0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores d'ara tenim congestió, doncs per exemple al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també l'AB20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la ronda de dalt hi ha cues fins a Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions.

0: incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
1: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I, de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
4: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
0: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això.

0: En joc, precisament, allò que ens fa humans. El nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
1: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
2: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
3: En 2001, una odisea de l'espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: "Lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso". Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: "Lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso".
2: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú: lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
5: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta. No? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
2: Set i 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
6: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
2: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
7: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
8: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
9: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions, i, per tant, aquest és el nostre compromís.
2: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
10: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
11: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
10: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
12: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per ubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
13: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
14: Fa 2 temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lyon, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
2: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League, que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
15: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
16: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenó lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí La Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
17: Seguramente tenen motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
16: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
2: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les 2 últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la 2a victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
18: rebem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
2: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El Port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
19: El Port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
20: A diferència d'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Thaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
19: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
2: Només 5 minuts per arribar a 8:15, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
21: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
22: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
21: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
2: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia, que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa Canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció a Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
6: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
5: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
4: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
7: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
8: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
7: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
4: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau, hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, molt bon dia.
4: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés, amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
9: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, i jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
4: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans.
9: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil, i sobretot com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques i per tant estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja amb tot el tema de centres de dades, etc. I per tant jo diria que és una eina de present, no ja de futur sinó de present.
4: la intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
9: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar, sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia. I està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
4: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
9: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
4: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
4: Tres quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Playà, director de Rodalies de Catalunya.
10: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge. I, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
4: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa, en concret, de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
11: Això s'ha estès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar amb 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
12: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
4: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, el qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials, i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
13: Un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany doncs s'han sumat 18 iniciatives noves i que té, doncs, que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats doncs, que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són doncs, projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
4: Deu minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia a la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
14: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
15: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui doncs començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
14: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
4: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
16: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
4: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que, segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho, que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica. però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
17: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Quica Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
18: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
4: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
19: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marques ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
4: La greu lesió de genoll de Nico Joaquini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
20: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant, i mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
4: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
21: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
22: És un animal
1: per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
21: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: la xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma allà.
5: Em van a Morgades Vall d'Osera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena les persones ateses, però, per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. De seguida ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat, mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturada de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i el Papiol a Barberà i a Mollet en sentit nord. També hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa a Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions.

0: Ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
1: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte a ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta, però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant, a mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran a estar entre els 28 i 32 graus, per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
3: Això s'ha extès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
4: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
0: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i 2 pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
5: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
0: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025.

0: Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que ella reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Ella pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
1: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
1: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
0: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fan al marc de la setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
4: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
5: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
0: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara la Mont Carvajal.
6: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
7: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
6: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
0: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
8: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
0: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez y Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
9: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
0: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit, de moment, és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos se'l van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
10: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
11: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
10: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.
0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
12: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
13: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip vallesà i el barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró, el Josep Maria Espà.
14: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva quarta Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits als anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 penjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
15: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
16: És un animal, per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
15: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: Urà és probablement el món més estrany entre els 8 planetes del sistema solar amb la seva peculiar composició química, temperatures força extremes i la inclinació axial més inusual d'entre tots els mons veïns. Si bé és el 7è planeta des del Sol, continua estant molt més a prop que Neptú, que té una distància mitjana de 4.500 milions de quilòmetres del Sol, però és més fred que aquest últim. La seva temperatura mitjana és de 200 graus sota zero, aconseguint una mínima de 218 sota zero. És molt fred i molt ventós. El planeta és assotat per vents de fins a 900 km hora. A l'Equador, els vents són retrògrads i es mouen en la direcció oposada a la rotació del planeta. Tot i això, quan arriba als pols, el vent canvia de direcció progressiva i es mou amb la rotació d'Urà. El gegant del gel gira a una inclinació gairebé de 90 graus des del pla de la seva òrbita i està envoltat per 11 anells nebulosos i 27 llunes conegudes. Urà sembla girar sobre el seu costat i orbitar al voltant del Sol com una bola rodant a causa d'aquesta peculiar inclinació. La seva atmosfera és inhòspita per a la vida tal com la coneixem. Està composada principalment d'hidrogen i heli, i el metà, també present, és responsable del distintiu to blau d'Urà. El metà dels núvols superiors absorbeix l'espectre vermell de la llum solar i reflecteix blau, cosa que confereix al planeta el seu característic to blau verdós.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
4: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
3: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora. Una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs, afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs, que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, protecció civil de l'Ametlla ha estat doncs, d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que per tant els pronòstics són incerts, si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, bé, alcalde, sí. Perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafoc, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que, més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte, de fet, fins i tot, més enllà dels passejos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades i, per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també aquí hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo, una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs, a la gestora era, doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament, doncs, volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord, doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva, que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica, no? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit, doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fes falta més a llarga durada, ser traslladades, ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones, doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia. Adéu-siau.
1: Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat, en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig, n'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida. Una vegada hem conegut la incidència.
1: Serà també, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals, o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però l'OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques. I Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I, esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretaria general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. A la compareixença arriba al mig del debat general de què fer amb l'educació de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern, ahir va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: És temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els quatre partits de la Nations League, que mantindran aturada la Lliga durant tres setmanes. El combinat, amb set jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència el filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
13: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenón lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí la Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente... Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Tellez, explica com hi arriben.
15: Rebem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus. Demà t'explico qui ha guanyat.
1: Molt bé, gràcies, Cristina. Fins demà.
9: Fins demà.
1: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleo Teòrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
16: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
17: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
16: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
1: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
18: Bon dia, Helena.
1: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
18: Ara aquí mateix, a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona, hi ha una certa calma. Com heu anat explicant, al llarg del matí hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit, i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum ni es veu negre a conseqüència de l'incendi, perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
1: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no estem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha donat més detalls de l'afectació entre les persones en declaracions a la xarxa.
3: L'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
2: A banda, l'incendi ha deixat 60 persones amb afectacions lleus que no ha calgut traslladar. En una primera intervenció, els bombers, com a mesura preventiva, han desallotjat totes les persones de la primera i la segona planta. I, segons els bombers, a la tercera també hi ha arribat una mica de fum. Amb el foc apagat, els bombers treballen per acabar d'extingir punts calents i ventilar.
1: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per alada d'aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà en aquests moments a partir de les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55, a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i La Molina.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, el Prat. És dimecres 23 de setembre del 2026. Quan passen 3 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. L'art i la música protagonitzen el programa d'avui. Ens endinsem de ple en les activitats de la Festa Major del Prat. Ens visiten dos col·lectius que promouen la música de la ciutat, la gent del Fan i el Sant Feina, que punxaran el nou espai de Fondo d'en Peixo als Arbres. Coneixerem també dues artistes que participen a la 50a exposició col·lectiva al Centre d'Art Torremuntades i acabarem explicant-vos la tradicional cantada d'Havaneres a càrrec del grup Ultramar a la Barceloneta.

0: Vinga, anem a conèixer l'actualitat del dia. Saludem al cap dels serveis informatius, Luis Rodríguez. Què tal? Bon dia.
1: Què tal, bon dia, Isa? Doncs avui comencem parlant del ple municipal. Sí. Ja ho avançàvem l'altre dia, que doncs, avançava un dia perquè hi ha festa major. Evidentment, doncs, aquests dies tothom està doncs, preparant-se per a sí. la festa més xamosa i galana d'aquí, de la nostra ciutat. I el ple, doncs, que s'avança un dia i que doncs, es preveu força ple, millor dit, en aquest sentit. Una de les qüestions que centrarà, si més no, el debat serà aquesta declaració institucional que es presenta avui i que es vol aprovar i que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport del Prat i que reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. És un text que compta amb el suport del Prat en Comú, d'Esquerra Republicana, Estimem el Prat i també el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités dimarts passat el DORA 3, aquest document que fixa les inversions d'Aena per al període 2027-2031 i també després d'aquesta gran manifestació que hi ha hagut pel centre de Barcelona aquest mateix diumenge. La declaració demana als governs català i espanyol que facin realitat un sistema aeroportuari integrat i en aquest sentit també se'ls insta a prioritzar una vella reclamació que es millori aquesta xarxa ferroviària del conjunt de Catalunya, així com també inversions a rodalies per tal d'interconnectar encara més aquestes infraestructures. Com dèiem, és el tema central, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha també mocions que debatran sobre la qüestió de Ceuta o també la mobilitat, que també tindrà un pes important. En qualsevol cas, us ho explicarem a partir de la una al Prat és notícia i recordem que, com sempre, el podreu seguir en directe a partir de les 6 de la tarda al Prat.radio i també al Prat.tv. D'altra banda, una altra qüestió que també us portem avui és que el govern català regularà l'ús de les pantalles a menors des de la perspectiva de la salut pública i això implica prohibir l'accés de la IA, de la intel·ligència artificial, a les escoles a menors de 14 anys i fomentar alhora l'ús de la lectura. Pel que fa a calendari, es vol enllestir un avantprojecte de llei per prohibir la IA al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre aquesta qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i també dels joves. L'executiu de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text i també les biblioteques. Escoltem-lo.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
1: D'altra banda, el president també ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial, com dèiem, a les aules fins als 15 anys. Dilluns vinent hi haurà una comissió interdepartamental que fixarà fins a 60 mesures en aquest mateix sentit. I tot això, com sempre, doncs, amb més qüestions que anirem desglossant a través dels biguetins informatius i a partir de la una també al Partit Notícia.
0: Gràcies, Luis.
1: Que vagi molt bé.

0: la finestra esportiva. Nil Piera, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Isa.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui el primer que t'he d'explicar és que aquesta tarda no hi ha prat esports, tenim ple municipal,
0: cert,
1: per tant no podem fer el programa, així que res, faig 5 cèntims del que explicarem a l'informatiu avui.
0: Perfecte.
1: Com sempre. Doncs bé, sabem que aquests dies estarem una miqueta enfeinats entre les activitats esportives de la Festa Major, el partit del Prat a Copa del Rei, i per tant hem decidit donar un cop d'ull als equips de bàsquet de la ciutat que debuten a la Lliga aquest cap de setmana. En són 4 en total. El Prat queda fora de l'operació, el primer equip del CB Prat queda fora de l'operació perquè continua disputant la Copa d'Espanya, i aquest cap de setmana rebrà a casa la Bisbal, per tant, per

0: parlarem de la resta d'equips que debuten a la Lliga, començant pel sènior B del Club Bàsquet Prat, que bé, la temporada passada es van quedar a les portes de l'ascens, buscaran doncs aconseguir-ho aquest curs, i ho faran debutant dissabte a casa contra l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, el femení del mateix club, el femení del Club Bàsquet Prat, que el curs passat doncs va patir un malaurat descens, amb la bona notícia, per dir-ho d'alguna manera, de que el B va pujar a la mateixa categoria on estaven elles, per tant, d'alguna manera es va compensar. Debutaran també el dissabte, en aquest cas, però, a la pista del Petro Pinto Asfe. Si passem a parlar del pretenc, parteixen aquesta temporada amb l'objectiu doncs, de millorar els resultats que van aconseguir el curs passat. També debutaran aquest dissabte rebent el Valls a casa. Acabem parlant del pretenc femení, que va debutar la categoria el curs passat, juguen també aquest dissabte, i igual que el masculí, s'enfrontaran al Valls, tot i que en aquest cas seran elles qui visitaran la capital del camp.
1: Molt bé, doncs ens apropem al bàsquet, perquè és veritat que aquests dies tindrem tantíssima feina que per molt que vulguem no arribem
0: hem
1: a tot.
0: Buscar, hem de buscar esclatxetes per parlar una miqueta de tot.
1: Perfecte, Nil, gràcies.
0: A tu, bon
1: adéu.
0: Dia.

0: Moment per conèixer quin temps farà de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, un dimecres i ja la primera jornada de la tardor, que ve amb trets encara d'estiu. Si fa no fa com ahir, per tant, una situació de pocs núvols, absència de pluja total i absoluta, i els únics núvols que es veuran serà cap a les comarques de Tarragona aquest matí, i la temperatura que aquesta tarda tornarà a festejar amb els 30, 32, 33 graus, en molts casos on més pujarà aquesta temperatura, serà sobretot al sud de Lleida, cap a la Plana, i també a la Ribera d'Ebre, tot plegat amb un dia, com dèiem, molt calmat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions de mobilitat tornen a la R2 Sud amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. També hi ha afectacions a la R3, on s'ha establert un servei alternatiu també per carretera. Per tant, afectacions a la R2, a la R3, també a la R4, però en aquest cas per una incidència al vestíbul de Fabra i Puig, on ahir va caure una part del sostre i malauradament també hi havia algunes de les usuàries ferides, i per tant, doncs, també aquesta parada està afectada i els trens no paren a Fabra i Puig directament per aquesta incidència. Per tant, torna a ser un matí complicat a Rodalies Renfe. Anem a veure com estan les vies principals d'entrada i de sortida en Barcelona per carretera. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres pendents de diverses incidències actives. Fa una estona ja, a primera hora del matí, hem tingut un accident a Cornellà del Llobregat, a l'A2, que en direcció a Barcelona ha arribat a deixar fins a 11 quilòmetres d'aturades. Ara, en aquesta mateixa via queden, però, retencions intermitents durant 7 quilòmetres, amb cuejat des de Pallejà. A la B23 també hi ha circulació força intensa des del Papiol, en direcció a Barcelona, també amb intensitat fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Tenim dos accidents, però un de fa una estona a la Ronda Litoral, a la B10, en sentit nord, a l'altura de Sant Adrià del Besòs, cap al nus de la Trinitat, on queda només un carril de circulació obert, però és que en sentit sud, fa tot just uns minuts, hem tingut un segon accident justament en el mateix tram, també a Sant Adrià del Besòs, en direcció Llobregat, que també deixa un carril de circulació obert i provoca, doncs, 3 quilòmetres de retencions intenses. Tot i així, per davant del tram d'aquest accident també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Pel que fa a les vies costaneres, de moment força fluïdesa, tindríem només algun punt amb retencions en sentit nord a la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.

0: Marc, bon dia.
1: Molt bon dia, Issa.
0: Dimecres
1: ja, 23 de setembre, dia abans de la Mercè a Barcelona. Comencem amb el diari Ara. El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Semblava que no arribaria mai aquest moment després d'haver aprovat aquesta llei d'amnistia a les Corts. La majoria del ple suposa la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. Recordem, va arribar un recurs de Jordi Turull al TC i si acabava resolent-se favorablement, això aplicaria també la resta de condemnats pel procés. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre, que això és d'aquí 15 dies, a partir del recurs també de Dolors Bassa, i veurem què triguen la resta de tribunals en acabar-la aplicant. La fotografia del dia és Donald Trump a les Nacions Unides. Trump amenaça l'ONU amb aniquilar l'Iran. Els Estats Units i Dinamarca, paral·lelament, blinden Groenlàndia en aquest acord signat a 3 entre els Estats Units, Dinamarca i també Groenlàndia. I després, altres destacats, sense sanció a les agents que es van infiltrar en assemblees de mestres, recordem tan rebombori que van aixecar, ha quedat en un no-res. I la Sagrada Família urgeix Collboni a moure fitxa per l'escalinata. Ahir va haver una mica de notícies diferents, perquè sí, al principi semblava que només demanaven des de Sagrada Família eliminar un dels edificis, un dels de les illa de cases que hi ha al davant. Finalment sembla ser que no, que són més que era com ja estava previst. Veurem com queda tot plegat.
0: És un gran debat,
1: sí,
0: aquest. Doncs El Periódico va també amb Jaume Collboni, però en aquest cas amb una entrevista. Destaca un titular que és: triplicarem els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027. La tinença d'armes no pot semblar més barata a Espanya que a altres països d'Europa i volem la menor afectació possible als pisos que són davant de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Per tant, parlar d'aquests tres temes, de la seguretat de l'habitatge i també, evidentment, d'aquest projecte de finalització de la Sagrada Família. Un altre dels destacats és el que has comentat, del Tribunal Constitucional, que amnistia la malversació i que costa així la tornada a Puigdemont. I també parla d'una futura llei, que és que Catalunya planteja prohibir l'accés a la IA a l'escola fins als 14 anys.
1: I acabem amb La Vanguardia. La fotografia i el tema del dia és pel mateix, de l'Assemblea General de les Nacions Unides i també de l'acord de Groenlàndia. I després hi ha altres destacats, entre els quals tenim aquesta crisi a Ceuta. Sánchez demana a Rabat que expliqui què va fallar en el control de la frontera. Paral·lelament també a Marroc hi ha eleccions, que diuen aquí, marcades per la desafecció juvenil. I després, Alemanya, el país de la Unió Europea més castigat per la competència de la Xina.
0: I a part, també, mirant el 324 aquesta nit, déu-n'hi-do els incidents que hi ha hagut a Catalunya, sí, un mort i 78 atesos a un incendi a una residència a gent gran a l'Ametlla del Vallès, i l'explosió d'un dipòsit de gas que ha deixat també dos ferits, un de crític a un hotel de Peralada. També destaca aquest tancament de Rodalies que hem comentat, afectacions a Rodalies pel tancament de Fabra i Puig, on ha caigut una part del sostre, en aquesta estació. Per tant, déu-n'hi-do la nit que hem passat a Catalunya a nivell d'incidents. Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: carta. Marc, què hem preparat avui?
1: Doncs un programa d'allò més interessant, com no pot ser d'una altra manera. A dos dies de l'inici d'aquesta festa major, comencem fent tertúlia amb la nostra gent gran, amb la Mili Miquel, no, amb la Mili, amb el Pere
0: si
1: Miquel, ara parlàvem de la Mili, amb el Pere Miquel, amb el Joan Gatell.
0: És que hi ha molta gent que
1: Rodoi,
0: té com a cognom Miquel, i llavors...
1: A la ràdio no pot ser, és a dir...
0: És fort.
1: O estan tots aquí, o n'hi ha moltíssim. Sí. M'entens? No pot ser una altra cosa. Bueno, doncs els que us he dit, Maria Godoy, Pilar Torralbo, parlarem
0: Pere de... Pere Miquel i Joan Gatell.
1: Sí, aquests ja els he dit. Aquests ja estan. Parlarem de dos temes. Per una banda, doncs, aquesta nova campanya que s'està duent a terme per part de persones que estan a hospitals de poder tenir una televisió gratuïta. Recordem, tu vas a l'hospital i has de baixar per les monedes a la televisió.
0: Bueno, s'han adaptat, t'he de dir, s'han adaptat i pots pagar-ho amb targeta. I et donen una targeta.
1: En el mateix lloc?
0: Sí.
1: O...
0: Sí, sí, bueno, depèn...
1: Però a la mateixa màquina no pots pagar, no? Has d'anar igualment a un altre lloc.
0: No, no, ho pots pagar amb targeta. Tu compres una targeta per la televisió.
1: Vale,
0: amb la teva targeta de crèdit. Sí,
1: a
0: la planta baixa o el que sigui. És com un caixer. És un caixer automàtic. Sí, s'ha modernitzat el tema.
1: Vale, doncs què passa? Que la gent, i sobretot gent més gran, que al final no està tan adaptada a mòbils, noves tecnologies, iPads, etc., doncs... necessita de quan
0: estàs molts
1: tants dies
0: allà
1: a l'hospital, o és que només que estiguis un parell de dies, 24 hores seguides allà, és dur. Llavors hi ha aquesta campanya per demanar que els hospitals de tot el país doncs, tinguin televisió gratuïta, que no costaria res, que és un servei més.
0: No, perquè no costa res, la televisió.
1: No, a més, les televisions han obert, són gratis.
0: Clar.
1: Però bé, veurem què n'opinen, ja ho hem estat comentant una mica amb ells per quan han estat ingressats alguna vegada, o etc. I per altra banda, el tema de la setmana, que és aquesta festa major, quins actes hi aniran, què és el que més els agrada, ja han estat comentant, i hi ha gent que surt només per actes comptats, eh?
0: Molt
1: ara
0: bé,
1: que t'ho expliqui, el Joan Gatell té el seu acte preferit.
0: Perfecte.
1: I li hem descobert algun de nou, eh?
0: Perfecte,
1: clar. Com és l'esmorzar de Forquilla, que
0: per
1: aquest
0: això
1: no
0: aquí
1: tenia controlat, eh?
0: Molt bé, i després també com recorden la festa major fa anys i com ha canviat la festa major del Prat.
1: Més coses, a les 10, de 10 a 10, a dos quarts d'11 parlarem dels arbres, que doncs, és una part de les músiques que hi ha al fondo d'en Peixo, i que són aquests DJs que han decidit programar aquest any entre concerts, perquè sí que hi havia doncs, força estona que quedava buida, la gent s'avorria, doncs, i diuen no volem que la gent s'avorreixi, volem música sense parar.
0: Sí.
1: I per una banda parlarem amb l'Albert Gràcia, de la gent del FAN, que recordem és aquesta entitat que darrerament està organitzant saraus aquí a la ciutat, va estar amb el Ricardeo, una de les entitats promotores del Ricardeo, i s'encarreguen també d'una doncs, part de la música del fondo, i també Sant Faina, que és una altra de les entitats aquí de la ciutat que ja coneixem, han fet diverses coses també de caps, etc. I tindrem a un dels seus DJs, com és el Jus, que ja ha vingut aquí a la ràdio, i ens explicaran una mica tots què és el que tindrem en aquests dies de festa major. A dos quarts d'11, la 50a exposició col·lectiva arriba d'autors pretencs, arriba a la ciutat, com sempre per festa major, i doncs parlarem amb la Cristina Castells, que és l'encarregada de cultura d'aquesta doncs, exposició, i també amb alguns dels participants. Tindrem via àudio el Frederic Monés, que és un dels participants d'aquesta exposició, i també a la Maria Jordà, que és companya nostra,
0: sí,
1: i que també participa
0: amb
1: una cosa més... més visual, de vídeo, etc. Molt interessant, també.
0: Molt bé.
1: Molt pendents. A les 11 parlarem de les tradicionals habaneres amb el grup Ultramar, que doncs, tenen lloc, com sempre, al barri de la Barceloneta. Parlarem, per una banda, amb el barri de la Barceloneta, amb el Manel Gómez, que és el vicepresident de l'entitat, i també doncs, amb la mateixa entitat d'habaneres Ultramar, que és una de les més conegudes, si no la que més, gairebé, del país. Així que super, super interessant.
0: Molt bé.
1: A dos quarts de 12 el Fem Salut de la xarxa, i a les 12 els Sendes de Jaume Monés.
0: Déu-n'hi-do, quin programa.
1: Sí.
0: Marc, gràcies.
1: A tu, fins ara.
0: Adéu.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Moment pel Què, qui, com, express, on us expliquem un concepte polític a la setmana de manera resumida i pedagògica amb el politòleg Adrián Caballero.

Bon dia a tots i totes. En qüestió de 10 dies han passat per Catalunya els diferents líders polítics a nivell espanyol, des de Santiago Abascal a Pedro Sánchez, passant per Núñez Feijóo. I és que sí, estem en ambient preelectoral. Al cap i a la fi, aquest curs serà el curs de les municipals, però molt probablement també el curs de les generals. Però això no explica per què volen passar per Catalunya i més que hi passaran. Més enllà de les tradicions, com per exemple la Festa de la Rosa, que es va celebrar a Gavà, tenim també que hi ha un element diferenciador de Catalunya, i és que serà crucial en les properes eleccions generals. És evident que és una de les comunitats autònomes que sempre reparteix més escons, però en aquest cas encara ho és més. Perquè sí, sembla que el PP i Vox s'emportaran de carrer aquestes eleccions, però al cap i a la fi la cosa va d'uns pocs escons. I aquests pocs escons podrien estar precisament a Catalunya, ja que de sempre ha sigut un bastió per al PSC / PSOE, tant Andalusia com Catalunya li han fet guanyar moltes eleccions al Partit Socialista. I això també ho sap el Partit Popular, que tradicionalment en unes eleccions generals no se li ha donat gens bé Catalunya. Doncs bé, entre el lideratge d'Alejandro Fernández aquí a Catalunya i més participació d'altres membres com Alberto Núñez Feijóo, Dolors Montserrat, etc., volen agafar molts més escons aquí a Catalunya. Per cert, una Catalunya on també tindrem, encara que sigui més tímida, una batalla entre el Partit Popular i Vox. És per això també que Santiago Abascal s'ha deixat veure també per terres catalanes i, com dic, més que ho farà. Així que els propers mesos ja ens podem anar preparant perquè Catalunya serà una de les batalles que hi haurà en aquestes preeleccions que encara no sabem ben bé quan seran. Una de les meves apostes, ja ho deixo aquí, que ja sabeu que a vegades m'agrada mullar-me, és que seran al març. I això ho dic perquè seria abans de les eleccions municipals. Ja sabem que hi ha fins i tot barons socialistes que tremolen de pensar que les eleccions municipals poden arribar abans que les generals. Això, d'una banda, tenen suficient diferència, però a la vegada no m'aventuro a fer-les molt més abans perquè, primer, s'han d'intentar aprovar uns pressupostos que potser no surten endavant, però que serviran de pistoletazo de salida, i d'altra banda també hem de tenir en compte que si les convoqués molt abans podríem tenir una precampanya i una campanya amb els plats de Nadal, i això no crec que a ningú li interessi, perquè hauríem passat d'unes eleccions generals a l'estiu a unes tocant Nadal. Bé, això no crec que succeeixi. La meva aposta, i no sé si m'empenediré de deixar-la gravada, és al març, i veurem què tal s'adona. Però, com dic, d'aquí al març segurament veurem no només a Pedro Sánchez, sinó als diferents líders moure's molt per Catalunya. I atenció, perquè Catalunya també serà centre dels titulars. Per què? Perquè aquesta setmana l'amnistia ha tornat a estar en portada amb la decisió del Tribunal Constitucional ahir dimarts de dir no a la proposta conservadora que es va posar sobre la taula en aquest Tribunal Constitucional. A inicis d'octubre, molt probablement el 6 d'octubre, podríem tenir ja una sentència sobre l'amnistia i la malversació per a Jordi Turull cobriria la porta a la sentència cap a Carles Puigdemont. Això no vol dir que a l'octubre torni ja l'expresident de la Generalitat. Això vol dir que està molt més a prop de tornar. Per si feia falta més líders polítics de Catalunya, podríem tenir la tornada de Carles Puigdemont més o menys en un plaç aviat. Bé, amb tot això, us desitjo bon dimecres.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: que... 33 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia amb la gent gran. Saludem Pilar Torralbo. Pilar,
1: hola,
0: benvinguda.
1: Buenos días a todos. Buenos días.
0: Tenia moltes ganes de tenir-te per aquí. Ben tornada. També el Joan Gatell. Què tal, Joan? Benvingut.
2: Bon dia.
0: Anar fent.
2: Anar fent el que es pot.
0: Pere Miquel.
3: Mateix.
0: Com estàs?
3: Bé. Per què direm que malament? Malament mai.
0: Anem tirant. Mentre estiguem tots aquí, és que tots estem més o menys bé. Maria Godoy, hola.
4: Hola.
0: Molt bon dia.
4: Bon dia. Pues nada, yo como todos, voy pasando también.
0: Tirando.
4: Y además, estoy contenta porque no estoy mal. Tiro bastante. Llevo una semana y a los sitios sin parar.
0: Es veritat, Maria, que no has parat.
4: Hasta que Dios quiera.
0: Mare
4: sí,
0: meva.
4: Sí, sí, sí.
0: Bueno, volíem parlar d'un tema que vam conèixer aquesta setmana i és una campanya per doncs reclamar, una senyora ha tirat endavant una campanya de signatures per reclamar que els hospitals tinguin accés a la televisió. No sé fan quant de temps no esteu a un hospital, però és veritat que quan passes uns dies la cosa es fa llarga, per molt que et vinguin a visitar, doncs a vegades et vols distreure. I les úniques alternatives que tens és o endur-te un dispositiu, un mòbil, una tauleta, un ordinador, que la gent més jove sí que ho fa,
4: sí,
0: i veu
4: clar,
0: sèries, no? I clar, passen l'estona així, però la gent més gran no té aquesta afició i és més de posar la tele de manera habitual. Si vols la tele, doncs hi ha uns serveis, uns caixers automàtics, on has d'anar amb la teva targeta, pagar per una targeta limitada amb unes hores concretes. No sé què en penseu d'això, perquè, clar, la tele és veritat que en certs moments et pot acompanyar molt, però que també als hospitals acostumes a estar acompanyat. I aquí a vegades molestes, no?
4: Ai.
0: I a vegades la tele no és el canal que tu posaries, però bueno. Pilar, ¿tú cómo veus això?
4: Yo lo veo muy mal, porque ya hace años, o sea, esto de siempre, yo, sí. Belviche, que es el hospital que más he visitado, siempre se han pagado
0: la
4: televisión, ¿sabes? Con monedas. Había una cosa para echar monedas, 2-3 horas, lo que fuera, no sé. Y ahora parece ser que lo han puesto más moderno, que lo han puesto con tarjeta, para que no te puedas escapar más.
0: Porque ya no porten monedas, ya vos...
4: Yo creo que haya otra persona en la habitación no es problema, porque se pueden poner de acuerdo. Oye, tú ves esto, yo veo lo otro. Eso no es excusa para que la pongan gratis. Yo la pondría gratis mañana mismo. Eso es que es un abuso.
0: No sé si penses que és sobretot perquè no pensem en la gent gran, no? I
4: clar,
0: que ara molta gent diu, és que no es necessita ja la tele.
4: Home, la gent gran sí.
2: El problema és si està sol o acompanyat.
4: Clar.
0: Bueno, acostumes a estar acompanyat,
4: sí,
0: sobretot
2: però,
0: a la sanitat pública sempre
2: problema,
0: estàs acompanyat.
2: El problema que tu la pagues i potser l'altre no li agrada el que està,
4: bueno,
2: està
4: pues,
2: veient.
4: Si l'has pagat tu... Pues ves lo que tú
2: claro,
4: quieras, ¿no?
2: Claro.
4: Pues supongo que será
2: sí,
4: pues así.
2: A veces el otro te dice, estoy tú por amabilidad.
4: Ah, bueno, es otra cosa, sí.
0: Clar, claro, el que està clar és que ara si no pagues no tens aquesta opció, no s'encén la tele.
2: No sé.
0: Tu has estat a l'hospital últimament o no?
2: No.
0: Però havies posat monedes a la tele abans?
2: No.
0: Tu no has estat mai, eh?
4: Quina sort
0: que ha tingut.
4: Sí.
2: Home,
4: sí,
2: jo he estat a l'hospital, però...
0: No has trobat a faltar la tele.
2: La tele, no. A més, no estava sol, com estàvem amb dos llits, doncs sempre podies enronar amb l'altre i amb les que venien, i el que fos, però... L'hospital, jo com podia enronar i em podia moure, hasta que només estava assentat al llit perquè no em podia moure per les cames, però no... A més, no... Bé, però està bé.
0: I no se't feia llarg.
2: Home, llarg sí que se'n feia.
0: Sempre
2: es fa llarg, perquè els moviments no són els mateixos.
0: Clar.
2: I millor et volies aixecar i et deien, no te levantes, el que sigui. Bueno, però... I vaig passar un mes, eh?
0: Sí, per això et dic.
2: Bueno, jo el mal el tenia aquí, perquè jo vaig que el tenia a la cama... perquè vaig acabar amb una màquina que per llaurar ves de l'endavant, la vaig fotre enrere i se'm va fotre la màquina a sobre.
3: La vaig menjar.
2: I anava...
0: Sí.
2: Entens?
4: Tu lo quieres pa ti? Tu lo quieres pa ti?
0: Acaparant. Pere, tu com ho veus, això de tenir tele gratuïta a l'hospital?
3: No, a mi no va morir. He estat ingressat més d'una vegada.
0: Sí.
3: I no, tant me fa.
0: Et molesta que hi hagi el company amb la tele? T'ha passat això o no?
3: No, molestar-me
2: no.
3: Si puc llegir,
0: sí,
3: ja en tinc prou.
2: No,
0: clar, el que passa és que a vegades amb la medicació, en certs moments és veritat que la concentració per llegir està més limitada, no? I que potser el tema de la tele no l'has de seguir amb tanta atenció i et va com acompanyant o distraient fins i tot. Sí. Tu havies posat diners a...
3: No, sembla que mai.
0: No, eh?
3: Sí. Jo que fa 2 o 3 anys vaig estar diverses vegades,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, sí, sí. I vas passar una època en l'hospital. Sí.
3: Solo quan fer bona feina.
2: Per la tele, les monedes les posava algú o altre, eh?
0: Clar, clar, les monedes s'havien de posar. I ara ja et dic, no cal ni monedes. Maria,
5: bueno, yo he estado, yo conmigo no, porque gracias a Dios no he estado ingresada, pero con mi marido sí, que llegué a poner monedas.
0: Sí.
5: Entonces, a ver, yo lo veo, me cuesta que no haya nada para que el enfermo esté un poquito distraído. Pero también eso del hospital que ponga para ganar y ganar y ganar, eso no, eso no. Bastante desgracia tenemos con estar allí ingresado.
0: Claro.
5: Pero sí que podían hacer, no sé, pues una horita por la tarde, sin cobrar, que el hospital se lo propusiera, una horita o 2 horitas para que vieran un poquito. Y ya está. Pero que no tuvieran ni que pagar al enfermo, ni mucho, porque también la tele hay que... Es un desarreglo, mucha gente en un mismo hospital. Y tú quieres, yo no quiero, y eso sienta mal hasta para el compañero, para el que no le guste. O sea que yo soy del acuerdo que el hospital les tenga a los enfermos 2 horitas por la tarde sin tenerlas que pagar. Y ya está.
0: Molt bé, regular-ho, no?
5: Sí,
0: una mica, però tenir alguna opció. És veritat que hi ha molta gent que acaba a l'hospital i que no té ningú que la visiti.
5: Claro.
0: I que, sí, clar, se li fa molt llarg, no? Tota aquesta estona. És veritat que quan estàs en visites, que és veritat que és una mica més entretingut, però quan no et visita ningú, els dies i dies i dies i dies...
4: Yo estuve en Cáceres, mi padre estuvo casi mes medio ingresado y había televisión, era gratuita.
0: Sí, ¿eh?
4: Sí, allí sí.
0: Ostres.
4: Era gratuita. Había una televisión pequeñita y era gratuita, allí no había que pagar.
0: Jo he estat aquest any a Salamanca i no era gratuïta, però sí que cada pacient tenia una televisió al seu llit. Llavors sortia com si fos una tablet, tu l'agafaves i podies posar, a part de la tele normal, Netflix, HBO, totes aquestes plataformes. I aquí sí que es feia el pagament, també, però cadascú tenia la seva tele. Llavors no era una tele de l'habitació, sinó que tu tenies la teva, però pagant sempre.
5: És que hi ha una cosa que passa, és que, en lo que decía Joan, a ti te gusta, hay personas que les gusta leer,
0: sí,
5: y leer para la persona que le gusta leer y además lo sabe hacer, pues entonces eso también es una recompensa para tu cuerpo y un enriquecimiento de que vas leyendo más que lo que se está viendo tantas cosas en la tele, y al mismo tiempo no molesta al compañero. Eso también, tenemos que ser conscientes de que esté el compañero y no molestar. Y bueno, y es que si yo es que, vamos, no me entra en la cabeza que en un hospital uno quiere ahora, el otro quiere luego, bastante vamos allí a lo que vamos. O sea, 2 horitas y regulado.
0: Bueno, aquesta part de regular-ho també pot ser un intermig.
2: Normalment, si els dos, si ja està acompanyat, com diu ella, no hi ha cap problema.
5: No.
2: Que, si a un a l'altre no li agrada, es fot de costat i s'acaba.
0: Sí, exacte.
2: No, problema no n'hi ha.
4: Jo, quan
2: el problema ja és que no es poden moure i no hi ha ningú que posi la moneda.
0: Sí, sí, clar, sí, aquest és el tema. I ara potser està en una altra planta ara, per aconseguir la targeta, perquè normalment està en una planta centralitzada al caixer. I clar, tu has de baixar, potser...
4: O sea, no està al lado.
0: No. A Vivitge està a la planta de baix i tu potser estàs a la 11 i has de baixar a la planta baixa per posar la targeta.
5: Eso crea
0: molestar. I per comprar la targeta.
5: Crearà molestar entre los mismos pacientes.
0: Clar. Doncs aquesta és la iniciativa d'una dona que ha estat ingressada i que li semblava que era increïble no tenir tele, i per tant ho volíem parlar en algun moment i hem pensat que amb vosaltres doncs era el moment de poder-ho parlar. Estem a la setmana de festa major i bueno, hi ha diverses coses a parlar. Primer, la imatge, no sé si l'heu vist, si l'havíeu vist. Cada any la imatge la fa un artista del Prat, i aquesta és amb cartró. Vale. Vol recordar-nos la fira, però també amb aquests pollastres com l'element fonamental.
4: Sí.
0: Després també la pregonera, que es diu Cristina Bambán, que és una artista del Prat que està vivint a Nova York, que està vivint de la seva obra, amb el que això significa doncs, poder exposar, i que coneixereu doncs, el gruix de la gent del Prat el divendres, després de l'esclat de Festa Major, i a partir d'aquí comencen un seguit d'activitats que cadascú busca una mica el seu encaix. Joan, tu vas a algun acte de Festa Major?
2: Home, a la plaça segur.
0: A la plaça sí, eh?
2: Sí.
0: En quin moment passes per la plaça? Perquè hi ha activitats diverses durant tots els dies.
2: La que li agrada a la dona. Anem a la plaça...
0: Que sardanes?
2: Eh?
0: Sardanes?
2: Sardanes, sí.
0: Sardanes segur.
2: Sardanes segur.
0: Què més?
2: Oi, perquè també m'agrada ballar-les. Eh?
0: Encara les balleu, sí?
2: No, encara no el ballar.
0: Diu, m'agrada ballar-la, dic no.
2: Ara no. Ara ja no. Ja.
4: Ara ja no.
0: Ara
4: no
0: va veure ballar.
3: Havia sigut soltant ni marxa un os.
2: Però encara m'hi posaria, eh? Un
0: clar. Bueno, doncs pues, pots provar. Segur que et deixen entrar un moment i després sortir, no?
5: Ara sí que ho
2: veig. Entrar, però jo entro de seguida i m'hi foten fora de seguida.
0: No, segur que no, segur que no.
2: Sardanes ara també han canviat una mica, eh?
0: Sí, hi ha molta gent jove ara que va a ballar sardanes.
2: I fan un pas...
0: Una mica més canviat, eh?
2: Sí,
0: clar.
2: Això
4: va evolucionant tot.
2: Sí, sí, tot evoluciona i, claro, vas tu allí i dius, ui, aquí no me meto jo.
3: I tu no evoluciones. Però,
5: Però no passa una cosa a la ballera. A mi no me pasa. Que, aunque no puedo mover los pies para tanto movimiento, pero yo cuando siento una música, mi cuerpo no se puede, no puedo quedar parada. Ya estoy moviendo.
0: Tú la acompañas.
5: Sí, sí, bueno. La cintura para arriba ya estoy moviendo los brazos.
2: Si estás sola, pues sí. Bueno, si te agarras y vas al revés, pues como sí, siempre.
0: Clar, les sardanes sí que has de saber el pas perquè és que si no vas a pas canviat i ja la lies amb tota la rotllana. Però a veure-ho sí que hi vas.
2: Sí, a veure-ho sí.
0: Molt bé. Alguna cosa més així, castellers, gegants?
2: No, això no. A la fira.
0: A la fira també?
2: Vaig a la fira pel net.
0: Molt bé.
2: Ah, no, ara ja el net ja té 18 anys. Ara,
0: ja va sol, eh?
2: Ara va sol, ja.
0: La fira, recordem que el segon any que es posa a on està el mercadet de Sant Cosme, i no sé si s'està muntant, si has passat per allà...
5: No he passat per allí. Però ja tiene que estar, claro que sí. Ya tiene que estar.
4: Sí, creo que había unas horas gratis, ¿no?
0: No, les hores de dijous per la tarda és el 50%. Perquè dijous encara no és festa, però l'any passat, com que amb el canvi d'ubicació es volia doncs, donar a conèixer més la fira, aprofitar que la gent pugui anar el dijous, que potser encara no és festa del tot, però sí que puguis aprofitar. I a més aquest dijous és la Mercè. Per tant, molta gent del Prat tindrà festa i podran anar a la tarda amb la canalla a gaudir de la fira. A partir de les 5 comença i amb aquest 50% de descompte a la fira, i per tant val la pena aprofitar-ho. Tu, Pilar, per la fira sí que passarà segurament, no?
4: No creo. Este año no está el niño, no. El año pasado estaba el niño, pero este año no.
0: Claro, l'any passat sí que vas anar
4: sí,
0: allà.
4: Sí, fui con ellos.
0: ¿Y qué te va semblar, el canvi?
4: Bien, a mí me pareció muy bien, porque además yo lo tengo cerca, entonces, pues, estupendamente. No, me pareció bien.
0: És veritat que abans era un recorregut una mica més liat, no?
4: Y además, muy, muy estrecho, era, ahí se ve como más amplitud.
0: Sí, era la sensació aquesta de,
4: sí,
0: de més amplitud.
4: De más amplitud, sí. Y bueno, no, yo no voy a ir. No. La fira.
0: Segur. Alguna cosa de Festa Major participes?
4: Bueno, mañana iré a la recepció de les entitats, porque mis compis y yo no voy, dicen que ellas tampoco.
0: Hombre,
4: entonces
0: claro.
4: No es plan, tenemos que ir. Y poca cosa más. Creo que el lunes viene la Maite Martín y a mi hermana nos gusta mucho. Vendremos a verla aquí a la plaza.
0: Sí, dilluns és el concert de tancament clàssic de Festa Major que es fa a la plaça de la Vila,
4: sí.
0: Una mica més pensat també per la gent gran.
4: Sí.
0: I Maite Martín, que és una cantautora potentíssima.
4: És una maravillosa. Tiene unas canciones muy...
5: ¿A qué hora viene?
0: Dilluns a les 7 de la tarda.
4: Muy reivindicativa.
0: Sí. Sí, que Maite Martín segurament sí que ja aniràs.
5: Sí, habrá mucha gente, porque la gente... Espérate
4: que me acuerde.
0: Dilluns a les 7. Espera, tu fas la volta, fas fotos...
3: Sí, no tant ja, no sé.
0: Què fas per Festa Major? Que jo t'he vist ja fent esmorzars i de tot, o sigui, que això segur que ho fas.
3: Quasi de tot. No, m'agrada veure els castells.
0: Els castells, el dissabte a la tarda.
5: Jo també, els castells, sí.
3: Jo disfruto, i tu, al meu poble hi havia una colla, hi havia hagut una colla.
6: Quin és el teu poble?
3: Gelida.
6: A Gelida, clar.
3: Sí. I el que era el president era molt amic meu. Jo li vaig anar-hi mai, això no. Però m'agrada veure-ho. I quan veig el que fan, que si no sé què, de 10, ja, quan hi ha, ui, 10, ui, mira què passa aquí. Sí, m'agrada.
6: Té aquesta part emocionant, no?, que diu la Pilar.
5: Sí, és sí. Emocionante. Cuando ya estás en
4: el... Cuando sube el chiquito arriba o la chiquita, me pongo los pelos de punta. Ya,
5: sí, sí, soy sí, madre sí.
2: Pero ¿cómo suben?
6: Vaya, sí, sí,
4: parecen bonitos. Sí.
5: Pero ¿y las fuerzas que deben tener los de abajo? Madre mía.
6: Sí, sí, sí, claro.
5: Es yo, mira, me está...
4: No, es un espectáculo, la verdad, es que es... Fantàstic.
5: Jo lo castellé me impressiona moltíssim. Sí.
0: Doncs la Diada Castellera serà el dissabte a les 6 de la tarda.
4: Aquí a la plaça.
0: Aquí a la plaça de la Vila. Sí, i venen, a més de la colla castellera del Prat, els capgrossos de Mataró, els molt castellers bons. De Terrassa sí. I els de Castelldefels. Per tant, segur molt que es veuen castells de gamma mitja extra, diguem, sí, perquè és veritat que venen colles que fan molt bona feina i els castellers del Prat, que també intenten sempre donar el millor.
5: És el que t'hi va dir, sí, que además es que en el Prat cada any se hace muchísimo más grande la fiesta. Claro,
0: hi va molta gent a la Diada Castellera. Tu també, Maria, t'agrada?
5: Jo, sí, a mi m'encanta. Jo seguro que voy ahí, si sí, Dios quiere. Y otra cosa que tengo muy cerquita es la
0: Pira,
5: sí,
0: ¿no?
5: Sí, claro, también. Pues iré también.
0: Molt bé.
5: Porque cada año, como antes, también participaba con Francesc Palau, pero sí. Ahora ya como hay tanta gente, pues gracias a Dios hay muchísima gente para cubrir, porque Francesc Palau ya sabemos que tiene muy buena calidad de todo. Y entonces, pues, y muchísimas cosas más, otras cosas también.
0: Tú pasarás por la fira a partir de dijous, segur, en algún momento, y sí. Castellers, ¿no? ¿Alguna sí, cosa más así sí. que te agradi de la
5: bueno,
0: festa?
5: Bueno, ya no más, porque cuando ya voy a la fira ya me quedo bien, porque...
0: Es que la fira también es para llegar.
5: Hay de todo,
0: cansada,
5: para cansada. Ver de todo.
0: Sí. Y sí. algunas horas on no hay tanta música, que también es para las personas que tienen sensibilidad, gent amb autisme, y por tanto también son horas una mica más agradables, porque es verdad que la fira a ciertas horas de la nit, doncs t'ha d'agradar molt la música, les llums i el soroll, eh?
5: Viene, Julio Méndez también viene encantante.
0: Julio Méndez, la cabra mecànica.
5: Yo vivo allí, al ladito sí, de sí. Julio Méndez también.
0: Zamorano, que és un noi del Prat, sí. que toca rumba. Hi ha diferents tributs també, a Abba, a Estopa.
5: Sí, sí,
0: i
5: sí,
0: després
5: sí.
0: un grup de versions que es diu Hotel Cochambre.
4: Estopa, però és un remix de Restopa.
0: És un
4: no
0: tributo.
4: No son
0: Estopa.
5: No I mañana esa la... Digo, mañana no hoy. Yo ahora aquí me voy a la paella. De la
0: a la paella de gent gran. Vosaltres aneu?
4: Sí. No, jo no.
0: Tu també
4: no,
0: hi vas?
4: Sí.
0: Bueno,
3: sí.
0: Expliqueu-me què és això de la paella.
5: Ai, la paella és molt divertida també.
0: És el Parc Nou, no?
5: Sí, el Parc Nou, sí.
0: Molt bé.
5: Bueno, a les 12 la paella, se reparte la paella, sí, es que está a las 12, no a las 2 y media. Pero la gente se va allí mucho antes, a las 11,
2: hombre, y ponen no, una mesa llena.
3: Hay que coger sitio.
2: Sí, coger las mesas.
0: Sí,
5: sí,
0: vale.
5: Sí, sí.
2: Per agafar una colla que tots que es coneixen
5: sí.
2: i van
0: i reserven el lloc. O sigui, tu ara, Maria, quan surtis d'aquí, te'n vas a casa i agafes les coses.
5: Ja he quedat amb les companyeres, que entre les 11 i media i les 12 nos vemos allí en la puerta. I allí estaré jo també.
0: Clar, al final la paella es passa el dia, no?, amb
5: sí,
0: la gent.
5: Sí, sí, sí. Sí. Que... Estuve, el domingo estuve també.
0: Sí,
4: la Rosa.
0: En la festa de la Rosa.
4: La mi vecina també estuvo.
5: Sí.
4: I trajo, se comió la paella, se la trajo. Sí. Y bajó a mi casa, que fue, no sé. Devolverme las llaves. Y me dice... ¿Queréis paella? Dice que me he traído la mía y la de mi compañera.
5: Sí,
4: y digo, yo para mí no, porque yo estoy como verdura. A mí no me dejan comer arroz. Digo, pero a mi hermana le encanta. Dice, pues espérate que te bajo un plato. Pues estaba buena la prueba.
5: Estaba
4: muy buena.
5: Más
4: muy
5: buena que buena. Ningún año. Tenía sus gambas.
4: Sus gambas, camarlanes, que todo, todo, sí, sí, todo. Muy buena.
0: ¿Y avui qué os donan? ¿Paella y algo más?
5: Avui, un paella pa. Y también, y el postre, y todo, siempre.
0: Muy
5: y
0: bien.
5: Luego, como hay los cantantes, el que se quiera quedar, se queda luego para
0: cantar. Ah, o sea, ya
5: también.
0: Música y baile.
5: Sí, pues luego, yo me vengo prontito siempre, pero allí se queda mucha gente bailando y todo.
0: Ah, muy bien.
4: Sí, está claro.
0: Sí, sí, tu Vera también ibas, ¿eh?
3: Sí, sí, sí.
0: I has quedat amb la colla, també?
4: No,
3: normalment sempre anem els mateixos, eh? Una altra família
0: sí.
3: I nosaltres.
4: Però això que tienes que coger un sí. ticket...
0: Com funciona això?
5: Mira, això funciona.
3: Llavors,
5: sí.
3: hi ha la millor... que és l'Ajuntament, com se diu, el Quim.
5: Sí, en la casa d'en Puig.
3: Sí. Sí. Ah. Doncs els seus pares i nosaltres, i el meu un altre més, eh? I ell, la millor, ja ens ha guardat un cap de fila de... taules, oi? I allà passem bé, sí.
0: I tu has d'agafar el tiquet a Cases d'en Puig.
3: Sí.
0: Sí.
3: Sí, sí, sí.
5: És que jo me quedé sin tiquet.
0: És que hi ha molta demanda.
5: Perquè he venido, sí, muchísima demanda. A cada persona le daban cuatro...
0: Claro.
5: Porque, claro, cuatro entradas. Yo no estaba aquí porque yo estaba en mes de agosto y primero de septiembre en Cuní. Y entonces cuando he venido dije, anda, pues no tengo... Y mira, y han hecho la Ana del teatro, han hecho lo posible para recabarme una, y tengo ya una.
0: Claro. Ahí va a venir la Ana, sí, la Ana de los bichos, la Ana, vamos a estar hablando del que fue
5: pues
0: los bichos.
5: El sábado estamos con ella también allí en Julio Méndez, con los niños, haciéndole juegos.
0: Ah, porque es el Festival de la Diversión,
5: sí,
0: también,
5: sí, sí, sí,
0: al
5: sí,
0: matí.
5: Haciéndole juegos a los niños.
0: ¿Tú también estarás
5: sí,
0: allá?
5: Sí, siempre estoy.
0: La María es que no para. No, no puedo creer la agenda de la María, sí, ¿eh? Sí.
5: Bueno, y estuve el sábado también en la
4: dona. Sé cómo se acuerda. Yo no pude ir.
0: A la trobada de la... Uy, mira, me está sonando al móvil. A la trobada de donas del Prat.
4: No pude venir. Lo sé que estuvo muy bien porque estuvo las compañeras.
5: Una ponente y la
0: sí,
5: Laura.
0: La Laura Quinta,
5: la Laura
0: que va a estar presentando.
5: Me dio mucha alegría. La ponente era graciosa y además decía unas cosas que para qué...
0: Clar, perquè era sobre l'edatisme, sí, sobre sí, el fet de, a partir de certa edat, sí, com es tracta les dones, no?
5: Sí, sí,
0: i com se les invisibilitza.
5: I la mujer tiene que tener poder sin faltar ningún marido ni nada porque no es necesario, ¿no? Yo conté un poco porque pides la palabra sí, también para expresarte y entonces luego la mujer se fue diciendo que se había quedado encantada de todo lo que había escuchado.
0: Doncs, déu-n'hi-do, 23 anys de trobar
4: sí,
0: dones.
4: Sí, jo ja... mis compañeras fueron sí, todas, pero yo no fui porque que mi hermana no se encontraba bien y pensé, no me voy a ir porque a ver cómo está esta. Tenía un poco de fiebre y tal, ha cogido una catapandia por
0: claro,
4: ahí, ha estado por ahí por Europa
0: claro,
4: y ha pillado la catapandia de normal, de estar con mucha gente. Ay, y tal, han ido a una...
0: Sí,
4: a un...
0: ahora ya molt de COVID, ¿eh?
4: Sí, sí, parece ser que sí.
0: Ha tornat la COVID,
4: y pues,
0: de una altra manera,
4: ya
0: clar,
4: les dije, sí, digo, y vosotras, que yo ya me quedo en casa, claro, porque no puede ser. Es la primera vez que falto, ¿eh? No, 23 años, ¿eh?
0: Ostras. Bueno, l'any que ve segur que no, val la
4: espero,
0: pena també.
4: Espero que sí.
5: Se hicieron tres talleres,
0: sí,
5: que yo tuve en el de la gente mayor. El otro ahora no me acuerdo cómo eran los otros dos, pero también muy interesante porque vino una señora de estas que hacen la acupuntura y todo esto, ¿no?
0: La Paola Aguirre,
5: sí,
0: que la vam tenir aquí també, que és una dona del Prat.
5: Sí, muy maja.
0: Filla d'un acupuntor molt famós.
5: Sí,
0: sí.
5: Y nos dio una bolsita con una botellita de aceite de este, un poquito que te lo puedes poner en cierto momento, así, entre las cejas, en las manos. A mí, yo me encantó estar allí, la gente salió toda también.
4: Sí,
5: me
4: han dicho mis compañeras que
5: sí, sí,
4: que ha pasado.
0: Doncs, déu-n'hi-do, quina agenda de la Maria, ja ens ha fet repassar tot el que ha passat al Prat l'última setmana. Escolteu, nosaltres estarem a Festa Major quasi a tot arreu, per tant, esperem que...
5: Anda, que vosaltres teniu feina, eh?
0: Si no voleu venir a la plaça, divendres, al Prat.tv farem el programa especial de Festa Major. Per tant, el podeu mirar des del mòbil, des de l'ordinador. Podeu seguir tot el que passi a la plaça perquè nosaltres estarem fent el programa i per tant us convido a que si no podeu
4: molt
0: venir
4: bé,
0: o no voleu venir, el veieu.
4: Molt
0: que
4: bé,
0: per això estarem, farem fins al pregó, o sigui, des de quarts de set de la tarda fins al pregó, fins que acabi tot el que heu de saber de la Festa Major.
4: Bé,
0: gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a
5: vosaltres.
0: Molt bon dia.
5: Bon dia. Adéu.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe de PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
2: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
3: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
2: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en ridícul tot el país.
1: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència d'Ametlla del Vallès. En Sema té 78 persones, a banda de la víctima mortal, 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni. I també un home ha resultat ferit crític i un altre lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, Peralada, aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en la infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
7: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
8: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
9: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.

0: Doncs ara sí, comencem a parlar de Festa Major. El programa d'avui estarà marcat per les arts i també per la música i, de fet, començarem explicant-vos un nou espai que es diu Els Arbres i que estarà dins de les músiques al parc a Fondo en Peixo amb propostes de DJs, de gent local, que també tindrà el seu espai per punxar música en directe. De fet, comencem parlant de doncs, aquesta actuació que oferiran des de la gent del Fan per Vermut al Músiques al Parc diumenge a les 12 de, a les 2, perdó, del migdia. Saludem l'Albert Gràcia, membre de la gent del Fan. Què tal, Albert? Com va?
1: Hola, bon dia, Isa. Què tal? Com estem?
0: Molt bé. Com esteu vosaltres començant també una mica el nou curs amb actuacions a la Festa Major? No sé com va sorgir la idea i què en penseu d'aquest nou espai que es posiciona dels Arbres per poder tenir música punxada en directe?
1: Doncs, mira, bueno, la idea de...

0: baixes amb la ressaca terrible, allò de festa major, després del dissabte, oh, tal, vas a fer una cerveseta allà al parc, però tu trobes que està allò una mica com desalmat, que no hi ha res encara, que fins les 8 de la tarda no comencen els concerts, que està tothom allà amb una tristor de ressaca d'aquella descomunal. Llavors, bueno, vam dir, escolta, per què no fem... Bueno, el Juan de fet també ens ho va proposar, oi, nois, veniu-vos aquí a ficar una mica de musiqueta.
1: Clar.
0: I ja l'any passat vam fer algo, algo molt discret, algo, un altavaguet allà, poca gent, estàvem allà, posant una mica de musiqueta, i aquest any, doncs, ja des de la capsa s'ha com institucionalitzat una mica més el tema i ja sí que han fet aquest espai dels arbres, que és un escenari així més petitó, més reservat allà a la zona entre els arbres, al fondo, no a l'escenari principal, però bueno, allà un costadet. I bueno, és una proposta xula per aquests moments morts, així que tenim a vegades de festa major, que et vols prendre una cervesa allà al migdia, tal, no sé què, doncs bueno, tenim aquesta proposta.
1: Clar, el fet de ser vosaltres gent del Prat us fa que detecteu molt bé aquestes necessitats, no? I que pugueu proposar coses d'aquest tipus que potser no costaven tant, però és que algú ho havia de detectar.
0: Sí, està clar.
1: Albert, heu fet moltes coses ja a la ciutat. Una de les grans va ser el Ricardeo. També us dediqueu una mica a fer aquesta proposta, no?, d'enllaçar músics, DJs de la ciutat,
0: sí,
1: amb aquest entitat, tipus d'espai.
0: Sí, exacte. Bueno, de fet, la setmana passada, aquest cap de setmana passada, vam estar fent la prèvia aquesta de festa major que vam fer al Ball de Diables.
1: Sí, al Nus.
0: Al Nus, exacte. DJ Bitxa, DJ Dani, bueno, propostes noves, amb gent nova, i bueno, el que intentem és això, donar al poble una mica d'artistes i gent local que potser no coneixem tant o que potser no se'ls donen les oportunitats, i bueno, aquí estem nosaltres per donar oportunitats a tothom i una mica fer gaudir a la gent del poble, amb gent del poble.
1: No sé si penses que estem en un molt bon moment pel que fa, doncs, aquests DJs locals, perquè tu portes molts anys també en aquest món, però ara estem veient propostes de tot tipus i col·lectius molt diversos.
0: Sí, exacte, s'està animant molt la cosa, hi ha molts col·lectius, des de Melon, Sant Faina, bueno, tothom està fent la seva, i llavors des de la gent del fan, bàsicament el que volem és som punt de reunió, que diguem, vale? O sigui, no, el que no volem és som nosaltres només i tal i qual, sinó que el que intentem i procurem és d'intentar abarcar el màxim i propostes per tothom. Vale, i una mica, doncs, tots aquests col·lectius que hi ha d'aquí, d'allà, doncs englobar-los i donar-los cabuda i intentar fer la millor programació possible dintre d'aquests espais que ens proporciona ja sigui l'Ajuntament, el poble o altres entitats.
1: Parla'ns una mica dels germans que formen Vermut.
0: Sí, bueno, Vermut està format per el Marc i el Pol, que són dos germans d'aquí pretenses, que segurament molta gent els coneix, i bueno, bàsicament ells es dediquen, bueno, els agrada la música electrònica, vale? Estan enfocats potser una mica més cap a la música electrònica més de ball, més tipus house, més bailonga, diguem, i res, són molt animats ells, tenen un caràcter molt divertit. Bàsicament es centren en passar-s'ho bé i en fer passar-ho bé a la resta de la gent, i ells van crear aquest concepte de Vermut, vale? Que era com el concepte aquest de traslladar la música electrònica així més ballable, més housera, a aquesta part del Vermut, aquestes hores prèvies al dinar, on et prens una cerveseta, unes gildes, el seu logotip també de marca,
1: sí.
0: Va enfocat en això, vale? En les olives, la gilda, bueno, el vermut, bàsicament, que fem tots abans de dinar, i doncs el diumenge de festa major, doncs, és molt bona hora allà, a les dues, allà, quan despertem allà, fotre una cerveseta, unes olivetes, i anar al parc a escoltar una mica d'electrònica xula, i repassar una bona estona.

0: Com tu dius, començar a revifar, després de la ressaca.
1: Exacte, exacte. I fer una mica de prèvia dels concerts de diumenge, que també són molt xulos. A mi personalment sempre m'ha agradat molt el diumenge al Fondo d'en Peixo, perquè sempre són concerts xulos i es crea molt bon ambient el diumenge de la Festa Major.
0: Doncs els germans de Vermut, que també ens van visitar, que han estat actuant, per exemple, ja a la capsa, i que pinta molt bé amb aquesta nova proposta, que fa que aquell espai de Fondo d'en Peixo també sigui agradable per poder fer el vermut abans de tots els concerts que després ens esperen. Albert, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona festa major.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
3: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.

Doncs aprofitem aquests minuts per recordar-vos alguns concerts que podreu trobar dins del Músiques al Parc de Fondo d'en Peixo. Començarà tota la moguda, tot plegat, el divendres a la nit amb Bala Hits i després, per acabar i allargar una mica, amb els Meloms, amb aquesta nova associació que també doncs, posaran i punxaran música en directe per acabar divendres a la nit. Després ja passem a dissabte, on aquest espai doncs, començarà a vendre amb l'esmorzar de Forquilla de la mà de les escarxofes del Prat. Després hi haurà una classe de baix llatins. També doncs, tindrem diversos concerts amb aquest espai als arbres, amb el Sanfaina Club, l'Helena Grueso, Vera Fauna i Pusil de Asalto. I passem a diumenge, on el Parc de Fondo d'en Peixo serà l'escenari de la trobada gegantera i també doncs, del Músiques al Parc. Primer, amb els arbres, amb la gent del fan, com us hem comentat, amb aquest vermut, amb Paco Pecado, amb Filles de Cassandra i amb Àngela Blackboard DJ. I ja passem a dilluns, que és el dia local per excel·lència, amb el taller de castells a les 5 de la tarda i amb el Músiques al Parc, amb el concert de Sick and Soul Friends, amb La Rauxa i també amb Fades. Us deixem amb una mica de música de Vera Fauna.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes. Contact.

0: Doncs continuem explicant-vos aquest nou espai dels arbres que també, de fet, podreu gaudir dissabte a partir de les 7 de la tarda amb un altre col·lectiu del Prat que també vol promocionar aquesta música punxada en directe, com són els Samfaina. De fet, saludem avui a un dels membres, el Just Just Just. Què tal? Benvingut, com estàs?
1: Hola, què tal, Lisa? Benvingut. Bueno, pues sí, i tan benvingut sempre que em truqueu. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Com vau rebre la proposta d'actuar també dins de la Festa Major del Prat?
1: Bueno, doncs, celebrar amb la Festa Major del Prat amb un set nostre propi, ja no només com a assistents, sinó com participants des de la part, diguéssim, artística, és una gran notícia. Com a ciutadans d'aquí, doncs, em sembla fos una oportunitat molt xula de poder connectar amb la gent, ampliar la nostra comunitat i, en definitiva, de passar una bona estona, perquè hem vingut d'això.
0: Clar. Estem en un bon moment, com dèiem, al final hi ha col·lectius a la ciutat que esteu apostant per aquesta part de proposar-nos festes, de punxar en directe, de posar en valor també la feina que fan els DJs, els punxadiscos. Què sou, Samfaina?
1: Samfaina som un grup d'amics que un dia es decideixen reunir per dir que hi ha moltes coses de l'escena de l'oci musical que no ens estan agradant. Ja sigui la despersonalització de les experiències, l'encariment de molts festivals i concerts que estan cada vegada això anant a pitjor. També veiem que ens falta diversitat a l'hora de descobrir música, sempre són el mateix a totes bandes, i una mica amb aquestes idees vam decidir organitzar-nos i fer aquest col·lectiu que és totalment autogestionat, creant Samfaina i les experiències de Samfaina, que ja vam celebrar una fa quasi un any a la capsa.
0: Déu-n'hi-do, ja fa un any.
1: I és això, el que volem és oferir doncs una barreja, no? Samfaina és una barreja de verdures i d'ingredients que són heterogenis però estan molt bons i acompanyen, i és un plat de cuina catalana local i tradicional i que va bé amb tot. I també volem ser aquesta barreja d'estils, de talent, de músiques, que no, bueno, el reggaeton per exemple està molt guai, però ja hi ha moltes festes de reggaeton. Nosaltres apostem per altres gèneres, i potser en una mateixa sessió et trobes pues un pop experimental juntament amb una altra proposta més disco, amb indie rock, i al final també tens DJ set de música més electrònica, que pot ser variada, perquè l'electrònica també té moltes branques, no?
0: Amb tota aquesta barreja, amb aquesta Samfaina, quin menú prepareu pel dissabte a les 7 de la tarda als Arbres?
1: Doncs mira, si parlem de menús, ho plantegem també com un aperitiu, no?
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Tenim una horeta i quart, aproximadament, i qui vulgui venir i ens descobreixi, doncs estarem la Natàlia i jo, la Nat i el Jus Jus Jus, fent un back-to-back. Estarem els dos una hora i quart allà, als Arbres, al Fondo del Peixo.
0: Això de back-to-back, què vol dir?
1: Bueno, dos persones que estan allà punxant alhora. Va. Així, resumidament.
0: Feu conjuntament, no?
1: Sí, es van tirant cançons i l'altre li va contestant i anem tornant-nos. I dic que és un aperitiu perquè al final nosaltres, segons la situació, que també el 3 d'octubre, la setmana vinent, celebrem la nostra tercera edició, que ja vam fer la primera fa un any a la capsa. Després vam fer la segona al maig a la Sala Padró de Cornellà, que també ens van rebre com a casa. I la setmana vinent, el dia 3 d'octubre, com dic, de 6 a 10:30 de la tarda a nit, estarem a la Bàscula, a Barcelona, al barri de la Zona Franca, que també és perifèria i és especial també perquè venim d'allà, ens vam criar allà, i també d'alguna manera és una mica un... El plat principal, no?, de la nostra activitat.
0: És un lloc mític també i que està molt ben connectat amb el Prat.
1: Sí, no, i tant. Tenim la L10 Sud, que es pot fer transport fàcil amb la L9 que tenim aquí. I és això que deia, o sigui, tant l'aperitiu com el plat principal, per nosaltres els estem treballant amb molt d'amor i ojalà que ho passem molt bé a les dues i que tothom es pugui animar a venir a les dues.
0: Doncs pinta molt bé, sobretot per qui encara no us conegui, que es pugui apropar al Músiques al Parc a Fondo d'en Peixo, amb aquest espai nou dels arbres, abans dels concerts de dissabte a Fondo, que molta gent ja s'ho agenda i es prepara, també doncs, poder gaudir d'aquest tipus de barreja d'estils que ens proposeu, com sempre, des de Sant Feina. Just, moltíssimes gràcies, molt bona festa major.
1: Puc fer un petit apunt, només?
0: Sí.
1: El minut, el segundo de oro, pràcticament.
0: Sí, clar.
1: Ni un minut. No, simplement dir que la sessió serà molt divertida, segur. Encara no tenim definit què punxarem exactament, però el nostre estil sempre és molt bailongo, sempre és sorprenent, perquè hi ha gent que ens diu ostres, pues a mi l'electrònica no m'agrada, però no he pogut parar de ballar durant el teu DJ set, no?
0: Molt bé.
1: Però és una cosa que us celebro sempre molt, perquè és guai obrir mires, que és l'objectiu de Sant Feina. I això, que és igual l'edat, és igual que t'agradi, que la gent vingui amb oïdes obertes i a gaudir-ho, perquè segur que ho fem tots junts. I que qui vulgui saber més de tot el que estem fent i tal, tenim el nostre Instagram, que és Sant Feina, tot junt, i allà ens pot trobar, contactar, i si algú també, aprofito, vol formar part de Sant Feina i col·laborar com a part de la comunitat, no només des de la banda del públic, sinó participar, oferir-se com mostres, però jo tinc un projecte artístic, etcètera, etcètera, doncs també estarem encantats de donar-los la benvinguda.
0: Perfecte, doncs queda dit, gràcies, ara sí, molt bona festa.
1: Molt bé, igualment.
0: Una abraçada.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, espera Luis Rodríguez Alonso. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031, i també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari integrat, i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports. Més coses. El govern català regularà l'ús de les pantalles de menors des de la perspectiva de la salut pública i això implicarà prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles a menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. L'executiu de Salvador Illa vol així posar al centre de l'educació els llibres de text alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals i amb el focus posat en les biblioteques. Escoltem Illa.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
0: Dilluns vinent ja prevista una comissió interdepartamental que fixarà 60 mesures més amb el compromís d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal sòlid, friable i durador. I la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania. És una de les novetats de la festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. Aquesta mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau. Per normativa, aquests controls es faran a totes les persones que formin part de trabucaires i de forma aleatòria a les colles de foc, tant locals com convidades. Ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
3: Llavors es va extrapolar també a la colla a les colles de Diables, perquè policia local va entendre que també era per un motiu estrictament de seguretat, d'acord? Llavors es fan aleatòriament.
0: A més, per evitar que es perdin infants o gent gran, l'Ajuntament també ha posat a disposició de la ciutadania pulseres identificatives. Durant els 4 dies de festa estarà activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. I als esports, els equips de bàsquet de la ciutat tornen a la competició de Lliga aquest cap de setmana, deixant de banda el primer equip del CB Prat, que continua disputant la Copa Espanya. La resta de sèniors del conjunt pot elevar, així com el bàsquet pretenc, faran el seu debut oficial del curs aquest mateix dissabte. El sènior B del CB Prat rebrà a casa la S, mentre que el femení visitarà la pista del Petropinto d'Asfe. Pel que fa al pretenc, el primer equip masculí s'estrenarà rebent el Baix, mentre que el femení visitarà la pista del conjunt veient present. Això és tot el moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Doncs continuem explicant-vos activitats de la Festa Major del Prat i ens hem d'aturar a la 50a exposició col·lectiva d'artistes de la ciutat, que de fet s'inaugura de manera tradicional dissabte a Festa Major. Enguany serà a 1:15 del migdia. Saludem la Cristina Castells, la cap de lectura i de coneixement de l'Ajuntament del Prat. Què tal, Cristina? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos una altra vegada.
0: 50 anys d'exposició, no sé si encara queda algú que no conegui el que significa aquesta exposició, però per si de cas, recordem quin és l'objectiu de la col·lectiva.
1: Doncs l'objectiu és oferir espai a tots els creadors de la ciutat, facin el que facin, toquin la disciplina que toquin, perquè puguin mostrar doncs, la seva creativitat, no?, la seva passió per l'art, i ho puguin fer doncs, portant una peça. Nosaltres no fem criba de ningú, és a dir, és una acció participativa del Centre d'Art Torremuntades i l'objectiu és aquest, no? Que tothom pugui tenir l'oportunitat d'exposar al Centre d'Art i d'aquesta manera poder veure el conjunt, no?, creatiu que tenim a la ciutat, que és molt potent, que és molt divers, que és intergeneracional. Doncs és com una festa de l'art. Jo sempre descrivim aquesta activitat com que celebrem tots la creativitat del Prat, no?
0: Quantes obres heu rebut enguany?
1: Moltes, o sigui, aquest any ho hem patat i em sap molt de greu perquè estaran totes una miqueta
0: apretadetes,
1: però en tenim, em sembla, 93. Mai havíem tingut tantes. O sigui, sempre voltàvem la vuitantena, però aquest any s'han presentat moltes més persones, 110.
0: Déu-n'hi-do.
1: 110, clar. Sí, ho dic bé, 110. I clar, llavors, bueno, estaran una miqueta apretades, però ho estem fent amb molt d'amor i molt de carinyo perquè quedin boniques totes, sí.
0: Quines disciplines artístiques ens trobarem?
1: Val, doncs des de les més tradicionals, la pintura, l'escultura, la marqueteria, la joieria, aquest any tenim una peça de una joia també, fins a les més contemporànies, podríem dir, bueno, tot el tema de vídeos, no? O sigui, tenim aquest any una videoinstal·lació i una peça audiovisual.
0: Perfecte, sí. Doncs hi ha una mica de tot,
1: mica de tot.
0: Mira, com sempre ens agrada molt
1: i fotografia,
0: conèixer...
1: m'he deixat fotografia,
0: fotografia molt important. Ens agrada molt conèixer aquesta part artística de gent del Prat que aprofita l'exposició col·lectiva per ser una mica la seva primera exposició i la manera també d'ensenyar el seu art als familiars, als coneguts i a tot el Prat al final que acaba passant per aquest lloc. Tenim un àudio del Frederic Monés que ens explica la seva peça i també el que significa per ell participar d'aquesta exposició.
2: Hola, em dic Frederic Monés i participo a l'expo col·lectiva de la Festa Major. Formo part de l'Escola d'Arts Visuals del Prat, l'Escola Municipal, i estic en un curs de pintura i som, bueno, una colleta que ens hem apuntat allà sense grans pretensions, perquè ens agrada, la majoria, clar, si anem de matí, la majoria, si no tots, som jubilats. En el meu cas, jo sóc pensionista. Ningú teníem cap intenció de participar en una exposició, perquè, entre altres coses, sempre et fa vergonya. No penses que el que tu fas, que ho fas només perquè t'agrada, pugui interessar a ningú, que et fa una mica de vergonya d'exposar. Però amb això de l'exposició col·lectiva estàs com més protegit, no? Hi ha molta gent, cadascú fa la seva, ningú té cap problema d'expressar-se, hi ha gent molt bona, hi ha gent no tan bona, i entre els companys de l'escola doncs vam començar a animar que si podríem anar i vinga, va, anem i vam participar dos o tres o quatre com a molt. Això va ser el primer any. Després vam ser uns quants més i ara aquesta ja serà la tercera participació i potser ja som sis o set que ens hi presentem. Bueno, és una forma de ensenyar a la gent el que fas, no? sense vergonya i sense cap compromís, perquè no tens que omplir una paret, només tens que presentar una obra. Està molt bé, és una oportunitat molt bona i molt d'agrair. Veus el que fa la gent del poble, hi ha coses molt maques i també hi ha gent que és professional, o sigui que s'hi dedica i veus la diferència, però bueno, En general, cada any hi ha més coses més variades, més boniques, i estem molt contents de participar. També s'ha de dir que ens costava molt participar i ens va fer una empenteta a la nostra professora, la Celeste, que sempre ens està animant a fer coses i vinga, va, participeu. I bueno, i aquí estem. Portem, ja et dic, aquest serà el tercer any i bueno, i que en vinguin uns quants més.
0: Doncs les paraules d'un dels participants, el Frederic Monés, i també hem convidat una altra de les artistes, ella és la Maria Jordà. Què tal? Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
0: Explica'ns, per què vas decidir participar de l'exposició?
3: Jo, o sigui, la peça que exposo a la col·lectiva és el resultat del meu treball final de grau de comunicació, i parla sobre la identitat, el dol, i el meu tutor, de fet, em va animar a projectar-ho, que no es quedés només com un treball de carrera i ja està, i per mi tenia tot el sentit del món, doncs, exposar una part de la meva identitat, que és el territori, que és el Prat, i començant a la col·lectiva, doncs, que això, part de qui soc, tenia tota, o sigui, encaixava com totes les peces.
0: L'havies visitat alguna vegada o no?
3: Sí, l'any passat, just, o sigui, la Torre Muntades com a tal sí que l'anat visitant, però la col·lectiva, com que era algú que no tenia tan present, i l'any passat ho vaig veure, i també com em va animar a fer la idea del MultiFG, que va ser el final, també.
0: Uh-huh. O sigui, que et va disparar sí, una mica això d'anar...
3: Sí, perquè veure l'espai i tot això, sí, sí.
0: Molt bé. Com ho concretes després en una exposició? Perquè, clar, tu ja vas treballar amb aquest TFG, el presentes i a vegades acabes tan farta que no el vols ni recuperar. Tu, en aquest cas, sí que ho vas gaudir bastant, no?, el TFG, tot aquest procés, i ara culmina amb l'exposició.
3: O sigui, el TFG com a tal va ser un moment, va ser bastant una muntanya russa. Jo l'anava agafant, l'anava fent, l'anava deixant a banda durant 2 mesos, perquè sí que tenia molta relació amb un procés meu vital. Llavors, quan no sentia com aquella sensació, aquell dol, aquella com tristesa, podríem dir, era una peça que ni tocava. I la vaig acabar fent, em va agradar molt el resultat, i res, doncs em vaig animar a presentar-lo, perquè, doncs, ja que m'he atrevit... Bueno, quan feia l'exposició, de fet, davant del tribunal, em van agrair, doncs, el fet de ser com tan vulnerable. I mon pare em va dir que justament fer aquesta exposició és algo molt valent, i doncs mira, una part més com d'aquesta part de ser valenta i explorar-se davant del món, i que tothom passa per processos molt iguals, llavors... No sé, em va semblar maco també tancar-ho d'aquesta manera.
0: De quin tipus de dol parles i com ho fas des de l'art? Perquè és molt difícil, no?
3: Sí. O sigui, el TFG no parla només del dol sobre la mort i tot això, sí que hi ha, doncs, morts de la família i tot això que sí que parlo, però també, doncs, el tancament d'una etapa, que, per exemple, a la universitat, doncs, és una mica com un precipici, o amistats que ja no tens tan presents, o ma germana que van a viure fora. Llavors, totes aquestes cosetes va acabar generant com un cúmul de, doncs, pèrdues, que per mi van significar com un buit, una mica com una inestabilitat que necessitava com plasmar d'alguna manera. I amb un videoart sobre les teles, sobre la reconstrucció i tot això, deixar, doncs, rentar les teles per deixar anar i cosir-les per reconstruir-se, que és una mica com ho lligo tot per, doncs, poder expressar com aquest moment vital, una mica.
0: Ara ho has hagut de fer en una exposició conjunta, que hem dit que les peces estan unes molt a prop de les altres. A tu era una cosa que t'inquietava, no?, que realment es pogués entendre i deixar-te traspassar una mica per la proposta que tu ens fas. No sé si has pogut veure com està muntada l'exposició.
3: Estic anant, sí, he anat a muntar-ho també jo, perquè, clar, com que és una exposició i hi ha unes teles penjades, clar, doncs, de fet, molt agraïda que m'hagin donat l'oportunitat d'anar jo i, doncs, muntar una mica com he volgut. I sí, he vist bastantes peces, i també algunes molt xules.
0: Què li recomanes a la gent que vagi a visitar-la aquest cap de setmana, per exemple, perquè pugui entendre el que tu vols transmetre?
3: Jo et diria que vagin amb calma, que, doncs, que parin atenció a les cosetes i que pensin també en ells mateixos, no? que s'inspirin també una mica i que llegeixin molt també.
0: Tu què faràs? El cap de setmana aniràs a visitar-la o no?
3: Home, sí, no? Estaria bé. La meva mare ja m'ha dit que anirem juntes.
0: Clar, és un moment de poder ensenyar tot el que has fet, però també d'exposar-te, no? Com tu deies, hi ha molta gent del Prat que et coneix i que veurà, doncs, realment tot aquest treball i aquesta feina que has fet, no només expositiva, sinó una feina de repensar-te de com et senties i al final de poder expressar d'aquesta forma artística. No sé si després del TFG penses que aquesta part artística la continuaràs desenvolupant o no.
3: Jo vaig aprofitar el TFG perquè vaig mirar, és el moment de tenir recursos, tenir eines, tenir com tot el material tècnic de la universitat, i no sé si en algun moment de la vida tornaré a tenir com aquesta capacitat o aquest temps per poder-ho fer. Llavors vaig dir, mira, és la meva oportunitat de fer alguna cosa molt meu, perquè durant la carrera sí que vas fent peces i així, però alguna cosa tan íntim com això, doncs no. Vaig dir, mira, aprofito ara, i si en algun moment torno, vale, però com que tenia el temps i els recursos per fer-ho, vaig dir, doncs, endavant.
1: Recomanes participar també amb aquesta gent una mica més jove, no?, del Prat, que potser no se sent tan interpel·lada per l'exposició col·lectiva?
3: Ai, sí, doncs crec que és un espai, doncs, on mostrar-se, on potser que, doncs, veure una altra manera de veure el món també, o de un nou hobby potser també, potser pintes per passar el temps i que vas veient, doncs, que potser sí que et pot interessar més o t'hi pots dedicar d'alguna manera.
1: És una part interessant, no, Cristina? A veure la Maria, que és, doncs, això, una noia que acaba de sortir de la universitat, que ha aprofitat també tota, doncs, aquesta proposta del TFG, que al final l'has de fer sí o sí, per desenvolupar una part artística, per explorar la seva vulnerabilitat. Clar, la col·lectiva va des d'aquí fins al Frederic, que ens diu que tenen un grupet i que van, doncs, vinculant-se també a l'exposició, a gent una mica de tot tipus. Fem una mica de resum del que veurem a la col·lectiva i recordem els horaris també.
4: Val, és molt interessant el que comentes. Són 50 anys,
1: clar,
4: amb un pes, no?, històric d'aquesta activitat, no?, que remunta en els orígens, no?, de la primera, de l'Escola de Dibuix i Pintura, que va inaugurar-se, no?, el 1976, i clar, aquesta activitat sempre ha estat molt lligada a aquesta escola. Primer va ser, doncs, per donar a conèixer el treball de tots els alumnes, i per això tenen tant de pes, potser, clar, més les disciplines més de pintura, de dibuix, d'escultura, o sigui, de totes aquelles tècniques que es treballaven a l'escola. Però sí que és cert que en els darrers anys, també gràcies a que vam posar en marxa, no?, des de l'Ajuntament un projecte de suport a la creació local, aquesta exposició s'ha anat també omplint d'altres disciplines potser més contemporànies o més de l'àmbit de l'audiovisual i la fotografia, i s'ha anat incorporant també més gent jove, fins al punt de que també tenim infants, no?, que presenten alguna coseta.
1: Molt bé.
4: No? Llavors, és xulo veure com any rere any, tot i que hi ha, i poso tot el valor, en totes les persones que any rere any participen i aporten molt de temps, també hi ha persones noves que acudeixen, no? Per exemple, aquest any tenim com 20 persones que són noves, i dius, bueno, doncs està molt bé que puguem també anar regenerant, doncs, tota aquesta participació. I el que em comentaves,
1: sí,
4: és també...
1: Acabem amb els horaris. Amb la inauguració, val, una mica, que és el que es fa,
4: sí,
1: en aquest acte.
4: Mira, l'horari, com inaugurem el dissabte 26 a les 12:30, i llavors durant els dies de festa major tenim un horari especial, és a dir, podeu venir també el dissabte de 6 a 8 de la tarda, i llavors el diumenge i el dilluns pel matí de 11 a 2 i per la tarda de 6 a 8. I després l'horari habitual de la sala és de dimarts a divendres de 5 a 8. És a dir, després de festa major podeu venir en aquests horaris.
1: Encara ens queden dies.
4: Sí,
1: no?
4: I fins al 30 d'octubre, o sigui, teniu temps. I molt important, si veniu durant els dies de festa major, recordeu que hi ha una votació popular a la peça que més us agrada.
1: Ah,
4: és a dir, podeu votar i després el guanyador se li dona un petit premi. Sí? Així que us animem a que vingueu i que també participeu en aquesta iniciativa.
1: Clar que sí. Doncs val la pena fer aquesta activitat també, una mica diferent de la festa major, però que s'ha convertit en un clàssic després dels 50 anys de l'exposició col·lectiva al Centre d'Art Torre Muntades. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
7: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
8: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
9: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
10: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
2: Ni idea.
1: Xules, és un programa de coses xules.
2: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
2: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
0: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza-la.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, han parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasòl el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver surant al mar al port de la Selva, l'Alt Empordà. El cos l'han localitzat aquest matí unes persones que havien sortit a pescar i que han avisat el 112 cap a 3:15. Per ara no se'n reconeix la identitat, ni l'edat, ni la nacionalitat i la investigació haurà d'aclarir les causes de la mort. I una persona també ha mort en l'incendi declarat aquesta nit en una residència a l'Ametlla del Vallès. El SEMAT és un total de 78 persones, a banda de la víctima mortal. 13 han resultat ferides menys greus i han estat traslladades a l'hospital, mentre que 64 han patit ferides lleus i no han requerit ingrés. Els trasllats s'han fet als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni i el foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i 3 pisos. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.

0: Per tu i per mi, jo que ja en sé ben puc plorar.
1: 5 minuts per sobre de les 11 del matí, continuem explicant-vos les activitats de la Festa Major del Prat i abans hem preguntat per aquelles cites que no et perdries i sempre acaba sortint la cantada d'havaneres que fan des de l'Associació de Veïns del Barri de la Barceloneta. En aquest cas serà dissabte a les 11 de la, a les 10 de la nit, perdó, als Jardins de Montracó. Avui saludem el vicepresident de l'Associació de Veïns del Barri, el Manel Gómez. Què tal, Manel? Benvingut.
2: Benvingut. És tan crit.
1: Sempre us agrada participar de la Festa Major i, de fet, feu que la gent es mogui una mica del nucli antic, no?, i vagi a visitar també la Barceloneta.
2: Bueno, tu ho has dit, igualment ja ho diu en el programa.

0: hem de variar, perquè clar, vull dir, el programa de festes del Prat necessita que cada any sigui diferent, i em pregunten quin grup és el any i qui és, i el que ja sap, i hòstia, pues el coneixo, tal, no? Però en principi tallen preguntes, sí, sí.
1: Com feu la selecció i com feu aquesta part de preproducció també d'un festival, d'una cantada d'habaneres?
0: Bueno, a mi en un principi, clar, mirem també altres llocs que es fan habaneres, per exemple la cantada de Palafrugell, que aquest any per exemple se va suspendre per motius que va haver-hi pluges i tal, sí. Però sempre mirem les referències d'altres cantates que es fan a tot territori, mirem els grups que estan una mica més punteros i a partir d'aquí fem la valoració i portem un grup. I aquest any, doncs, bueno, vam decidir Ultramar, que hem de tot cantar en la cantata d'habaneres de la Calella, però no va poder ser, però bueno, els van estar escoltant i van parlar amb ells i aquí estem, aviam, gaudir-les.
1: Molt bé, clar que sí. Hem de dir que el tema de la pluja, que sempre ens preocupa també, ara has parlat de la pluja a altres indrets, de moment aquest any no ens ha de preocupar gaire, pel que veiem les previsions.
0: És un històric, el Prat sempre és un històric, sempre ha de ploure un dia, però aquest any les previsions són que la festa, els 4 dies de festa seran sense aigua, sí.
1: Molt bé, per tant, gaudirem també. Quantes persones espereu? Sí.
0: Bueno, en principi sempre és una aproximadament estem parlant de més de 1.000 persones, sí, perquè les que posarem cadires per a més de 1.000 persones, per tant, ja et dic que hi ha gent amb ganes i tenim públic que ja és assidu, per tant, considerem que més de 1.000 persones vindran, sí, sí.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, en uns dies de festa on hi ha molts actes a la vegada, també té molt mèrit, bueno, però, aquest poder de convocatòria que té la Barceloneta, eh?
0: Bueno, però lo bo que té la festa major és que hi ha públic per tot. Per tant, aquella de segona segur que hi ha altres coses molt més interessants, però el públic de la bandera és fidel.
1: Sí, sí, aquí és això, anem preguntant a tothom quin és l'acte que no es perdrà i molta gent a la nostra tertúlia ens parla de la cantada d'habaneres a la Barceloneta com aquella cosa que sí o sí té apuntada al calendari. Hem dit que comença a les 10 als Jardins de Mont-racó i també fareu després la degustació de rom cremat.
0: Home, això és importantíssim. Sí, sí, la idea cremarem 100 litres com cada any i ara hi farem una mitja part d'aturada i repartirem el ron com cada any, sí, sí.
1: Perfecte.
0: El ron és que va lligat amb la habanera, sempre.
1: No pot faltar, no?
0: No pot faltar.
1: En aquest context de festa major. I també demaneu que portem mocadors blancs.
0: Sí, evidentment, sempre al final es canten dos cançons que són ja les legendàries i en una d'elles, pues, evidentment, el mocador ha d'estar sempre.
1: Doncs així farem, amb el mocador de festa major d'una banda i amb el mocador blanc d'una altra també per acompanyar la cantada d'habaneres. Manel, no em pengis perquè tenim en línia la Núria Berengueres, ella és membre del grup d'habaneres Ultramar i una dona pionera en liderar un grup d'habaneres també en català. Què tal? Benvinguda, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Molta expectació bon dia. Aquí al Prat per la cantada d'habaneres cada any.
2: Si no, ja estava escoltant part de l'entrevista i, bueno, quan ha dit la quantitat de gent doncs, que assisteix als actes, doncs la veritat és que tenim moltes ganes d'anar-hi per poder cantar per tota aquesta gent i que s'ho passin molt i molt bé.
1: Clar. No sé si sentiu que fora del Maresme i de la Costa Brava ens costa una mica més el tema de les habaneres, però sí que és cert que hi ha un públic molt fidel, almenys aquí al Prat.
2: No, és que, mira, hi ha espais de terra endins amb què s'hi congrega moltíssima gent. Mira, precisament aquest any també vam anar a la Festa Major d'Igualada, que també fan una gran cantada de veneres, i s'hi posa moltíssima, moltíssima gent. Encara que no estiguis al costat del mar, la gent estima aquest cant mariner perquè són cançons molt agradables, que els fan passar una molt bona estona, i la veritat és que, vull dir, encara que no estigui arran de mar, clar, a terra endins també, les habaneres també tenen la seva importància, clar que sí.
1: Aquí, Núria, estem arran de mar, però és veritat com que estem una mica d'esquenes al mar i això de recuperar les tradicions marineres, de sentir que el litoral és nostre, perquè al final tenim una part del Prat important, més enllà de la platja, no?, de totes aquestes tradicions, sí que està molt bé, doncs, restablir el vincle una mica. Què et va fer enamorar-te tu d'aquesta música de les habaneres?
2: Mira, la primera vegada que vaig escoltar una cantada d'habaneres va ser per als pescadors de l'Escala, al meu poble natal, Sant Feliu de Codines, durant la Festa Major, precisament, i recordo que la plaça estava plena de gom a gom, també era aquella època

0: que ja es cantava el meu avi, que llavors tenia una, bueno, com ara, però que en aquells moments, com que era, encara estàvem amb la transició política, encara hi havia... Sí. Llavors, doncs, vull dir, recordo que haver escoltat aquelles cançons, l'úniques que eren, i em van atrapar, i mira, aquest va ser el motiu per al qual, bueno, aquest un, i després l'altre, que hi havia el senyor Andreu Tura, que va ser el que juntament amb mi varen formar el primer grup de Vaneres, que va ser el grup Quatre Veus, això ja parlem de fa 48 anys, i aleshores, doncs, vull dir, bueno, per ell i amb mi, doncs, va ser per aquí que vaig entrar en el món de la Vanera, i fins ara, fins al dia d'avui.
1: Clar, també és veritat que amb la teva veu, no?, encaixa molt bé aquest tipus de música, semblava que estaves feta per això.
0: Bé, s'ha de dir que sí, que realment les veus femenines per encaixar amb veus homes és una mica complexa, perquè diríem que, si les veus d'home i dona són molt separades, llavors no empasta l'harmonia. Llavors sí que és veritat que personalment, i no és per fer-me aquí la interessant, però sí que és veritat que sempre la meva veu ha congenat molt amb les veus masculines, i sempre, doncs, han tingut un timbre i un to molt agradable. I, bueno, doncs, la veritat és que a mi sempre m'ha agradat molt la música, i és clar, doncs, mira, la Vanera ha sigut el vehicle amb el qual m'he pogut expressar i he pogut cantar per moltíssima gent i molts llocs i molts espais, a la qual cosa li tinc molt que agrair.
1: Clar. Núria, ha canviat molt el tipus de públic en aquests 48 anys que des que vas començar?
0: És bona pregunta. A veure, amb uns certs matisos sí, perquè com que també la Vanera també s'ha evolucionat, vull dir, es canta Vaneres, es canta la clàssica, però hi ha molts compositors contemporanis, en Carles Casanovas, vull dir, l'Antoni Mas, hi ha molta gent que, doncs, bueno, l'Antònia Vilàs, etcètera, etcètera, hi ha alguns autors que han incorporat unes noves lletres i unes noves tendències adaptades a l'evolució del temps. Doncs també ha fet que a vegades vegis en el públic també vegis gent més jove, que no és, generalment és un públic a partir dels 45, 50 anys en amunt, no? Però gratament trobes sorpreses que a vegades veus en segons quins llocs i veus també gent jove, inclús gent jove que organitzen la festa i també organitzen la cantada de Vaneres. Per tant, després de 48 anys ja puc dir-te que la Vanera està molt viva, i també gràcies a que, doncs, que també hi ha gent que, doncs, més jove que també s'hi estan implicant, inclús els grups de Vaneres, que hi ha formacions boníssimes que ja tenen un estil ja molt més actual, tot i sense oblidar l'essència del cant mariner.
1: Doncs és una crida que farem també a la gent una mica més jove perquè s'hi apropi, perquè reprengui aquesta part de sentir les Havaneres, de veure també un grup en directe com serà Ultramar dissabte als Jardins de Mont-racó, perquè, clar, no sé si és que no ens ho acabem de creure, no? Com per exemple sí que fan els portuguesos amb el fado, aquesta part de reivindicar l'Havanera com a pròpia i, no sé, de fer-ne més pedagogia i portar-la més enllà encara.
0: Doncs jo diria que, mira, amb això és cert, a més si pensem que les noves generacions són el futur, doncs amb el cant, amb el tema de la Vanera també es produeix un fet molt rellevant, que és el que es fa, que es diu la cantadeta, que es fa abans de l'estiu, i que es fa a Girona, però s'ha fet en algun lloc més, on grups de nens de diferents escoles doncs fan una cantada de Vaneres i canten els nens juntament un espectacle molt bonic. És a dir, d'alguna manera les escoles es fa pedagogia, en algunes escoles de Girona es fa pedagogia de la Vanera, i no només a Girona, també en alguns altres punts, a Montblanc i així, que també a Calella de la Costa, que també estan fent pedagogia d'aquest cant mariner, la qual cosa això és sembrar pel futur i perquè la Vanera continuï estant i tingui la seva presència i el seu lloc a casa nostra.
1: Sí. És una música maquíssima que de fet ens pot acompanyar en molts moments de la vida i doncs això, que tenim l'oportunitat de veure-us en directe. Quin repertori oferireu al concert?
0: Doncs mira, a veure si me'n recordaré de totes. Farem un vals mariner, que és d'en Tòfolmús i el mestre del monestir, que es diu Si fóssim gavines. Llavors farem una vanera de Guillermina Aramburú i Maria Teresa Vera, que és el 20 anys. Farem una cançó també... que es diu Los Parranderos, que és una cançó marinera que, bueno, que del qual el mestre Ortega Monasterio em va fer la música. Farem també una cançó preciosa que és l'himne, es pot dir que és l'himne de Menorca, que és Escolta el vent. És una cançó preciosa, és una balada molt bonica que la va fa 60, aquesta cançó ha complert 60 anys i la va cantar el tenor Lluís Cintes, que va tenir molta rellevància, i la gent de Menorca se l'ha fet seva, no? I què més? Pues, bueno, un tema instrumental que l'interpreta el nostre acordionista, que és el millor dels millors que hi ha en el món de l'havanera, bueno, pues la vella Lola, el meu avi, el capità, el vestida de nit, la paloma, una cançó que l'hem adaptada així, que és Mirant del mar, i un tema que és una ranxera bolero preciosa, de la qual el nostre baríton en fa un lluïment excepcional, que es diu Luz de Luna. Vull dir que tindrem un repertori molt variat, molt amè. Vull dir que la gent s'ho passaran d'allò més bé. De fet, a tot arreu entenem els nostres concerts, la gent ens aplaudeix i ens rep amb molt de carinyo. Gaudeixen molt de la nostra actuació, la veritat.
1: Doncs segur que aquí serà igual. Esperem que us tractin molt bé, Núria, el dissabte a Jardins de Mont-racó, com dèiem.
0: Ja tenim ganes de venir, eh? Sí, sí, sí. I com des d'aquí a l'emissora, encara que tu ja ho estàs fent, doncs res, convidem a la gent que vinguin, que s'ho passaran molt i molt bé.
1: Doncs ens quedem amb la vostra música per fer un aperitiu una mica del que ens esperarà dissabte. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Núria.
0: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me trucat i per haver pogut explicar una miqueta, doncs, tot plegat.
1: Una abraçada, molt bon dia.
0: Gràcies, bon dia.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, espera Luis Rodríguez Alonso. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031, i també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari integrat, i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports. Més coses. El govern català regularà l'ús de les pantalles a menors des de la perspectiva de la salut pública i això implicarà prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles a menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. L'executiu de Salvador Illa vol així posar al centre de l'educació els llibres de text alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals i amb el focus posat en les biblioteques. Escoltem Illa.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
0: Dilluns vinent ja prevista una comissió interdepartamental que fixarà 60 mesures més amb el compromís d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal sòlid, friable i durador. I la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania. És una de les novetats de la festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. Aquesta mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau. Per normativa, aquests controls es faran a totes les persones que formin part de trabucaires i de forma aleatòria a les colles de foc, tant locals com convidades. Ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
3: Llavors es va extrapolar també a la colla a les colles de Diables, perquè policia local va entendre que també era per un motiu estrictament de seguretat, d'acord? Llavors es fan aleatòriament.
0: A més, per evitar que es perdin infants o gent gran, l'Ajuntament també ha posat a la disposició de la ciutadania pulseres identificatives. Durant els 4 dies de festa estarà activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. I als esports, els equips de bàsquet de la ciutat tornen a la competició de Lliga aquest cap de setmana, deixant davant del primer equip del CB Prat, que continua disputant la Copa Espanya. La resta de sèniors del conjunt pot elevar, així com el bàsquet pretenc, faran el seu debut oficial del curs aquest mateix dissabte. El sènior B del CB Prat rebrà a casa la S, mentre que el femení visitarà la pista del Petropinto d'Asfe. Pel que fa al pretenc, el primer equip masculí s'estrenarà rebent el Baix, mentre que el femení visitarà la pista del conjunt veient present. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies d'aquí una hora.

0: El Profi Mofis ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
2: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
4: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
6: Planeta Prat, l'òrbita pot hablava.
7: Arriba el FemSalut amb consells sanitaris i mèdics des del punt de vista de la detecció i la prevenció de malalties.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui contem amb un dels professionals de l'Institut Català de la Salut. Ens ha acompanyat en d'altres ocasions. És el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària Camp Antiquet de Mollet del Vallès, l'Eric Espósito Sanz. Benvingut, Eric.
2: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar avui d'higiene del son. És a dir, allò de... Hi ha moltes persones que et diuen «Ai, tinc problemes per dormir», hi ha molta gent gran que doncs té en la seva medicació, no? Pastilles per dormir. Realment és un gran problema, no?
2: Sí, gent gran i gent no tan gran, que a vegades pensem que només pot ser una problemàtica de gent gran, i és relativament habitual, no diré per sort, sinó tot al contrari, el tenir algun o el necessitar algun tipus de medicació per poder dormir en aquest moment.
1: I per què passa això? És a dir, de vegades jo trobo que no és el mateix descansar, pots descansar però no dormir bé. Quina diferència hi ha?
2: A veure, la cosa és que el que valorem com insomni és primer una reducció en les hores de son i també en la qualitat del son, no? Una mica el que la persona percep el dia següent, de com es troba, com pot tolerar el dia, com aguanta el dia. Necessito fer una becaina perquè si no m'estic caient, tinc necessitat de poder prendre 3, 4, 5 cafès al dia per poder tirar. Llavors potser estàs dormint algunes hores, però potser no tens una qualitat del son adequada en aquest sentit, no? Llavors hem d'intentar mirar també, quan parlem d'insomni, primer una mica les causes i després què podem fer quan tenim aquestes problemàtiques.
1: Parlem allò d'insomni perquè no pots conciliar la son, no? I et costa... Però hi ha persones que sí que dormen però tenen aquesta sensació de que no han descansat prou.
2: Sí, i segurament sigui perquè a nivell el millor físic o mental doncs estan en un període el millor complicat, amb certa sintomatologia o problemàtiques, i això d'alguna manera està impedint una mica el descans. Se sap també que evidentment doncs la medicació ajuda a dormir, però evidentment no es dorm igual que si dormes a cama, a pierna suelta, com es diu, no? Llavors hi ha molts factors que poden influir ja no només en, en les hores de son, sinó una mica en tu com perceps aquest descans.
1: Quines són les causes més habituals, no? Perquè al final no poder dormir bé doncs et pot generar una malaltia, no sé si física també, no? Al final, perquè doncs tens una manca de concentració i et pots acabar fent mal en el teu dia a dia desenvolupant la teva tasca professional, no?
2: Totalment. Pensa que aquest exemple que poses, el més bàsic que et pot venir, si has d'anar a treballar a la feina pel matí i vas per l'autopista i t'estàs dormint, doncs això és un risc, no? Què pot causar l'insomni? La major part de l'insomni ve causat per altres problemàtiques, probablement el que coneixem com un insomni primari, és a dir, que la causa és... Literalment no hi ha una causa més allà de l'insomni, és molt, molt estrany. Les causes més habituals, molta part del que treballem d'insomni en la nostra feina, té a veure amb causes d'estrès, ansietat, malestar emocional... I tot això són situacions que compliquen molt el que tu puguis entrar d'una forma relaxada a l'hora de dormir i, per tant, que puguis conciliar el son. També hi ha altres problemàtiques físiques, enfermetats, processos físics, processos de dolor crònic, per exemple, que, evidentment, poden pertorbar el teu son i tu també com veus el teu descans.
1: És a dir, que les causes poden ser múltiples, moltes d'elles, com comentava l'Eric, relacionades amb el nostre estat emocional, el nostre benestar emocional. Hem presentat allò que dèiem que avui parlaríem de la higiene de la son. Quan diem la higiene de la son, clar, alguna persona pot dir i a què es refereixen, no?
2: Sí, perquè el concepte a vegades pot donar un peu de confusió. Bàsicament, una sèrie de mesures, més a nivell de conducta, una mica de certes sensacions, estímuls que puc intentar regular de certa manera diferent per intentar facilitar entrar d'una manera més positiva al son. I aquí estem parlant de coses com l'alimentació, activitat física, com estem al dormitori, molta part que podem tenir a nivell de rutines, després per la nit, durant el dia, cosetes que podem fer per intentar millorar una mica el son.
1: De fet, igual són rutines que ja hem d'establir de quan som petits, no? També allò en els nadons, els acostumem allò a posar a dormir en una hora concreta, i això, amb el pas del temps, nosaltres ho anem oblidant. I no sé si haurien de dir, escolta'm, allò que vam aprendre quan érem petits, que ens van ensenyar, perquè no recuperem una miqueta, no?, aquest hàbit.
2: Justament poso aquest exemple quan parlem d'insomni a la part dels grups i tal, és que els bebès, normalment tenim molt clar que els bebès han de tenir una rutina molt marcada. I justament aquesta rutina molt marcada és fomentar una bona higiene de la son. Perquè al final la nostra ment també ha de saber anticipar coses. I quan jo començo una rutina que més o menys sempre és la mateixa, si sempre faig, doncs després de sopar sempre faig la meva part d'higiene, després llegeixo una mica, després faig relaxació i després ja vaig a preparar les coses del dormir, el meu cap ja anticipa que quan començo aquest procés és un procés d'anar a dormir. I els bebès, que se'ls intenta fomentar el sopar, la banyera, la dutxa, la crameta, el massatge, tot això els està anticipant que és l'hora d'anar a dormir. I és una cosa que d'adults no és que la perdem, però comencem a no ser tan conscients de les nostres rutines, encara que normalment sí que les tenim.
1: Per exemple, quan un és això, infant, el anar a sopar és molt més d'hora. Mentre que quan ets adult, doncs igual sopes a darrera hora i al cap de mitja hora o una hora com a molt ja te'n vas a dormir, no? I potser no sé si és el més recomanable.
2: No, això dintre de l'higiene de la son ja és un tema que es parla a nivell d'alimentació, no pel contingut del sopar ni a nivell dietètic, sinó simplement per un tema d'hores. El cos ha de poder fer una part de la digestió d'una manera tranquil·la i regulada. I si tu te'n vas a dormir amb el sopar encara fent tota la digestió, estàs fent un procés actiu del cos. Llavors és normal que el cos li costi dormir o que dormi d'una manera diferent. Llavors la recomanació sempre és deixar un espai entre el sopar i l'hora d'anar a dormir considerable. I estem parlant potser, si fos ideal, d'un parell d'hores, tranquil·lament, perquè els bebès i els infants sopen aviat, també perquè ells se'n van a dormir més aviat, no? I ja està bé, però sempre hi ha un espai de separació. Normalment no sopa si se'ls posa a dormir. Llavors nosaltres com a adults, una part de l'alimentació a nivell de general son és deixar espai entre l'alimentació i anar a dormir. I sempre que el que sopis ha de ser suficient. És a dir, no et quedis en gana i tampoc t'atipis. Si et quedes en gana, estàs fomentant que allà termini el cos necessiti més alimentació i potser s'aixequi a mitjanit per anem a veure què hi ha a l'armari. En canvi, si faig un sopar suficient, i sempre parlem de saludable, evidentment, no? Però suficient, estàs fomentant que com a mínim tinguis menys estimulants per poder aixecar-te per la nit.
1: Eric, necessitem les mateixes hores per dormir, tothom? Allò, o no. També depèn de l'edat? En sentit sovint a dir, a mesura que et vas fent gran, potser no necessites dormir tantes hores.
2: Hi ha un patró evolutiu per edat. Evidentment, els nens necessiten moltes més hores que els adults i la gent a partir de certa edat no necessiten tantes hores. El tema de que siguin unes hores específiques, això sí que entrem una mica més en el terreny dels mites, una mica així. No? Sí que se sap que una persona adulta hauria de dormir d'entre 6 a 8 hores, és un temps suficient per dormir. Que una persona diu, jo sense les meves 8 hores no soc persona, és com està acostumat. Que una persona amb 7 hores funciona bé i no té afectació al dia a dia, és com està acostumat. No hi ha una pota fixa, però sí que hi ha com uns intervals, per dir-ho així, que són diferents a les franges d'edat.
1: Dèiem allò que de les rutines, segur que a mi em passa, no sé si a la resta de la humanitat, jo crec que a moltes persones els hi deu passar que quan tens uns hàbits, allò d'anar a dormir a una hora i de llevar-te, doncs arriba allò un dia festiu, un cap de setmana, i et lleves a la mateixa hora i igual diries, ai, ara que puc aprofitar. Està bé que aquesta rutina també hi sigui al cap de setmana?
2: Sí, amb flexibilitat, evidentment. A veure, si t'aixeques per anar a treballar a les 6 del matí, doncs no fa falta que t'aixequis a les 6, però tampoc fa falta que t'aixequis a les 12 del matí. Més que res perquè el son no es compensa. És a dir, si tu el que no dormis durant la setmana, per molt que el dissabte dormis 12 hores, no estàs compensant el que has deixat de fer durant la setmana. Estàs fent aquell dia, però no durant la setmana. Llavors, una altra de les pautes que tenen el son és el tema d'horaris. Sempre hem d'intentar tenir un horari d'entrada i sortida de la son el més específic possible. I això a vegades parlem simplement d'intentar anar a dormir, que després ja parlarem de si no em dormo què puc fer. Però més o menys una hora 40 d'anar al llit, una hora 40 d'aixecar-se, intentar mantenir-la. Inclús en els moments i els dies que potser no dormir tant és a llarg termini saludable el poder mantenir les hores d'aixecar-se. Perquè puc pensar, avui no he dormit, m'aixeco més tard, però aquí ja començo a fer un bucle i una dinàmica complicada.
1: Preguntàvem si, segons l'edat, doncs, això influeix en les hores de necessitat de son. No sé si l'època de l'any també influeix, no? I igual allò, doncs, a l'estiu el nostre cervell està com més actiu i potser necessitem menys hores de son que bueno, no passa a l'hivern, o això no ens afecta,
2: jo diria que
1: l'estació de l'any.
2: Jo diria que és més un tema de rutines. Sí que és veritat que, evidentment, quan es fa fosc a les 5 de la tarda, doncs, evidentment, tot és de nit, i a nivell fisiològic, el tema de melatonina i demés, doncs, al final són rellotges biològics que també ens marquen i van amb la llum solar. Llavors, evidentment, pot afectar, eh? Això és indispensable. Però sí que és veritat que també tot després es treu una mica a nivell de rutina. Perquè, evidentment, a l'estiu, quan es fa fosc a les 9 i pico de la nit, doncs, evidentment, el teu cap pot transmetre allò d'escolta, és de dia encara. Però potser tu ja has aplaçat una mica el teu horari, ja t'has acostumat a això sense donar-te compte. Llavors, és important, sí, sobretot per les hores de sol, perquè és una mica com regulem una mica els nostres ritmes, però no és res que pugui, hagi de ser problemàtic en principi.
1: Has comentat al principi de tot que també és important, doncs, això, ja, generar un ambient, però també, doncs, un espai adequat que estigui ventilat, també que una temperatura que no sigui excessiva, tant a l'estiu com a l'hivern, que de vegades allò pequem de una calefacció molt elevada i això, doncs, t'impedeix descansar realment, no? I a l'estiu al contrari, igual posem allò, l'aire condicionat a tope i també...
2: I després agafo fred i m'has de tapar, no?
1: Exacte,
2: vegades, que
1: dic, sí,
2: sí. Estem a 30 graus però m'has de tapar. Aquest tema també entra part de l'higiene del son dins del que és una mica la comoditat de l'espai, i hem d'entendre que, encara que sembli a vegades una mica tonteria, però que tot estigui una mica adequat a facilitar-te el son és una manera de no complicar-te la vida. És a dir, si evidentment jo dormo amb la finestra oberta i tinc una farola aquí que m'està il·luminant la cara, doncs evidentment em costarà més dormir, bàsicament. Però el millor, clar, és per la calor, llavors hem de trobar una mesura diferent. Si jo estic amb un coixí que no és còmode, evidentment dormiré pitjor. Si jo estic a sobre d'un bar i hi ha soroll, evidentment dormiré pitjor. Semblen coses molt lògiques, però intentar tenir cura una mica de l'entorn a nivell d'estímuls, a nivell estimular, és superimportant també. La comoditat, la llum, el soroll, i aquí ja entraríem en parelles que ronquen, que això és un tema melón a obrir, però són temes que s'han de tenir en compte també, s'han de tenir una mica de cura, sempre que es pugui.
1: Perquè si una persona el ronc, evidentment el company-companya que tens al costat ho passa molt malament, però el roncador està descansant, està dormint bé?
2: Això depèn.
1: Depèn.
2: I el tema de roncar en principi no té per què implicar una patologia, però hi ha ronquidos i ronquidos, per dir-ho així. Una cosa és que tu doncs respiris fort i l'altra cosa és que estic cantant la Traviata tota la nit. Hi ha patologies, com és el tema d'EPOC i demés, que poden ocasionar molts problemes de respiració, apnees del son. Llavors, si és una persona que ronca molt, doncs potser s'ho ha de mirar amb el seu metge per si hi ha alguna problemàtica, però no perquè hi hagi una mica que la meva parella és que ronca, doncs no té per què ser un problema. Està bé que s'ho miri? Sí, però no té per què ser un problema. Una altra cosa és tu com la parella, la que estàs al costat, què fas per intentar dormir? Que això és un altre tema.
1: Cada vegada hi ha més parelles que cadascú dorma en una habitació, eh? No sé si això és una opció, una solució.
2: És una opció, perquè al final, quin problema tenim? Que hi ha soroll a l'habitació? Estem dormint, jo vaig dormir a una altra habitació, dormo millor, m'enfado menys amb tu, que també és un tema, perquè si no el dia següent també estic enfadant amb tu, perquè tu has dormit de conya, però jo al millor he dormit molt malament i no passa res realment. Potser hem de treure una mica de tabús, no?, en aquest sentit, i escolta, si tinc la capacitat de poder dormir a una altra habitació, prova-ho, que al millor dorm millor i els dos dies se t'ha passat la tonteria, és que no dormo amb la parella, està dormint bé. Segurament això se't passarà.
1: I Eric, el tema allò de les pantalles, no n'hem comentat, però evidentment fèiem referència a la il·luminació. Deies, bé, si un fanal t'il·lumina, clar, si abans d'anar a dormir has començat allò a xatejar, a mirar xarxes o senzillament hi ha moltes persones que tenen la televisió a l'habitació perquè diuen, no, és que així me la poso i em quedo adormit.
2: Clar, aquí a vegades passa que hi ha gent que t'ho diu obertament, això que comentes, eh? Jo és que em dormo amb la tele. Aquí l'únic que ha passat és que la meva rutina ha inclòs la tele, perquè jo m'he relaxat veient la tele i llavors ja l'he associat amb una relaxació. Tècnicament és positiu la pantalla? No, tècnicament no és positiu cap pantalla. És més, quan estem dormint, el que jo recomano és que el mòbil, realment, si ens despertem per la nit, és que ni l'obrim, perquè si no el que fem és donar un fanal de llum a la cara, que això al cos li senta fatal. I a més és que posa nerviós perquè veus l'hora i dius, no estic dormint, i pitjor. El tema de pantalles, hi ha maneres de que si m'agrada veure certes coses, doncs hi ha certes maneres de reduir una mica la claror de la pantalla, hi ha llums més tènues que poden ajudar, però en principi la recomanació sempre és intentar evitar-les a partir de certa hora. Sí que és veritat que cada dia, a vegades fa més complicat cada vegada que avancem, perquè cada vegada tenim una mica més més centralitzat tot en la pantalla. Llavors pot ser complicat, però sí que reduir com a mínim el consum de pantalles i no fer-ho al llit, això sí que segur és una recomanació claríssima, sí que ho hauríem de poder fer.
1: De fet, deies, cada vegada jo estem més lligats al mòbil, és que fins i tot el despertador el tenim allò en el mòbil,
2: clar, per això hi ha gent que em diu, ja, però és que també el mòbil el despertador, vale? Doncs el poses
1: boca avall
2: i escolta, aquí no ha passat res, vale? Però no el miris perquè no té cap sentit, una vegada que jo estic despert per la nit, no té cap sentit que miri l'hora, a part de posar-me més nerviós. I justament és una de les coses que per general som volem evitar, que associis el llit amb un estat de nerviosisme. Perquè si ja quan tu vas a dormir hi ha aquesta frase, aquesta idea de a veure com duermo.
1: Escolta'm una cosa, hem dit allò, les pantalles se'ns activen. Fer activitat física abans d'anar a dormir?
2: El tema d'activitat física és una rutina que hem d'agafar durant el dia a intentar no fer-la a partir de certa hora de la tarda ni, perquè al final el cos està activant. Si tu fas una activitat física molt intensa i et vas a dutxar, si és estiu, per exemple, tu surts de la dutxa, és que a vegades estàs inclús encara sues, perquè el teu cos encara està sobreactivat i triga una mica a baixar aquesta activació. Llavors, si tu estàs a casa i dius, vaig a fer una mica d'exercici per descarregar una mica, vale? Però si poses després al llit, el teu cos estarà pels núvols, estarà sobreactivat, i fins que baixi el teu cos hi ha activació. Si el teu cos està activat, el teu cap està activat, llavors et costarà dormir. Llavors, exercici, sí, però abans de certa hora.
1: És a dir, igual que l'alimentació, doncs, no? Igual. Allò, unes hores abans, perfecte, però just abans de, no.
2: Exactament. La idea és no fer-ho just abans de dormir. Sobretot exercici sí que seria una mica abans de sopar, si pot ser. Si fas alguna cosa, en plan de, mira, que surto a passejar el gos i tal, això s'entén com una passejada, no passa res. Però si és en plan de, no, jo és que vaig a classe de zumba a les 10 i pico de la nit perquè el gimnàs... A veure, si et va bé i no hi ha cap problema, doncs no toquem res, però no és el més recomanable.
1: Una qüestió, hi ha hàbits que són saludables? És a dir, llegir pot ser una bona eina jo per quedar-te adormit, posar-te música tranquil·la, ho dic jo perquè...
2: Sí, depèn una mica de com tu connectis amb aquesta afició, perquè al final jo puc estar llegint una novel·la tranquil·la o estic en, jo que sé, una mica en la planícia de la novel·la, estic al mig de la novel·la, però potser arribo al final i me la vull acabar, perquè està molt interessant. Llavors, no és bo ni mal per si, evidentment sempre serà millor llegir que estar depenent d'una pantalla, no? Però al final hem d'entendre també a mi com m'afecten les coses que faig. I és una
1: sempre
2: mica
1: quan no sigui punt. Un e-book.
2: Perquè bueno, els e-books crec que tècnicament per tema de
1: clarador, la il·luminació
2: van una mica, estan una mica més preparats
1: més
2: que els
1: preparats,
2: mòbils.
1: Sí.
2: Però encara així, escolta, que agafar un llibre també està bé, que el pes, notar una mica el pes està bé. Però hem d'entendre la conducta que estem parlant com m'afecta a mi. I a mi em pot afectar llegir d'una certa manera perquè potser m'enganxo amb el llibre i m'activa més que potser veure la tele que una persona que potser llegeix i sí que es queda a sopa en seguida. Llavors, la pauta de dinar al son sempre és, vale, tinc aquestes pautes, jo quines puc adaptar i com em funcionen a mi, que sempre és la part d'individualitat.
1: Ens ha dit en un moment allò a l'Eric, recordem que estem parlant amb l'Eric Espósito Sanz, que és referent de benestar emocional i comunitari en el centre d'atenció primària de Camp Antiquet, aquí a Mollet del Vallès, i ens deia, bé, després parlarem allò, alguns consells, no? Per a aquelles persones que els hi costa dormir. Espero que no ens digui allò de comptar ovelletes.
2: No sé.
1: Què és el que podem fer? Allò que deies, no mireu allò l'hora perquè encara et poses més nerviós, no? Si tu estàs al llit i no pots dormir, què fem? Et quedes allà dient, escolta'm, m'he de dormir o t'aixeques?
2: Tot el contrari, ens hem d'aixecar. ¿Vale? Al final hem d'entendre que el que jo no vull és que el llit sigui un entorn d'estrès. ¿Vale? Si jo al final jo vaig al llit i cada dia que vaig al llit és una lluita constant per dormir, implica que el meu llit és estrès. I al meu cap això, aquesta associació li agrada i se la queda. Llavors, quan jo vaig al llit, segurament el meu cos ja s'activarà anticipant una mica el problema. El que es recomana a nivell de general son és tu més o menys tens unes pautes, se les segueixes, un horari, tu intentes anar a dormir. Si estàs una estona que no pots dormir, dones una volta, dos, t'aixeques del llit. I fem alguna cosa monòtona, anem al menjador, alguna cosa tranquil·la, fins que noti que tinc una altra vegada somnolència. Torno a anar al llit. Que em dormo? Perfecte, que no em dormo, torno a fer el mateix. I moltes vegades, ja, però Eric, és que llavors no dormiria mai. No és així, perquè moltes vegades, igual que la gent de cansanci s'acaba dormint al llit donant voltes, quan estem fora també. I el que estem treballant és justament tenir hores efectives al llit, que això és una tècnica més avançada, que es mira l'eficiència d'estar al llit, no tenir hores sense son al llit, perquè el llit és per dormir, bàsicament.
1: Mm-hmm. És a dir, que ens hem d'aixecar, no anar a la nevera...
2: Intentem que no.
1: No,
2: intentem que no, i depèn del que mengis. Un gotet de llet calentona no està malament. Perquè per el que segrega el cos, aquest remei de la iaia que sempre diu, no, quan t'aixeca l'Antonia a dormir, realment no fa mal al cos.
1: I si et quedes adormit al sofà?
2: Doncs t'has quedat dormit.
1: T'has quedat dormit.
2: T'has quedat dormit, ja està.
1: És
2: igual, millor, depèn de la postura, potser t'agafa una mica del coll, però en quan notis que t'aixeques, doncs te'n vas al llit i ja està. La cosa és generar l'estat de son adequat per arribar al llit i dormir una mica més ràpid possible, però sense tampoc obsessionar-nos. Al final el son acabarà arribant. La cosa és que si li posem massa atenció, al final estem donant un pes tan gran que es converteix en una problemàtica. Llavors, jo vaig a dormir, pel que sigui, avui he tingut un dia agitat, no en dormo, doncs pot ser que un dia això passi i no és cap problema, però noto que m'han començat a passar més vegades. Doncs escolta, quan em passa, miro una mica la meva rutina, m'aixeco del llit, vaig al menjador, al sofà, i quan noti que em quedo una mica així dormit, torno una mica al llit i repeteixo.
1: Anem a explicar per finalitzar aquesta conversa què és el que ens ofereixen els centres d'atenció primària. Si tens un problema allò d'insomni, evidentment hem dit que les causes poden ser variades. Mm. Evidentment, si hi ha una malaltia física, no? Biològica, doncs s'ha de mirar, no? Quina és aquesta malaltia. Però si és d'ansietat, estrès, què és el que oferiu vosaltres com a referents de salut emocional?
2: Nosaltres, els equips d'atenció primària, el que portem fomentant molt de temps són els grups terapèutics. Sí que molts d'ells són centrats en símptomes d'ansietat, malestar emocional, i dins d'aquí, evidentment, es parla del tema de l'higiene de la son, i ara el que es vol també implementar i donar-li més èmfasi són grups específics d'insomni, on treballem tècniques més concretes, treballem més específicament l'higiene de la son, tècniques més psicològiques per poder intentar conciliar una mica el son. A part de l'higiene del son, doncs hi ha maneres de poder treballar la son des de la part psicològica, que és a través de la restricció d'hores del llit, a través de diferents tècniques. I és una manera d'intentar lidiar d'una manera no farmacològica amb el tema d'insomni.
1: De fet, m'imagino que un dels objectius és precisament, hem començat la conversa dient allò que se sent molt a parlar, sobretot de gent gran, però també de gent no tan gran, que necessita una pastilla o dues, fins i tot, per poder conciliar la son. I això, m'imagino que des de l'àmbit de salut el que s'intenta és reduir, no?, aquesta...
2: Sí, al final ens preocupa perquè... Si és una medicació que, evidentment, per al que genera el cos, doncs sí que fa un efecte de relaxació i permet dormir, però és com un poc el dit que és pan pa avui, hambre pa mañana, no? Al final hem de poder canviar a nivell conductual una mica, a nivell més psicològic, el com entro jo al son i les problemàtiques que tinc que em generen l'insomni, més que només posar tirites que funcionen, perquè funcionen i no passa res per prendre-les, però sempre amb un control molt estricte. I si podem tenir alternatives, doncs provem alternatives i no passa res. En algun moment les retirarem la medicació i s'haurà de lidiar d'una altra manera amb el tema de l'insomni, no passa res, per això estem.
1: De fet, hi ha tantes tècniques de relaxació que jo he sentit a dir allò a persones de dir, he anat a una classe de relaxació i és que m'he quedat dormit. Jo no sé si l'Eric ha aconseguit en aquests grups que alguna persona...
2: A vegades,
1: no?
2: Sí, quan fem alguna eina de relaxació, que apaguem les llums, baixem una mica, jo baixo la veu també, hi ha gent que estem asseguts, però hi ha gent que quan obre els ulls m'havia quedat grogui. I dic, bueno, perfecte, si al final és la idea. Si et dorms és que estàs relaxat. Llavors, per tant, si una tècnica de relaxació et fa entrar son, el que pots fer és, escolta, i si l'aplico a la meva higiene del son, a la meva rutina per la nit, doncs el millor dedicar-li 10 minutets a això et pot ajudar a entrar diferent al son.
1: Ja que estem en ràdio, anem a dir que també escoltar podcast, hi ha molta gent que posa un podcast precisament perquè relaxa i els hi ajuda a conciliar la son, és a dir que...
2: Sí, això és veritat, per una mica per com parleu, per el to, per una mica
1: per
2: tot. Per
1: això ara quan l'Eric ha comentat, diu, bé, de vegades allò jo també redueixo, no?, o parlo amb un to més suau, doncs això també afavoreix.
2: Al final es fomenta un ambient tranquil per tenir una mica més de tranquil·litat, no?, i intenta doncs gestionar una mica els punts que et generen una mica més d'inquietud, nerviosisme o malestar. I això ja és una gran part d'higiene del son.
1: Doncs, Eric, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Esperem que la gent que ens hagi escoltat, doncs, com a mínim, hagi dit, escolta'm, doncs, això que ha comentat l'Eric, potser que ho posi en pràctica. Tant de bo aconseguim això, doncs, que tothom pugui dormir bé, descansar bé, no? I llavors, doncs, segurament en el dia a dia, doncs, després funcionem millor i també veurem les coses d'una altra manera, eh?
2: Sí, evidentment.
1: Perquè, si no, malament.
2: Si no dormim, tot està malament.
1: Que vagi molt bé. Fins una altra.
2: Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mont Carvajal. Mont, bon dia. Endavant, Mont.
4: Bon dia. Ella ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
5: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema, perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
4: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
3: Gràcies, Mont. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar l'estació, que continuarà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no s'hi aturen, i els viatgers han de baixar a Sagrera i agafar el trajecte amb l'L1 del metro.
2: Notícies en xarxa.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
7: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
8: La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
9: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
11: No us perdeu l'espai de viatges i excursionisme Sendes amb Jaume Monés.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola, des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
0: Sendes.
1: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
2: Caminar pels entorns de la cartoixa d'Escaladei fins...

0: parell d'hores. I això combinem amb un tas d'olis i amb un tas de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
1: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la Cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
0: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres, un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses, però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però ho anem fent a un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus de procedència, edat i condició física.
1: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
0: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que s'han treballat en alguns casos amb terrasses, per poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que mira que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt, molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
1: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
0: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa. Amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest casal antic que vull dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es basteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
1: Seguim avançant i abans de tornar cap a la Cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
0: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no? Per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
1: De tornada, la Cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
0: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del Priorat i que és un dels primers llocs on s'embotella al segle XX, al 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és, agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen

0: antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
1: Anem a pams. Tot i que el rellançament del Priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al Priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
0: El que és amb l'arribada dels monjos carpeixants del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del Priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII i XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del Priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim, és un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del Priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
1: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
0: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles, aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com a les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals i amb un mosaic agroforestal d'un alt valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé l'arbequina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
1: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria! Déu, guard, com anem?
1: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
3: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
1: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, podríem dir, la muntanya sagrada dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
3: Això mateix, anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que al cap d'uns 500 metres ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i per un camí senyalitzat remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres, amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
1: Mediterrani pur, bàsicament.
3: Totalment.
1: Eh?
3: Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
1: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
3: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc i arribem al Morral del Drac, una altra gran formació rocosa molt fotogènica, amb dues grans esquerdes al bell mig, i aquí deixem novament el sender local i agafem a llevant la Canal de Santa Agnès avall per perdre un centenar de metres fins a trobar per l'esquerra indicat el camí que ens mena a l'ermita cova de Santa Agnès, un dels pocs vestigis arquitectònics que ha perdurat al parc. És una capella gòtica encaixonada en una gran bauma amb uns gurs destacables a l'interior. Els gurs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local que es torna a orientar a sud i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola i, si volem emocions, per la dreta tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional, des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
3: etcètera. Senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i la comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
3: Posem-hi unes 5 horetes perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
3: Doncs aviam, 1 i mig sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5 si volem passar pel mal pas de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
3: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 1-20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
3: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
3: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W-.

0: mi m'agrada molt, eh? És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses Torres del Paine, hi ha els Cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res, amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més, ja fem. Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno, això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les torres, hi ha el Lago de les Torres i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Del refugi chileno ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del refugi Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Nordenfjell, i aquí vam passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. Aquesta vall vam poder arribar fins al campament el Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, eh? Un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, eh? Perquè veus allà la gelera del Francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Recupereu-nos aquest i anteriors programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i, com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villara a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, es parla Luis Rodríguez Alonso. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estimem el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031, i també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari integrat, i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports. Més coses. El govern català regularà l'ús de les pantalles de menors des de la perspectiva de la salut pública i això implicarà prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles a menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. L'executiu de Salvador Illa vol així posar al centre de l'educació els llibres de text alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals i amb el focus posat en les biblioteques. Escoltem Illa.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
0: Dilluns vinent ja prevista una comissió interdepartamental que fixarà 60 mesures més amb el compromís d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal sòlid, friable i durador. I la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania. És una de les novetats de la festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. Aquesta mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau. Per normativa, aquests controls es faran a totes les persones que formin part de trabucaires i de forma aleatòria a les colles de foc, tant locals com convidades. Ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
3: Llavors es va extrapolar també a la colla de, a les colles de Diables, perquè policia local va entendre que també era per un motiu estrictament de seguretat, d'acord? Llavors es fan aleatòriament.
0: A més, per evitar que es perdin infants o gent gran, l'Ajuntament també ha posat a la disposició de la ciutadania pulseres identificatives. Durant els 4 dies de festa estarà activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. I als esports, els equips de bàsquet de la ciutat tornen a la competició de Lliga aquest cap de setmana, deixant de banda el primer equip del CB Prat, que continua disputant la Copa Espanya, la resta de sèniors del conjunt pot elevar, així com el bàsquet pretenc, faran el seu debut oficial del curs aquest mateix dissabte. El sènior B del CB Prat rebrà a casa la S, mentre que el femení visitarà la pista del Petropinto d'Asfe. Pel que fa al pretenc, el primer equip masculí s'estrenarà rebent el Baix, mentre que el femení visitarà la pista del conjunt veient present. Aquests són alguns dels temes destacats de la jornada que ampliarem, com sempre, a partir de la 1. El Prat és notícia. Fins ara mateix.
4: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast El món a 150 centímetres.

Hola, com esteu? Comença el podcast El món a 150 centímetres. Com sabeu, un espai creat per alumnat de primària del Prat de Llobregat i dirigit a tota la comunitat educativa. Som el grup de 6è A i 6è B de primària de l'Institut d'Escola Pepa Colomer i ara us explicarem de què tracta aquest podcast.

0: Parlem de diversos temes. En primer lloc, repassem les darreres notícies dels centres educatius de la ciutat i coneixem què són les AFAs i com es van crear fa 50 anys al Prat. Per explicar-ho, tindrem a una pionera de les primeres AMPES dels anys 80 al municipi. També una membre de l'AMPA de l'escola La Nostra, senyora del Mar, entre els anys 2010 i 2020, i una presidenta actual de l'AFA de l'escola Charles Darwin.
1: A més, hem volgut donar a conèixer el projecte Entre Instruments que coordina l'Escola d'Arts en Viu, i on l'alumnat de tercer a sisè de primària del nostre institut d'escola participa desenvolupant l'entrecordes. Per acabar, donarem un cop d'ull a l'agenda d'activitats infantils i juvenils de la ciutat i us recomanarem una lectura.
0: Si no us voleu perdre, podeu recuperar el podcast dins de la pàgina web elprat.radio, a l'espai elprat.radio més l'espai d'àudios de la carta del Ràdio Pública al Prat.
1: Arrenquem! Ens ajuda la part tècnica el Pico Stilo, acompanyat dels alumnes Adam, Lila, Gabriela, Dolores, Òscar i Marcos, que ajudaran a la part tècnica i a les xarxes socials. I qui us parla és l'alumnat de sisè de primària de l'Institut d'Escola Pepa Colomer. Comença el podcast El Món a 150 centímetres.

0: Nosaltres som la Judit i el Martí i us acompanyarem en aquest primer espai del podcast.
1: Comencem repassant titulars i les darreres notícies dels centres educatius de la ciutat.

0: Coneixem què està passant a les escoles i instituts del Prat. L'escola Bernat Metge participa en el programa STEMcat. Ens amplia la informació la Zoe.
1: L'objectiu d'aquest programa educatiu és crear i reforçar l'interès d'aquests alumnes en les ciències, l'enginyeria, la tecnologia, l'art i les matemàtiques. Així doncs, aquest curs, l'escola Bernat Metge ha incorporat a tots els cursos de la primària una classe setmanal de programació i robòtica. En aquest sentit, han desenvolupat diferents projectes. L'alumnat de tercer i quart de primària s'han iniciat en la robòtica i en la programació amb l'aplicació Lego Widoo 2.0, un programa senzill basat en blocs de programació que permet que els alumnes donen moviment a les construccions que desenvolupen fent un ús dels blocs de Lego. La classe de cinquè també ha treballat la programació d'animació amb el Scratch. I el seu primer projecte en equip va ser animació del Halloween. Finalment, alguns nivells de primària han participat en competicions externes com el Lego League. Per exemple, el darrer any un grup d'alumna del 6è de l'escola Bernat Metge va rebre el Premi Excel·lència en Enginyeria i la categoria Challenge, on van dissenyar un sistema per reduir el consum elèctric dels elements que funcionen amb l'electricitat a la via pública i també van presentar-li el robot que va resoldre una sèrie de proves.

0: Seguim amb més notícies. L'Institut Escola del Prat crea una maqueta d'una torre solar. Ens informa l'Héctor.
1: L'alumnat de l'ESO de l'Institut Escola del Prat està preocupat pel canvi climàtic i ha volgut ajudar en aquesta problemàtica construint una maqueta d'una torre solar. Aquesta torre està formada per una base de color negre que capta l'energia del sol escalfant-se. A més, a dalt de la torre té una turbina eòlica amb unes pales que giren impulsades per la força de l'aire calent que puja per la mateixa torre. Gràcies a que pesa menys que l'aire fred, d'aquesta manera, l'alumnat de l'ESO de l'Institut Escola del Prat va descobrir que si connectessin aquesta torre a un generador es produiria electricitat generada per l'energia del sol. A banda de l'energia solar, estan treballant altres energies renovables i netes, les quals són aquelles que no produeixen residus tòxics ni gasos d'efecte hivernacle.

0: ara coneixem una notícia d'una altra escola. Un grup d'alumnes de cinquè de primària de l'escola Joan Maragall creen la primera revista digital de l'escola. Ens ho explica el Lluc.
1: L'Ari, la Júlia i la Candela, alumnes de cinquè de primària de l'escola Joan Maragall, van redactar per iniciativa pròpia la primera revista digital de l'escola durant el primer trimestre del curs. Així mateix, van titular la revista amb el nom de Diaris i està formada per diferents apartats. Fa recull d'acudits, endevinalles, propostes de jocs online, curiositats sobre animals i constel·lacions, receptes i entrevistes a persones de l'escola. En un principi era una activitat d'entreteniment, però després van demanar a la direcció de l'escola si podien publicar-la i editar-la com una revista. Entre elles van recollir i van fer aquests articles.

0: Continuem amb un altre titular. L'Escola Honorable Josep Tarradellas participa en un projecte sobre la salut visual. Ens amplia la informació la Zoe.
1: L'alumnat de l'Escola Honorable Josep Tarradellas ha format part d'un projecte creat des de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual, anomenada Atenció de la Salut Visual. En aquest sentit, és una prova pilot on l'objectiu és contribuir al benestar visual dels infants. Tot seguit, la setmana del 22 de gener es va fer uns cribdatges individuals als alumnes d'infantil de la primària. Per acabar, l'associació s'ha centrat en aprofundir les diferents escoles relacionades amb la visió. Finalment, unes voluntàries de l'entitat han estat implementant aquesta iniciativa a les aules.

0: Seguim amb més notícies. L'alumnat de 6è de primària de l'escola Ramon Llull construeix uns plafons sensorials per l'alumnat de l'escola amb capacitats diverses, ens informa l'Hèctor.
1: L'alumnat de 6è de primària de l'escola Ramon Llull ha elaborat un projecte artístic. Consisteix en la construcció i el disseny d'aquests plafons o panells sensorials, on hi ha elements per estimular els sentits de l'alumnat de l'escola amb capacitats diverses. Per exemple, hi ha trossos de gespa pel tal d'activar el seu sentit del tacte. També hi ha algun xilòfon perquè despertin l'oïda, entre altres elements. Finalment, l'escola Ramon Llull compta amb un suport intensiu per a l'educació inclusiva anomenat CIA, per donar l'oportunitat a tot l'alumnat sense prejudici de les seves necessitats un entorn d'aprenentatge i convivència no excloent.

0: I acabem amb una notícia de servei. La Biblioteca Antonio Martín obre les sales d'estudi en període d'exàmens. Ens ho explica el Lluc.
1: Per començar, el Servei de Joventut del Joro proporciona unes sales d'estudi a l'espai de la Biblioteca Municipal Antonio Martín, ubicada al Cèntric. Pel que fa a les sales d'estudi, obren les portes tant entre setmana com cap de setmana i fora de l'horari habitual de la biblioteca, en període especial d'exàmens en mesos de gener, maig i juny. A més, ofereixen sales grupals com també individuals, accés a endolls per a aparells electrònics i wifi. I en resum, les sales d'estudi ofereixen un lloc tranquil i còmode per poder estudiar sense distraccions.
0: I fins aquí els titulars del centre educatius de la ciutat. Gràcies a la Zoe, a l'Héctor i al Lluc per explicar-nos l'actualitat educativa al municipi. Anem a conèixer ara quina tasca té una FAO.

0: Soc l'Adrià i com hem explicat parlarem de què és una AFA i per conèixer sobre aquest tema ja es troben davant dels micròfons els redactors Duna i Biel. Nois, les AFA són les associacions de famílies dels alumnes i avui entrevistarem a una de les fundadores de la primera AFA del Prat. També a una membre que va formar part d'una AFA durant 10 anys i a una presidenta d'una AFA actual. Qui són? Duna i Biel.
1: Som Vicenta Barros, una de les pioneres de les primeres AFA dels anys 80, sobretot perquè aleshores no hi havia dones a les juntes. També va ser impulsar el patinatge com a activitat esportiva extraescolar i va estar uns 10 anys a l'AMPA.
2: També ens acompanya Doris Vilchez, membre de l'AMPA de l'Escola Nostra Senyora del Mar, entre els anys 2010-2020.
1: I finalment també va tenir amb nosaltres a la Rocío Segura, presidenta actual de l'AFA de l'Escola Charles Darwin.
2: Volem començar parlant de com es van formar les AFA. Vicenta, per què vas crear les AFA?
3: Vaig ser la primera dona perquè m'agradava treballar cara als nens, perquè sempre m'han agradat molt, i llavors es vaig dir, doncs jo m'apunto, perquè tot eren senyors, i vaig començar i em vaig trobar molt bé, perquè sempre m'ha agradat treballar cada la societat, en realitat. I sobretot els nanos ha sigut la meva cosa més gran.
1: Les AFA estan vinculades a les escoles. Com eren els centres educatius en els anys 80?
3: Havien, doncs, molt, per mi, molt bé. O sigui, no, era l'època que no era el d'avui en dia, però bueno, molt bé. O sigui, jo trobo que bé. Em vaig trobar molt bé amb tot. No vaig tenir mai cap problema amb el que feia. O sigui, sempre m'ha agradat molt i problema no cap, sobretot els nanos i treballar per vosaltres.
2: Aleshores, ser dona i formar part de la junta d'una AMPA no va ser fàcil, no? I a més, impulsora del patinatge com a activitat esportiva extraescolar. Com va anar el procés?
3: Pues, aviam, pues, va ser una cosa molt maca perquè encara treballava més plegat amb una cosa en particular, que en aquest moment el que estàs dient era, diguéssim, el patinatge, i en realitat vaig tenir a l'escola 400 nens, perquè era un esport que, diguéssim, podien estar nens, nenes, de totes les edats, eren carreres, i eren, es feien moltes coses, però eren molts nens, i jo m'he trobat sempre molt bé amb el que feia, perquè m'ha agradat molt sempre.
1: Quins problemes teniu les AMPA en aquells anys? Per exemple, èpoques com la dictadura us van afectar a l'hora de desenvolupar la vostra tasca?
3: No cap. Jo vaig fer el que pensava que estava ben fet i de la dictadura passava totalment.
2: Amb el pas dels anys, tots aquests reptes van evolucionar. Entre els anys 2010 i 2020, quins reptes us vau trobar, Doris?
4: El COVID creo que fue algo importante para todos y a nivel de ciudad nos coordinamos a una velocidad impresionante porque nuestro vínculo era el grupo que teníamos formado cada AMPAs, tanto para tema de cosas de ayuntamiento que hacían falta en los centros, hablamos de que había niños que tenían que hacer deberes con tabletas, había niños y niñas que no las tenían. Hicimos lo posible para, en esa época que era el internet y todo lo digital, ir a velocidad de relámpago y llegar a cada hogar que lo hacía falta. A nivel ya educativo de cada centro también, fuimos un poco, yo creo que ya pioneros, porque a partir de ahí muchas cosas a fecha de ahora nos ha servido para seguir adelante y seguir el curso, que de eso hemos aprendido lo bueno y lo malo también del COVID. Hemos salido adelante, creo que casi todos los centros.
1: ¿Quiénes tasques feyo en AMPA?
4: Las tascas, trabajo en equipo fundamental. El AMPA, AFA, consta de secretario, tesorero, presidente también, pero al fin y al cabo son nombres y representativos de, porque tienen que serlo. Pero vocales, creo que todos somos un equipo, nos ayudamos a organizar las graduaciones, fiesta de final de curso, algunos proyectos internos y a nivel de ciudad, creo que hay muchas cosas importantes que no se llegan a reconocer o están mucho reconocidos, pero creo que hay mucho trabajo en equipo.
2: Rocío, ¿quin és el darrer projecte que heu fet des de l'AFA de les escoles de l'Escola Charles Darwin?
5: Doncs en el nostre cas, l'últim projecte gran que hem fet ha sigut ara la Rua de Carnestoltes. Es va crear una comparsa des de l'AFA de l'escola on van participar aproximadament unes 230 famílies. Com a organització van començar ja el mes de setembre de l'any passat, 2023, i fins al mateix dia de la Rua, que van estar preparant carrosses, disfresses, i aquest és el projecte últim que hem acabat ara mateix.
1: ¿Qué crees que pasaría si no existeixin les AMPA?
2: Doris?
4: No me lo imagino, porque no, creo que no lo hemos vivido, pero creo que sería... es que es fundamental que exista un AMPA en un cole, porque es el vínculo entre el centro educativo y las familias. Y creo que es el enlace para todo, y si no existiera, pues no existiría una rúa de carnaval, no existiría una fiesta a final de curso, en nuestro caso no existiría una graduación, porque somos quienes las hacemos. Hay muchas cosas que no existirían. Yo creo que a nivel de ciudad sería algo que se notaría un montón. No me lo imagino, y creo que un cole sin AMPA no funciona, y también es verdad que no conozco, y sí que conozco a gente que con dos miembros de AMPAs han llegado a hacer muchas cosas que la verdad es que se necesita. Se necesita un AMPA dentro de un centro educativo.
2: Rocío, ¿per què les AMPAs es van començar a dir AFA?
5: Doncs, primer de tot, jo tiraria una mica més enrere. Al principi, les AFAs actuals es deien només APA. APA era l'associació de pares d'alumnes. Després, amb el pas del temps i gràcies a dones, com la Vicenta, no? Jo crec, moltes vegades, i impulsores de canvis a la societat, es va incloure la M, no? Que era mares també, associació de mares, pares i alumnes, d'alumnes. La societat evoluciona, la vida canvia, les famílies, els models familiars canvien, llavors les famílies cada vegada són més diverses, i d'aquí la necessitat de que totes les famílies que a dia d'avui, tots els models familiars que existeixen, també se sentin representades i estiguin representades a les escoles. D'aquí que aquest pas, no?, de APA, AMPA, AFA. AFA al final és l'associació de les famílies. És igual com estiguin formades, perquè al final totes les famílies són importants.
1: Què fa actualment una AFA?
5: Actualment, doncs, jo crec que fa una miqueta el que sempre s'ha fet, intentar facilitar la conciliació familiar, que les famílies, doncs, cada vegada la necessitem més i és més necessària, no? Oferint extraescolars, preparant festes, però també hi ha un missatge que crec que és important, comunitari. Al final som una comunitat i formem part d'una comunitat educativa, i els valors que dintre d'aquesta comunitat doncs podem aconseguir i podem difondre són essencials. Són valors educatius que probablement als llibres no trobarem. El col·laborar, el compartir. Llavors, ens hem adaptat a la vida una miqueta, doncs, amb el pas del temps. Com ha dit la Doris, han hagut canvis importants a les nostres vides que han fet que fem el mateix però amb altres eines, digitalitzant-nos, facilitant l'accés a les famílies a informació, ja no tant en paper com estàvem acostumades o acostumats, sinó d'una forma més digital. Les tasques, jo crec que poc han canviat, ens hem adaptat.
2: L'AFA de l'Escola Charles Darwin és una de les primeres que es va crear al Prat. Ha canviat molt?
5: Ha canviat molt. Bueno, han canviat les persones, evidentment. Hem passat moltes persones per la Junta. Com diu com ha dit la Doris també i la Vicenta, no? Un AFA, a banda de ser una associació de famílies, hi ha un òrgan, que és la Junta, que som les persones que representem a totes les famílies que hi ha a l'escola i que són sòcies de l'associació. El canvi, doncs, jo crec que potser els canvis han sigut, evidentment, les persones, perquè les persones van passant i van sortint de l'escola, però jo crec que adaptar-nos a les noves tendències tecnològiques que a dia d'avui tenim i que les famílies agraeixen, que puguin fer molts tràmits de forma digital, que puguin disposar d'informació sense haver de desplaçar-se a un despatx. hem adaptat també el catàleg potser de serveis que ofereix un AMPA, ampliant horaris perquè la conciliació de les famílies que treballen doncs, abarqui més espai i els infants estiguin doncs, en un espai d'oci que els agradi. Però bueno, canvis importants i rellevants. Jo crec que hem continuat la tendència que van crear les primeres persones i ens hem anat adaptant. Tampoc hem creat res nou ni res important a destacar.
1: Com es pot formar part d'una AFA avui dia?
5: Doncs avui dia, al final, totes les famílies de l'escola poden formar part de l'associació. L'associació de famílies és el conjunt de les famílies que estan dintre d'una escola. I, per exemple, entenc que, com el nostre cas, la majoria d'escoles, al final el que has de fer és fer-te sòcia. En aquest cas tenim una quota que serveix doncs, cobrir despeses necessàries, no? per treballar el dia a dia. I, a més enllà de només pagar una quota i després demanar un servei, també com a famílies és important que entrem en aquesta comunitat que és on està tothom, l'escola, els infants, els docents i les famílies com a peça important. I llavors formem part d'un conjunt que és vital que les famílies estiguin, perquè al final som les persones que portem els infants a l'escola i que hem de contribuir a que l'èxit educatiu que heu de tenir vosaltres, que sou el talent, arribi amb les garanties necessàries. Moltes vegades els centres educatius per si sols no ho poden aconseguir. Llavors, aquestes associacions, en aquest cas de famílies, han d'ajudar i han de contribuir a que això passi. Cada any, normalment, hem de fer una renovació de junta perquè les famílies, doncs, evidentment, acabeu a l'escola, marxeu a l'ESO i formem una assemblea on allà es vota, es decideix quines persones volen presentar la seva candidatura. Està obert a totes les famílies de l'escola i volen entrar a formar part doncs, de comissions de treball per temes més puntuals o de la junta de l'associació, que és doncs, potser l'òrgan que potser decisions més puntuals pren de forma directa sense portar-ho a una assemblea. Però al final el tràmit és molt fàcil, és venir al despatx de l'AFA, fer-nos un correu, fer-nos una trucada i expliquem quina és la gestió que cal fer.
2: Moltes gràcies, Genta Barros, Doris Vilchez i Rocío Segura per participar en aquest podcast.
5: Doncs gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i fins la propera.
4: Sí, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: També moltes gràcies, Duna Civiel, per aquesta fantàstica entrevista.
6: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
7: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
8: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
7: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
8: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
9: Es la una.
10: El Prat és notícia.
9: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Estimem el Prat. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el 15 de setembre el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària en contra d'aquest diumenge a Barcelona. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimecres 23 de setembre de 2026. Si finalment tira endavant el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat que pretenen els governs espanyol i català, les emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle s'incrementarien un mínim d'un 8,2%. Així ho estableixen dos estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Observatori d'ESCA, dels quals s'ha fet ressò el diari Avui. El govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. Això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles a menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir la intel·ligència artificial al març de 2027. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. L'agrupació fotogràfica Prat mostra la màgia de la fotografia en una nova edició de l'exposició col·lectiva de socis i sòcies de l'entitat, un recull de les imatges guanyadores i finalistes del concurs social de la temporada 2025-2026, que representen múltiples formes d'entendre i representar la realitat a través de l'objectiu de la càmera. Pel que fa als esports, els equips de bàsquet de la ciutat tornaran a la competició de Lliga aquest mateix cap de setmana, deixant de banda el primer equip masculí del CB Prat, que continua disputant la Copa d'Espanya. La resta de sèniors del conjunt Potablava, així com el bàsquet pretenc, faran el seu debut oficial del curs aquest dissabte. Ho repassarem tot plegat al Prats Esports. I pel que fa al temps, la previsió del temps per a dimecres anuncia domini del sol i pocs canvis pel que fa al termòmetre. La temperatura tornarà a pujar entre demà i divendres. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Estimem el Prat. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el 15 de setembre el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031, i també de la manifestació multitudinària en contra de l'ampliació de l'aeroport aquest diumenge a Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari català integrat. En aquest sentit, se'ls insta a prioritzar les inversions urgents a la xarxa ferroviària, especialment la connexió entre els aeroports mitjançant l'alta velocitat. Precisament relacionat amb el turisme, el ple municipal ha d'aprovar de forma definitiva el nou recàrrec de l'impost turístics, que serà d'entre 1,2 i 2,4 euros per estada, independentment de si s'hi pernocta o no. La mesura es va aprovar de forma inicial el passat mes de juny i aleshores el regidor de Turisme, Juan Pedro Pérez Castro, ja va assenyalar que això permetria recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació. I encara sobre aquesta mateixa qüestió, la sessió té previst debatre la suspensió durant un any de les llicències urbanístiques per a usos residencials d'ús temporal. Actualment s'estan tramitant 6 peticions per a implantacions d'hotels al municipi, el que suposa un 50% més dels ja existents. Amb aquesta moratòria es vol fer un estudi de la situació atesa a la crisi de l'habitatge i que el Prat està dins de l'àrea declarada com a mercat tensionat. En un altre ordre de coses, el ple ha d'abordar la despesa plurianual pel projecte de reparació estructural de la piscina del complex esportiu municipal Estruc per un import de 2 milions d'euros, dels quals 800.000 seran una subvenció del Consell Català de l'Esport. També s'ha d'aprovar de forma inicial el Pla Mobilitat Urbana Sostenible, que analitza la situació actual i defineix els objectius estratègics. Alhora està previst tirar endavant, en aquest cas de forma definitiva, l'ordenança de mobilitat, després de desestimar les al·legacions presentades per la PECA Plataforma per a la Pernocta d'Encaravana, segons es recull per la manca d'espais habilitats per a aquest tipus de vehicles. Recordem que entre les principals novetats de la normativa destaca la prohibició de l'ús de patinets a menors de 15 anys, tal com recull la norma estatal. Així mateix, s'obligarà a fer servir el casc i l'armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat. També s'incorpora el que ja indicava la DGT, l'obligatorietat de registrar els vehicles i comptar amb una assegurança. La sessió d'aquesta tarda també aprovarà de forma inicial el Pla Director de Cooperació, Justícia Global, Drets Humans i Pau per al període 2026-2030. Per últim, a l'apartat de mocions, se'n debatran dues sobre Ceuta, una de Vox i una altra del PP. Els populars també presenten un text per dotar la policia local de mitjans menys lesius per les seves intervencions i un altre per crear dos parcs canins i zones per refrescar els gossos. Com és habitual, la sessió arrencarà a les 6 de la tarda i la podreu seguir en directe a través del www.alprat.radio i alprat.tv.
10: Medi ambient.
9: I si finalment tira endavant el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat que pretenen els governs espanyol i català, les emissions de gasos contaminants i d'efecte hivernacle s'incrementarien un mínim d'un 8,2%. Així ho estableixen dos estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Observatori d'ESCA, dels quals s'ha fet ressò el diari Avui. L'any passat van passar per l'aeroport 57 milions de passatgers. Amb l'ampliació, el 2030 en serien 62,2, amb un increment de les emissions del 8,2%. Si es creixés fins als 70 milions, l'increment seria del 21,8%, i si els passatgers fossin 80 milions, l'augment seria del 39,2%. Així ho estableix l'estudi Barcelona en Overbooking de CO2 de l'Observatori d'ESCA, que considera que l'aviació és el mitjà de transport amb un impacte climàtic més gran. L'estudi assegura que els combustibles sostenibles d'aviació

0: impulsor del moviment aeronàutic del Prat. D'altra banda, l'estudi Pla B per una Catalunya resilient en un escenari postcreixement, elaborat per Salvador Pueyo al CREAF i l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona, calcula que amb la progressió actual, l'aviació que dona servei al 3,8% de la població mundial serà responsable del 42% d'emissions en pocs anys i alerta de la dificultat d'electrificar l'aviació per reduir emissions. Pel que fa a biocombustibles, segons l'estudi, l'oferta limitada del material de base per produir-los és un problema bàsic, ja que el blat de moro, la canya de sucre, la colza o la soja requereixen grans superfícies i es destinen en bona part a l'alimentació humana. També presenten limitacions de base als biocombustibles sorgits de l'oli usat i el greix animal. Per exemple, un vol entre París i Nova York requeriria, segons aquest estudi, el greix de 8.800 porcs.
1: Salut.
0: El govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles a menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir la intel·ligència artificial al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió, que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. L'executiu de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
2: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és, no? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
0: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal sòlid, fiable i durador.
1: Educació.
0: El sindicat majoritari USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professorat i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. L'USTEC considera que les mobilitzacions de docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar el temps. Andreu Montbrú és coordinador d'acció sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
0: Per la seva banda, el sindicat professors de secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ramiro Gil és el responsable d'acció sindical de professors de secundària.
4: Pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics.
0: Professors de secundària ha presentat un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé, sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
1: Cultura.
0: L'agrupació fotogràfica Prat mostra la màgia de la fotografia en una nova edició de l'exposició col·lectiva de socis i sòcies de l'entitat, un recull de les imatges guanyadores i finalistes del concurs social de la temporada 2025-2026, que representen múltiples formes d'entendre i representar la realitat.

0: capacitat a través de l'objectiu de la càmera. Els 24 socis que hi han participat han treballat durant 9 mesos en un tema diferent que els ha permès explorar i experimentar amb diverses tècniques. Després, més a més, són altres agrupacions fotogràfiques les que valoren les imatges rebudes. El membre de l'Associació Fotogràfica Prat, Dionisio Siles, explica que aquesta exposició és una motivació pels socis i sòcies.
1: És una motivació perquè cada mes són temes diferents, vale? Cada mes són temes diferents. Això et fa a vegades anar a buscar els temes que no els tens, et bellugues, o sigui, és una cosa que et motiva molt. I després, o sigui, quan veus les fotos, són increïbles. Jo li recomanaria a la gent que anés a veure'l perquè és algo fantàstic.
0: La Milagros Parra, tercera classificada enguany, defineix la fotografia com un aprenentatge continu i destaca d'aquest concurs no només tot el que aporta socis i sòcies, sinó també com aprenen entre ells.
2: És molt interessant, aprens molt dels altres, el punt de vista diferent que tenen els companys, perquè a tu t'agrada, tens el teu criteri, però veure també els dels companys, pues, sempre s'aprèn. Jo és que la fotografia per mi és un aprenentatge continu.
0: A més de les imatges guanyadores, se selecciona una fotografia de cada soci perquè tothom pugui veure exposada la seva obra. El president de l'agrupació, Luis García, explica que aquesta mostra també permet exportar l'art local.
3: I potser el dia 23 i 24 hi haurà algú de nosaltres que farà una visita comentada.
4: Perfecte.
3: Per si ve alguna persona. I aquesta exposició, juntament amb la resta que fem al llarg de l'any, doncs sempre amb el centre cívic, doncs hi ha aquesta bona relació. I també és un material que ens dona a l'agrupació per exportar-ho fora. És a dir, mira, doncs aquesta és una mostra de la feina que es fa.
0: L'exposició col·lectiva de socis i sòcies de l'agrupació fotogràfica Prat es pot visitar al centre cívic Jardins de la Pau fins al pròxim 11 d'octubre. En punt un quart de dues, moment de fer una pausa publicitària i tornem amb els esports.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es el mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's all right, it's all right, it's all right, it's all right, every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana, el fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
3: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
4: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
6: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
5: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
7: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
8: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.
9: Esports.
10: Pràcticament 5 minuts per sobre d'un quart de dues. Moment d'obrir plana esportiva. Ho fem de la mà del redactor d'esports, Nil Piera Guardiola. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Víctor. Doncs bé, avui us expliquem que amb l'inici de la tardor les diferents disciplines esportives ja van tornant a la competició. El cap de setmana passat va ser el torn del futbol i aquest dissabte serà el moment que torni a botar la pilota als pavellons amb el retorn de les competicions catalanes de bàsquet. Hem d'excloure de l'equació el primer equip masculí del Club Bàsquet Prat, que recordem disputarà la segona FEP aquest curs, tot i que de moment continua immersa en la disputa de la Copa Espanya. Aquest dissabte els de Mario del Campo rebran el Joan Busquets a la Bisbal Bàsquet, reeditant la final de la Lliga Catalana de segona FEP, que encara han d'acabar de disputar després de la suspensió per goteres de fa tot just una setmana. L'Espot Blava sumen de moment dues victòries en els primers dos partits que han disputat i tenen ben lligat el seu passi a la fase d'eliminatòries. Hem de tornar, però, als equips de la ciutat que faran el seu debut a la Lliga aquest cap de setmana, començant pel sènior B del CB Prat. L'Espot Blava afronten una nova temporada il·lusionant després de quedar-se a les portes de l'ascens a Supercopa el curs passat. El dissabte debutaran el Joan Busquets, on rebran l'agrupació esportiva Santa Eulàlia a les 8 del vespre, tot just després del partit del primer equip. Pel que fa al primer equip femení del Club Bàsquet Prat, afronta una temporada molt important. El primer equip Pot Ablava va perdre la categoria el curs passat, però la fortuna va voler que el sènior B dominés en puny de ferro la segona catalana per aconseguir l'ascens. D'aquesta manera es va aconseguir mitigar l'impacte del descens, es va compensar d'alguna manera i el club tornarà a competir a primera catalana aquest curs. Ho farà amb un equip renovat que combinarà jugadores de totes dues plantilles a banda d'alguna incorporació. Així ho explicava Eloi Socarrats, artífex de l'ascens del sènior B, a l'entrevista que li han fet al Prat Esports un cop va acabar la temporada passada.
9: Es farà el B per poder sortir amb un equip competitiu a primera catalana. Mantindrem jugadores del B, mantindrem jugadores de l'A. Llavors el que farem és una mica seleccionar aquelles jugadores que creiem que seran més competitives a primera catalana i amb alguna incorporació nova que farem de fora creiem que quedarà un equip realment molt competitiu per primera.
11: Amb aquesta plantilla renovada, l'Espot Blava buscaran consolidar el projecte a primera catalana.
9: Al final l'objectiu esportiu segueix sent el de mantenir la categoria i el d'assolir la màxima posició que ens doni la plantilla, però creiem que també hi ha un objectiu a part de l'esportiu, que és que segueixi amb la bona dinàmica que puja des del sènior B, amb aquest bloc cohesionat, amb aquest bloc unit, i a partir d'aquí anar construint l'equip.
11: El debut de les pretenques serà aquest dissabte, també a la pista del Petro Pinto Asfe, a partir de 6:15. Parlem ara del bàsquet pretenc, que afronta un curs d'ambició i renovació. El sènior masculí va aconseguir la salvació a segona catalana amb suficiència i afronta el nou curs després de patir una transformació obligada de plantilla per les baixes d'alguns dels seus jugadors. També és nou l'entrenador. Ferran Quinto assumirà el comandament de la primera plantilla després de ser el segon entrenador el curs passat, amb l'aspiració de portar l'equip a la zona nova de noble de la taula, amb la possibilitat d'entrar a la lluita per l'ascens. El debut dels pretencs serà també aquest dissabte a casa contra els Valls a les 7 de la tarda. El projecte femení també té nou capità del vaixell. Serà Ricky Chamorro, qui ocuparà la plaça de Clara Verdaguer, que ha abandonat la primera plantilla per raons personals i ara dirigirà el sènior B. Després d'una primera temporada de segona catalana que va servir a les pretenques per aclimatar-se, ara afronten el nou curs amb l'objectiu de créixer. Així ho explicava el seu director esportiu, Miguel Ángel Cotelo, al Prat Esports, un cop va acabar la temporada passada.
12: Que han de continuar igual i que la propera temporada aquestes ganes s'han de mantenir i inclús hem d'intentar millorar sobretot en aquesta continuïtat, no? Intentarem que la plantilla sigui de 12 jugadores i en aquest temps estem treballant en això. Sí que és cert que hi haurà un canvi d'entrenadora, però sí que és cert que jo crec que el pensament és d'anar cap amunt i que aquestes jugadores siguin gaudint del bàsquet i donant-ho tot per la nostra entitat.
11: Doncs debutaran també el dissabte, igual que el masculí, s'enfrontaran al Valls, tot i que en aquest cas seran elles qui visitaran la capital de l'Alt Camp. Com sempre, dilluns us explicarem els resultats d'aquests diferents partits del Prat Esports. Ara bé, recordem que avui no hi ha programa pel ple municipal, per tant, ens retrobem demà amb tota l'actualitat esportiva del municipi.
10: Gràcies, Nil.
11: A tu.
13: El temps.
10: I dels esports a la previsió meteorològica de la mà de Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
14: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida, aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogor. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre.
10: I amb aquest panorama general, quin és l'ambient que ens espera a la costa?
14: Situació ben tranquil·la les properes hores, també, de fet, les properes jornades a la costa. I és que estarem parlant de vents febles, més aviat també variables, règim de brises típic i també bon estat de la mar. El que queda d'aquest dimecres, per exemple, estarem parlant de vent de xaloc, una mica de sud, si de cas, a la Costa Daurada, especialment al Delta de l'Ebre, i més llevant cap al Golf de Roses, per exemple. És un vent més humit, per tant, frena un palet la temperatura respecte a ahir. Però, en qualsevol cas, l'ambient serà de molta placidesa, una situació de meravella per fer activitats nàutiques o a la platja al llarg de les immediates hores, sempre amb pocs núvols. Pel que fa al dijous, aquests vents molt variables. Al matí, calmes o una mica de terrals, amb boires, a la Costa Brava, especialment al Golf de Roses, arribant fins al Cap de Begur, aproximadament. I també, durant la tarda, vent que girarà cap a sud o sud-oest, fent que pugi la temperatura. Farà més calor que avui, sobretot a Tarragona i Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
10: Gràcies, Usmi.

Arribem al final de l'informatiu amb les notícies que us hem portat avui i que recuperarem en format breu al Prat en 3 minuts a les 5. Recordeu que avui a les 6 de la tarda no hi haurà butlletí informatiu, tampoc a les 7 al Prat Esports, per la retransmissió en directe del ple municipal a partir de les 6 de la tarda. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: Loco, tu ets perfecta?
2: No ho sé.
1: I tu?
2: Pues clar que sí.
1: I tu, que ets perfecta?
3: Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
4: Clar que no.
1: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Com que no saps de què se tracta?
3: Ni idea.
2: Xules, és un programa de coses xules.
3: Aneu a punt de veure un...
2: No, esteu a punt d'escoltar.
3: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
1: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
4: Bon dia i bon dimecres 23 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 23 de setembre, avui una prèvia de l'estrena de la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i que debuta aquest vespre rebent el París Futbol Club amb moltes baixes, però amb la convicció de tornar a competir pel títol. També avui juga la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep a Can Dragó al Madrid Castilla, en un partit pendent de la quarta jornada d'aquesta primera federació masculina. Per cert, l'Europa que va presentar ahir el seu nou entrenador, Luis Blanco, en substitució de Josep Maria Jané. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet amb la decisió, amb la consecució de les lligues catalanes de femenines, en aquest cas a Reus, la Lliga Catalana Femenina entre Esparta, Girona i Cadí-la-Seu, i també la Challenge entre Joventut i Lima Horta, i també hoquei patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui debuta el Barça a la Champions femenina.
1: Sí, les blaugranes que defensen títols s'estrenen aquest vespre rebent el París Futbol Club a l'estadi Johan Cruyff. Pere Romeu tindrà les baixes de Van Aasten, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Quica Nazaret i Vicky López per lesió, a més d'Aicha, i Carles Julià concentrarà-se amb la selecció espanyola per disputar el Mundial Sub-20. Això sí, recupera una de les capitanes, Irene Paredes, novetat a la convocatòria, al partit a les 9 del vespre.
0: També avui es juguen 3 partits més d'aquesta primera jornada de Champions.
1: Doncs així és, en el torn de tarda, a 3:15, Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, vigent subcampió, recordem-ho, debutarà al camp del Servet Suïts, mentre que també jugarà el duel entre el Lovaina belga i la Roma, un dels rivals que tindrà el Barça. A les 9, a banda del Barça a París, també jugarà un altre dels candidats, el Chelsea, que rep l'Àustria Wien.
0: Ah, i repassem també els resultats dels 5 partits que ja es van jugar ahir d'aquesta primera jornada.
1: Victòries a l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, del Benfica 1-2 al camp de la Juve i de l'Arsenal 1-0 contra el Koger danès. I empat a 2 entre 2 dels equips més potents del continent, el Bayern de Munic i el Manchester City, mentre que també va acabar en taules l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa de al PSG.
0: Més futbol, en categoria masculina, avui també juga un partit de primera federació pendent de la quarta jornada.
1: La Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castilla avui a Can Dragó a partir de les 9 del vespre. Els andreuencs buscaran la que seria la segona victòria del curs en el segon partit com a locals.
0: I l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, l'Europa, ahir va presentar el seu nou entrenador.
1: Luis Blanco agafa les regnes del primer equip gracienc amb la intenció de revertir, de redreçar el rumb en la situació inicial de Lliga, en què l'Europa ha sumat un punt dels primers 12. Blanco, que ve d'entrar a l'Atlètic Balears la temporada passada a segona federació i va estar a punt de pujar l'equip, va caure eliminat a les fases d'ascens. Té experiència també a l'Espanyol, de fet va entrenar al juvenil i al filial, i fins i tot recordem-ho, Martí, el primer equip en un parell de partits a final de temporada 21-22 a primera divisió.
0: De fet, va ser substituït Vicente Moreno quan va ser destituït i just abans de que contractessin a Diego Martínez. Avui escoltarem el més destacat del que va dir ahir a la presentació Luis Blanco i també les explicacions del club per la destitució de Josep Maria Jané després de només 4 partits entrenant el primer equip escapulat. En bàsquet avui es decideixen a Reus les Lligues Catalanes Femenina i Lliga Catalana Femenina Challenge.
1: És per Girona i Cadí. La seva jugarà el primer títol de la temporada a partir dels 8:45 del vespre. Abans, a les 6, també a Reus es disputarà la final de la Lliga Catalana Challenge entre el Joventut i el Lima Horta.
0: Avui podria debutar amb l'Espar Girona ja una de les noves incorporacions, i Iana Martín, per agafar rodatge de cara al primer gran repte de la temporada del conjunt gironí, que arriba només 7 dies.
1: Les gironines coneixen avui el seu rival per l'eliminatòria prèvia per disputar l'Eurolliga Femenina, que tindrà lloc dimecres la setmana vinent, 30 de setembre, a Fontejau. O bé serà el Panathinaikos grec, o bé l'Emlakunu turc, que s'enfrontaran a l'Uni per una plaça a la màxima competició continental.
0: En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada.
1: A partir de les 8 del vespre s'estrena la competició al Mediterrani i al Sabadell, en un partit que jugarà a piscina Josep Vallès, a Sants. Ahir en partit avançat a la tercera jornada, golejada el principal favorit, Barceloneta 18, Centre de Natació Mataró 9.
0: Això pel que fa a la divisió nord masculina. Per cert, avui hem sabut les seus de les Supercopes d'Espanya de waterpolo, totes dues a Catalunya.
1: La piscina Joan Serra Mataró serà el 12 d'octubre al migdia la seu de la Supercopa d'Espanya femenina, que enfrontarà l'Assolim Mataró, vigent campió de Lliga, i el Sant Andreu, campió de Copa. La Supercopa masculina serà el dimecres 14 a Can Llong, Sabadell, entre els anfitrions i el Barceloneta.
0: En hoquei patins, avui també arrenca la Lliga Catalana femenina amb els partits de la primera jornada.
1: A les 8 del vespre s'enfronten Mataró i Sant Cugat, mitja hora més tard ho faran Palau i Cerdanyola, i a les 9, 2 partits més, Vigues i Riells, Manlleu, el Picap Voltregà. És la primera de les 3 jornades que disputen abans de les semis i la final pel primer títol de la temporada.
0: Divendres arrencarà la Lliga Catalana masculina, per cert, també d'hoquei patins. I un últim apunt de ciclisme, Paula Blas i Mireia Benito van ser sisenes a la contrarrellotge per relleus mixt del Mundial de Montreal.
1: Les catalanes formaven equip amb la valenciana Sandra Alonso, a més d'Ivan Romeo, Héctor Álvarez i Eñaut Urcaregui. Per davant d'Espanya, que ha repetit el sisè lloc de Ruanda, s'han classificat a Austràlia i Alemanya.

0: Dimecres 23 de setembre, 6 minuts passant de 2:15. Comencem parlant de futbol en la prèvia de l'estrena a la Champions femenina del Barça, vigent campió de la competició i un cop més gran candidat a revalidar el títol. Les blaunes reben aquest vespre el París Futbol Club, quart classificat ara mateix després de només 3 jornades, això sí, de la Lliga Francesa femenina, segon l'any passat, per darrere només de l'Olympique de Lió de Jonathan Giralet, que va ser finalista, subcampió, recordem, de la Champions. En clau blaurana, el tècnic Pere Romeu parlava un cop més del favoritisme o no del seu equip en aquesta màxima competició europea.
1: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
0: A priori, el Barça és favorit per començar la competició avui mateix ja guanyant bé, malgrat la plantilla curta i les baixes que arrossega. Les de Van Asten, Laia Alexandri, Aitana Bonmatí i les dues futbolistes que estan al Mundial Sub-20, Aisha i Carla Julià, se sumen les de Kika Nazaret i Vicky López, que ja no han entrat a la convocatòria. Això sí, Pere Romeu recupera Irene Paredes, una de les capitanes. El tècnic assegurava que aquesta temporada hi hauria moltes jugadores que farien un pas endavant.
1: Cada temporada és una nova oportunitat per jugadores noves o per jugadors que ja estaven dintre de l'equip i han de donar passades endavant. Per un tema numèric i obvi, hi ha hagut jugadors la temporada passada que segurament no han pogut tenir oportunitats en grandíssims partits, tot i ser molt, molt, molt bones, que segurament aquesta temporada se'ls obrirà aquest escenari. I allà ens demostraran moltíssimes coses, inclús més que potser jugadores del passat. Aleshores, crec que estem en un moment individualment parlant on hi ha jugadores que estan demostrant un nivell individual altíssim per estar al mes de setembre. Això crec que parla molt bé del dia a dia, parla molt bé del nostre entrenament.
0: Una d'elles, veurem si juga avui, serà la davantera polonesa Eva Pajor, peça clau en el Barça campió de l'any passat i que ahir també va comparèixer en la roda de premsa prèvia.
2: Sí, hoy me gustaría hablar español y perdón por mis errores, pero sí, para mí es no jugar fútbol es presión o jugar para título es no presión. Para mí es estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos un gran equipo y sí, estamos preparada para el primer partido.
0: Avui a les 9 del vespre aquest primer partit a l'estadi Johan Cruyff, aquest Barça a París, primera jornada de la fase de Lliga de la Champions per al conjunt blaugrana. També avui juguen un Lovain a Roma i un Servet Olympique de Lió en el torn de tarda, 6:45, i a les 9, a banda del Barça a París, quedarà l'estrena del Chelsea contra l'Àustria Vienna. Una primera jornada que ja va començar ahir amb les victòries de l'Inter de Milà 1-0 contra el Haken suec, el Benfica 1-2 al camp de la Juventus i l'Arsenal 1-0 contra el Koge danès. I empat entre dos dels principals candidats, en principi, veurem a Bayern de Múnich i Manchester City 2-2 i també taules en l'estrena del Real Madrid 1-1 a casa contra el Paris Saint-Germain.

0: Més futbol a la primera federació masculina. Avui es completa la quarta jornada de Lliga amb el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu, que rep el Reial Madrid Castilla Can Dragó. Els quadribarrats buscaran la segona victòria del curs contra el filial blanc per sumar 3 punts que els situin en una zona tranquil·la de la classificació, tot i que només s'hagin passat ja 4 jornades. Ahir en parlàvem aquí a l'enjoc amb el migcampista Pau D'Arbre, un dels capitans de Sant Andreu.
1: Bon, està clar que ens agradaria haver tret més punts, però bueno, al final ens hem enfrontat a rivals com Huesca i Eivissa, que haurien de ser candidats a l'ascens, i bueno, crec que no ens ha tret els resultats que hem volgut. Sí que és veritat que les sensacions a nivell competitiu han sigut molt bones, i el dia a l'Àguiles crec que vam guanyar amb mereixement. Vam intentar competir un altre cop i seguir una mica la línia aquesta, intentar encaixar menys i marcar més.
0: Un Pau D'Arbre que reconeixia que no era el mateix jugar com a local a Can Dragó que al Narcís Sala, òbviament, i tot i que agraïa el suport de l'afició en tots els partits, i que també va admetre que encara que no vulguin, el vestidor quadribarat també se n'assabenten de la situació de l'Europa, que ara explicarem. Ahir va presentar nou entrenador.
1: Sí, bueno, són coses que, encara que no t'agradi, t'enteres, però sí que és veritat que aquí estem centrats en lo nostre. A l'Europa ja que faci el que cregui el millor per ells, però sí, és inevitable enterar-te de tot això. Al final, amb totes les xarxes socials i les notícies volen, i t'enteres. Però bueno, sí, és un rival que tenim marcat al calendari, però sí que és veritat que abans de l'Europa van diversos partits que els hem de treure a tots.
0: Ara parlem de l'Europa, però com dèiem, avui a les 9, a què jugarà aquest Sant Andreu, Madrid-Castilla, ajornat en el seu dia per la disputa de la final de la Copa Intercontinental Sub-20, que va guanyar dissabte passat el juvenil del Real Madrid. I ara sí, pel que fa a l'altre equip barceloní d'aquesta primera federació masculina, el Club Esportiu Europa, i va presentar Luis Blanco com a nou entrenador. El tècnic nascut a Santa Coloma de Gramenet ve d'entrenar l'Atlètic Balears a segona federació l'any passat, i també a les categories inferiors de l'Espanyol, on va arribar a dirigir, de fet, el primer equip en un parell de partits entre la institució de Vicente Moreno i l'arribada de Diego Martínez al maig del 22. Ahir assegurava estar il·lusionat d'agafar les regnes de l'Europa, a més d'agrair la confiança al club, un Blanco que es mostrarà totalment convençut de revertir la situació d'aquest inici de Lliga, en què el conjunt escapolat només ha sumat un punt de 12 possibles.
2: No és que sigui fàcil, està clar que no és fàcil, perquè la competició és molt dura, l'exigència és molt dura. Nosaltres al final som un equip humil, però treballador, que farà bé les coses, que vol també aquesta sinergia amb tothom del barri, de l'afició. L'Europa té un sentiment especial que és molt bonic, i això és un plus. I anar dia a dia, partit a partit, i estic convençut de que anirà molt bé.
0: Com sentíem, Luis Blanco, que va fer una crida a la calma perquè això tot just acaba de començar, a més de que demanar el suport de l'afició, evidentment, per fer una bona temporada.
2: Portem tan sols 4 jornades. Crec que la Lliga és molt llarga. La sensació és que l'equip ha competit aquestes jornades, que no estem molt lluny de la classificació, que marca la classificació. Són detalls, hem de polir aquests detalls. La meva identitat o la meva forma de jugar, doncs, poder implementar-la dins l'equip i tenir confiança. Anem a revertir aquesta situació. N'hi ha temps, n'hi ha eines, o sigui que en això estic molt tranquil. Confiança, confiança. L'afició és confiança, i clar, i energia i ajuda, no? Està clar que n'hi ha un hàndicap, és jugant a Sardenya, però hem de notar igualment aquesta energia.
0: L'Europa, que anunciava l'arribada de Luis Blanco poques hores després de comunicar la destitució de Josep Maria Jané. Ahir el president de l'entitat, Héctor Ibar, va agrair la tasca de Jané al club, 5 anys com a director esportiu i aquests mesos com a entrenador del primer equip, a l'hora que reconeixia que podia semblar que s'havia tingut poca paciència, però que assegurava era una qüestió de dinàmica.
3: La gratitud cap al Josep Maria Jané, com també ha dit molt bé el Marc, és total. Ja entenc, doncs, que és contradictori el fet de no haver tingut més paciència, però també és veritat que hi ha experiències recents, ara m'estic recordant de fa uns anys a segona ref, que amb la paciència i anar esperant, quan llavors reacciones, és massa tard. Ens va semblar, bueno, que un canvi era el més escaient, i per tant, a partir d'aquí, doncs, vam prendre aquesta decisió.
0: Héctor Ibar i el club, que també van presentar ahir a Marc Fabra com a nou director esportiu. En aquest cas, ja l'havien anunciat feia dies. L'Europa, que haurà de començar a sumar per sortir quan abans aquesta part baixa de la classificació a la primera federació masculina. Primera oportunitat aquest diumenge a les 4 de la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Dissabte tindrem el primer duel català de la temporada a partir del nou estadi entre Nàstic de Tarragona i Unió Esportiva Sant Andreu, que juga avui, com dèiem, recordem, contra el Madrid Castilla. I precisament al filial del conjunt tarragoní, la Pobla Mafumet han llançat un parell de victòries a la tercera federació masculina per fer-se a la categoria després del retorn amb l'ascens del curs passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
4: La igualtat està sent màxima entre gairebé tots els equips en aquest inici de curs, i només la sorprenent Muntanyes ha estat capaç de sumar els 9 punts disputats fins ara. Per darrere dels de Nou Barris ja hi ha la Pobla, l'únic conjunt amb 6 punts i a partir d'aquí la resta de rivals han sumat entre 2 i 5 punts. Aquest cap de setmana l'equip tarragoní va haver de tornar a remuntar un resultat advers, en aquest cas al camp del Tona, però ho va tornar a aconseguir amb solvència gràcies al doblet de Nico Agutzi i a una altra diana de Joan Martínez. Després del partit del tècnic, Xavi Vilagut valorava el triomf tot i la dificultat del partit i que l'equip tampoc va oferir la seva millor versió.
5: Al final crec que hem aprofitat també les nostres, hem estat molt efectius i en un context de partit que era complicat i en el que avui no estàvem massa brillants, crec que bueno, hem tret la victòria, que és per valorar-ho, i bé, content pels 3 punts i també pensant doncs, que hem de millorar moltes coses.
4: El partit del proper cap de setmana, que es jugarà diumenge a les 12, enfrontarà a la Pobla amb el Vilanova, un dels equips cridats a lluitar per l'ascens i que ha sumat una victòria i dos empats en les 3 jornades disputades.

0: Gràcies, Eduard. En bàsquet avui es defineixen a Reus la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. Per ordre cronològic, la primera serà la Challenge, amb la final entre el Joventut i el Lima Horta, que arrencarà a les 6 de la tarda. I a 8:45, torn per als dos equips catalans de Lliga Femenina. Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el títol d'aquesta edició número 38 d'aquesta Lliga Catalana. Les gironines hi arriben com a vigents campiones i amb la mirada posada en la prèvia de l'Eurolliga, que juguen d'aquí a just 7 dies. Escoltem el seu entrenador, Roberto Íñiguez.
1: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo, pero creo que todos sabemos lo que supone la previa Euroliga no a un partido, ¿no? Y jugar en casa con nuestro público. Tampoco quiero relacionar mucho partido, sino hacer el mejor trabajo posible mañana porque además sabemos que va a ser difícil y que la SEU siempre nos lo pone difícil y más en una liga catalana, en una final a un partido.
0: Amb un ull posat, òbviament, també avui en aquest Panathinaikos, amb la Conut, que d'on sortirà el rival de l'Unin en la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent, 30 de setembre. Pel que fa al Cedis, preparant-se per l'inici de Lliga, d'aquí una setmana i mitja, mirarà de recuperar el trofeu de la Lliga Catalana després d'haver-lo guanyat de forma consecutiva entre el 21 i el 24. Com dèiem, també a 8:45 jugarà al Pavelló Olímpic de Reus aquesta final. D'altra banda, en categoria masculina, aquest mateix cap de setmana, insistim, ja arrenca la Lliga CB, amb 5 equips catalans. Abans, demà mateix, el Barça s'estrena a l'Eurolliga masculina amb la primera jornada rebent al Palau a l'Efes Istanbul i tornant a les lligues catalanes aquest cap de setmana es disputa la fase final de la tercera FEB de la Lliga Catalana de Tercera FEB divendres als quarts de final, dissabte a les semifinals i diumenge a la final tota Mollerussa. Un dels equips que hi participa és el Club Bàsquet Valls, que divendres a quarts s'enfronta al CC. Radio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Els de l'Alcamp es troben còmodes en aquest torneig de pretemporada. L'11 de setembre es van imposar el Navàs 80-75 al Joan Avallar i diumenge van vèncer la pista de l'Esparreguera 72-75 en un enfrontament que es va decidir a la pròrroga. Són resultats que convencen el tècnic Miqui Larraz, que a més afirma que estan jugant amb molta intensitat.
3: Bastant intensos pel moment de temporada que és, que ara anem molt cansats perquè la pretemporada és molt dura. Les cames fallen les cames, el que has de ser és intel·ligent i mirar de saber en cada moment el que toca fer.
2: La propera estació del CE Valls a la Lliga Catalana és divendres al vespre a la pista del César. En cas de superar aquesta eliminatòria, obtindrien el passi en una final a 4 que es disputarà el cap de setmana a Mollerussa. La semifinal està fixada dissabte i la final diumenge.

0: En hoquei patins, avui arrenca la Lliga Catalana Femenina amb la primera de les tres jornades que s'han de disputar abans de les eliminatòries. A 8:45 començarà el Palau Cerdanyola i a 9:00 tindrem dos partits. El primer, el Bigues i Riells Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: El Club Patí Manlleu encetarà aquesta nit la primera jornada de la Lliga Catalana Femenina. Les jugadores entrenades per Maria Díez es desplaçaran fins a Bigues i Riells per enfrontar-se al conjunt del Vallès Oriental. Les manlleuenques buscaran millorar els registres de la temporada anterior, uns registres que no van ser bons i que van impedir que arribessin a la fase final. Díez tindrà les baixes de Valentina Fernández i Flor Felamini, que es troben concentrades amb la selecció argentina per preparar el Mundial. Les jugadores del planter, Ona Graells, Clàudia Domènech i Maria Albanyil, completen la convocatòria. Enfront tindrà un Bigues i Riells que manté un planter potent amb jugadores experimentades com Gala Soler, Marta Borràs, Utsue Otegi i Aina Serra, que fan d'aquest equip un conjunt temible. En declaracions a Ràdio Manlleu, la portera del Manlleu, Abril Alonso, explica que l'equip arriba amb molta força i amb ganes d'afrontar el primer partit oficial de la temporada.
2: Bé, doncs, l'equip arriba amb molta força i amb moltes ganes pel partit d'avui contra el Bigues. Ja portem 4 setmanes de pretemporada amb moltes hores de patins i gimnàs i la veritat és que ja tenim ganes de començar a competir contra altres equips.
1: Alonso expressa el seu desig per lluitar i assolir el trofeu de la Lliga Catalana Femenina.
2: Tot i que l'objectiu és arribar amb les millors condicions possibles el 31 d'octubre, que és quan comença l'Hockey Lliga, però la Lliga Catalana és una lliga molt xula de jugar i òbviament que la competirem i lluitarem cada partit fins al final i a veure si hi ha sort i podem fer sonar la campana.
1: El partit es disputarà a 9:00 de la nit al pavelló municipal Can Vedell de Bigues i Riells.
0: Gràcies, Eloi. A la mateixa hora, 9:00, es jugarà l'Alpicat Voltregà. Ua, ulle de ràdio, Sergi Guiu.
3: El conjunt alpicatí disputarà els 3 partits de fase de grups contra el Voltregà, el Manlleu i el Bigues i Riells. I com sempre, la Lliga Catalana serà una bona preparació de cara a la seva segona temporada consecutiva a l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic del lleidanet Hockey Club Alpicat, Matt Zilken, ens explicava com l'equip afronta aquesta competició amb to oficial.
4: Afrontem el primer test amb ganes sobretot. És el primer partit oficial, entre cometes, d'aquesta temporada. On ja té un valor perquè te jugues una classificació, jugues contra un equip de la teva categoria, que també ens pot servir molt per veure en quin moment estem. Crec que l'equip ha tornat bastant bé de les vacances a nivell físic i a nivell de ritme i de lectura de joc i tot. Crec que hem començat molt per davant de lo que era la temporada passada.
3: El partit davant el Voltregà es disputa avui a 9:00 de la nit a l'Antoni Raure del Picat. Diumenge a 12:00 del migdia el conjunt alpicatí visita el Manlleu i la fase de grups la tanca a la pista del Bigues i Riells el 3 d'octubre a 8:00 del vespre.
0: Gràcies, Sergi. I avui el que obrirà la competició serà en aquest cas a 2:15 de... a 8:00 del vespre, volíem dir, el Mataró Sant Cugat. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
5: El Club Hoquei Mataró Femení inicia la Lliga Catalana aquest vespre amb l'objectiu del títol després d'haver iniciat la temporada ja guanyant la Supercopa. Es juguen 3 jornades en la fase de grups i aquest vespre les mataronines tenen el primer enfrontament a casa davant del Sant Cugat. Cerdanyola i Palau seran els propers rivals de grup i d'aquí en sortiran els equips que jugaran la fase final. Les mataronines es van proclamar ara fa pocs dies campiones de la Supercopa Catalana, aixecant el primer títol després de superar per 3-1 el Caldes en una final molt disputada i també en la temporada següent després de guanyar la Lliga i assolir l'ascens.
0: Gràcies, Oriol. En waterpolo avui juga un partit de Lliga pendent de la primera jornada, la júnior masculina. A partir de 8:00 del vespre s'estrenen la competició el Mediterrani i el Sabadell, en un partit que jugarà a la piscina Josep Vallès a Sants. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
6: Un partit en què són clars favorits per endur-se la victòria. Tot i això, a llarg termini, el repte gairebé impossible serà evitar la 22a Lliga consecutiva de l'Atlètic Barceloneta. Tot plegat en un inici de calendari molt atapeït que en les pròximes 3 setmanes inclou la primera jornada d'aquesta màxima competició continental davant el Lladran a Montenegro o la Supercopa d'Espanya a Can Llong davant el conjunt mariner. N'ha fet referència al mateix Espanyol.
7: Tenim un calendari molt, molt complet i molt ple de partits, no? Aleshores, cada partit per nosaltres és important. És veritat que tenim certes dates que són encara més importants, no? Com pot ser que hi hagi partit de Champions, com pot ser la Supercopa, que ve just després de la Supercopa ja tenim Barcelona, després tenim Barcelona, no? És a dir, el calendari no ens dona descans, i jo crec que cada partit li hem de donar la importància que té. Media casa seva, doncs, és un partit que hem de guanyar sí o sí, hem de sortir concentrats i que ens serveixi per arribar el millor possible després a les fites aquestes importants que tenim.
6: A les 8 arrenca a la Josep Vallès aquest medi Astralpul Sabadell.
0: Gràcies, Pau. Ahir en partit avançat de la tercera jornada, golejada del Barceloneta, 18-9 contra el Centre de Natació Mataró. I acabem amb un apunt de pickleball, perquè el tenis Sant Joan d'Espí acull des d'avui fins diumenge la primera prova del PPA Tour Europe de pickleball, el circuit professional europeu d'un dels esports que més creix a tot el món. Ahir Sant Fruitós de Bages es va fer la presentació d'aquest certamen. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Va ser el Shooter Club Pickleball, la instal·lació indoor més gran del sud d'Europa d'aquest esport i coorganitzadora del torneig. Allà, dos dels jugadors professionals que participaran en aquest esdeveniment van fer un clínic per entrenar i donar consells a un grup de membres de l'entitat. La veneçolana Raquel Amaro és una de les jugadores i es mostrava sorpresa per la qualitat de les instal·lacions.
9: La verdad es que brutal, muy contenta con Shooter, siempre me abre las puertas y las pistas y las instalaciones están geniales. Sí, estaré jugando individuales, mixtos y dobles de género y bueno, ahí hay bastante nivel, así que ver qué se me viene.
8: També va ser present a l'acte una de les estrelles del torneig, Grayson Goldin, l'americà, el número 23 del rànquing mundial, és un dels favorits a Barcelona. Els socis del Shooter Club Pickleball van gaudir de l'experiència. En Xavi Cintes és un dels jugadors amateurs del club.
10: L'experiència és espectacular. A més, aquest jugador, el Godwin, és un jugador que aquest any ha tingut dos ictus, i va anar, després de recuperar-se els ictus, va anar a Àsia, al PPA d'Àsia, i el va guanyar. O sigui, és una experiència brutal, un jugador de la... Molt top.
8: El Shooter Club és l'únic espai del país amb 9 pistes cobertes de pickleball que compleixen amb les normatives de competició i com a seu secundària acolliria proves del campionat en cas de pluja. El torneig s'allargarà fins diumenge i els diferents jugadors de la PPA Tour Barcelona que hi participen es podran entrenar a les instal·lacions de Sant Fruitós.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat amb detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull al temps que ens espera. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Bote.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyament.

0: treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
3: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
4: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
3: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
5: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
3: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
2: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
6: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
2: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre cons a famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
7: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
8: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
9: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional.

0: al Parc Mari Carmen.
1: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
0: Això sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
2: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
0: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
1: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada de diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa.
1: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
0: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
0: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
1: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
0: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
7: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Huawei Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
9: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
8: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
0: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
1: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
0: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
0: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que soliciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
0: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis d'agost.
1: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia. Com va la cosa?
10: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
1: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona, perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bubetoya s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
12: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui torna a la convocatòria Irene Paredes. Aitana, bon matí, segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
13: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
12: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
14: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala. I bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs, agrair a tothom que vingui demà i que no hi ha pogut venir, doncs, que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
12: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
15: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, que han sigut competitius, i que bé, que amb, bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador haig de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
12: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí, la Seu, disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda, el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15. Això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles, fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol? Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després, al final, el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el sol torna a veure's. La lluna va sortint de davant del sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran 1 miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Cavila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
7: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
7: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
23: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
24: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
23: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
23: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Que són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
23: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
23: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha... però hem de posar l'accelerador.
25: A la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
10: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
11: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
12: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
11: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà, l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
10: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
14: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprocim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
15: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
14: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
10: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
10: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia, ha superat l'equador de la diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a l'àrea de Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
16: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
18: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
17: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
16: I és moment per als esports. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
19: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
20: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
19: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
22: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hagi pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
19: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
27: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
28: Bueno, como siempre, con la Seu difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
27: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
19: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
16: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda. We'll be right back.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales, de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern han titllat l'han titllat presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jessica Albiach, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solat, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final, o sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant i al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola, això es fa durant una jornada laboral, segurament mentre ella estava a l'escola pues s'ha muntat, no? I per això de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet, José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes, i al final també és això, no?, perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció, perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no?, per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: O, sí, potser, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé. Però, escolta, jo dic expert, perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm-hmm. I

0: té el dret a viure com de per vida, perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
1: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
0: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
0: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya, que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
2: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
0: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i vam constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost? N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
0: Persones que ja són propietàries.
1: Exacte,
0: pis,
1: sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
0: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no?, que tenen sobretot en la part comunitària tenen associats serveis lligats a les cures, no?, que hem de necessitar a tots, i la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
0: Sí.
1: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures, i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
0: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no?, d'una sola habitació, amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després, doncs, vius en parell.

0: llavors formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no?, permet que tu puguis canviar, no?, si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no?, que és el que estem acostumats.
1: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
0: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Estarem amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
1: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
0: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no?, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no?, perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no?, perquè fins i tot gent pobra, no?, o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no?, bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no?, perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
0: Contractem a gent, perquè en una construcció una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
0: Moltes
1: fins
0: gràcies
1: aviat.
0: A vosaltres.
1: Salut i cooperativa.
0: Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura...
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys sí. que venim Paqui
5: sí.
4: i jo.
5: Sí.
4: No, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntar, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família li agradava molt i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat un amor a una família. Quasi que les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
3: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no sé el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Per aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
5: Sí. Jo estudié de Corella des del 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. I ella, pues...
5: Sí, ja m'apunté i seguí, i mira, i aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. I nosaltres voldríem que viguessin joves perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els joves no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nans Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
12: La francès.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim. Quantes en tenim de jotes?
11: 16 o 17
4: balls de jota diferents.
5: Allà... totes.
4: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè, claro, no pots... perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament que van començar a fer talles aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia més.
4: Sí.
12: I ara en tenim 8 més 12 que nosaltres començaren, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es començarà a passar en els grans. I això perquè ara se'ns va fer grossos també allà,
4: Sí.
12: Els avantatges se noten, ja.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja es fa.
12: Vale. Se fa.
13: Els mans
3: bé. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
14: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
15: Sí.
14: Vinga, va.
15: Esteu escoltant... Rambla 54.
14: No, Rambla 54. Has d'eucalitzar-ho bé.
15: Esteu escoltant Rambla 54.
16: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
17: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
18: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
17: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
18: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
17: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
18: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
17: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
18: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
19: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
11: a Sant Andreu de Llavaneres, el, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com, a, com, aquesta, com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
17: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
18: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
11: Des de que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
17: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
18: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
11: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si podem, es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà, donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
17: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
18: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
11: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
17: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
18: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
17: Una altra per tu.
13: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
19: Ra, ra, ra.
13: Ra.
19: Vinga, va.
13: La Rosalia. Ra, ra. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Valldosera.

0: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía, jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps. Qui tot de...

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest, no, de, no, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo sóc molt youtuber, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligrès ho saben, que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Quina casualitat,
1: mira. Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs... I si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època. Doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, eh? Però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, perquè, bueno, clar, quan es va... Al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc mal, de cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1. Per començar, i tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, Es comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Estic
2: convençuda...
1: Coses.
2: Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica... Que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella, a les seves cançons, això, per exemple, jo que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer... No és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria... Saps? Jo crec que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguéssim que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom ha de prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no, eh? No, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això ja, per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja... jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i ja en surten moltes converses, com he tingut també doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin monges. Són.
1: Sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no?, que porta com aquesta coroneta, no?, de santa, i bueno, també ho imitaven, no?, i el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc, bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no?, i aquí també, clar, i també, inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no?, al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi, i això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no?, una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos, la seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues, val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja, no fa un poti-poti, diguéssim, no?, sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment, sí.
1: Musicalment, perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho, perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no?, i ella ho diu com és oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran, perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo ara és una dona que té un gran lideratge, perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa, no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima. Vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És veritat que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí, sí, sí, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot uns dies abans, entre els joves?
1: Sí, sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també, no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions a coses que tenim tots però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, amb mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. Amb ella, la podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de, com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres, adeu, Ramblers.
1: Adeu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
15: Són les 5.
11: El Prat en 3 minuts.
15: Bona tarda, els parlaris Rodríguez Alonso. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031, i també després de la multitudinària manifestació d'aquest diumenge pel centre de Barcelona. La declaració demana als governs espanyol i català que facin realitat un sistema aeroportuari integrat, i en aquest sentit se'ls insta a prioritzar les inversions urgents en la xarxa ferroviària, especialment aquella que té a veure amb la connexió dels aeroports. Més coses. El govern català regularà l'ús de les pantalles de menors des de la perspectiva de la salut pública i això implicarà prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles a menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. L'executiu de Salvador Illa vol així posar al centre de l'educació els llibres de text alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals i amb el focus posat en les biblioteques. Escoltem Illa.
16: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta.
15: Dilluns vinent ja prevista una comissió interdepartamental que fixarà 60 mesures més amb el compromís d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal sòlid, friable i durador. I la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania. És una de les novetats de la festa major, tot i que no és la primera vegada que s'aplica. Aquesta mesura es va estrenar a les festes de Sant Pere i Sant Pau. Per normativa, aquests controls es faran a totes les persones que formin part de trabucaires i de forma aleatòria a les colles de foc, tant locals com convidades. Ho explica la cap de Protecció Civil de l'Ajuntament, Meritxell Espanyol.
17: Llavors es va extrapolar també a la colla de, a les colles de Diables, perquè policia local va entendre que també era per un motiu estrictament de seguretat, d'acord? Llavors es fan aleatòriament.
15: A més, per evitar que es perdin infants o gent gran, l'Ajuntament també ha posat a la disposició de la ciutadania pulseres identificatives. Durant els 4 dies de festa estarà activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. I als esports, els equips de bàsquet de la ciutat tornen a la competició de Lliga aquest cap de setmana, deixant davant del primer equip del CB Prat, que continua disputant la Copa Espanya. La resta de sèniors del conjunt pot elevar, així com el bàsquet pretenc, faran el seu debut oficial del curs aquest mateix dissabte. El sènior B del CB Prat rebrà a casa la S, mentre que el femení visitarà la pista del Petropinto d'Asfe. Pel que fa al pretenc, el primer equip masculí s'estrenarà rebent el Baix, mentre que el femení visitarà la pista del conjunt veient present. Fins aquí les notícies d'aquest dimecres 23 de setembre. A partir de les 6 podreu seguir en directe al ple municipal en aquesta mateixa sintonia.
18: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, aquest programa que fem i que podeu seguir, com sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverté. Avui és dimecres 23 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, el trànsit va incrementant. Ara com ara, sense ser una tarda massa complicada o massa difícil, si més no, com a sortida d'aquest pont de la Mercè, però vaja, en tot cas, va augmentant a poc a poquet la circulació. De moment, com dèiem, no hi ha cues quilomètriques. Punts amb intensitat en tenim força, la mateixa autopista P7 a la zona de Bellaterra, en sentit sud, més amunt també a Barberà, en sentit Tarragona, o la B23 al Papiol en sentit Martorell, ho paren deixar vaja amb l'autopista AP7. A la resta de vies, de moment, per exemple, Martorell o Vilafranca funcionen força bé per aquesta autopista en sentit de sud i també més amunt el tram de la Roca de Sant Saloni en sentit nord. Si més no, com dèiem, de moment. A la C58 tenim lentitud i aturades entre Montcada i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i també aquí sí, aturades cues a les dues rondes de Barcelona en diferents trams i en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Bé, doncs avui al Connectats preguntarem a la psicòloga Maria Àngels Gallardó com afecta i quins canvis produeix en les persones a l'equinoci de tardor. Continuarem amb gastronomia per fer un tomb per Rubí Vitivinícola amb la Mariona Jerez. I acabarem amb l'artista pictòrica del Prat, Cristina Bambán, que enguany s'encarregarà del pregó de la festa major de la seva ciutat. Parlarem amb ella de la seva trajectòria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverté.

0: Aquesta hora de la tarda repassem el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Cambra Business and Working. El projecte de transformació dels espais de la Cambra de Comerç de Terrassa, en marxa des del segon semestre de l'any 2023, celebra el seu tercer aniversari amb un balanç força positiu. Actualment acull 44 negocis d'empreses, professionals autònoms i coworkers. 16 ocupen la totalitat de les oficines privatives i la resta se situen al coworking digital. El projecte ha superat la fase de consolidació i avança en l'adaptació dels espais i les modalitats d'ús a les necessitats dels professionals i les seves iniciatives empresarials. En aquests 3 anys, la Cambra de Comerç ha ampliat tant la capacitat del coworking com el nombre d'oficines privatives. Des de la posada en marxa d'aquest projecte, prop d'un centenar de negocis han passat per les oficines i els espais de coworking. Alhora, l'entitat continua amb la millora permanent de les sales de lloguer per a activitats corporatives per a les empreses de la demarcació. Des del gener d'aquest any s'hi han celebrat 43 esdeveniments corporatius.
0: Gràcies, Sergi. De Terrassa a Sabadell, Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sandra Alcaide és la nova regidora de la Crida per Sabadell i, per tant, assumirà la posició de número 2 de la formació de cara a la pròxima campanya electoral. Alcaide agafa el relleu d'Aurora Murillo, la fins ara regidora del grup. La Cridaire ha expressat el seu agraïment tant a la seva tasca com a la confiança dipositada per la resta de companys i companyes del grup.
3: L'afronto amb aquella il·lusió de les que saben que ho podem fer, que un món diferent i millor és possible i que nosaltres estem treballant per fer-ho. Ho afronto amb la il·lusió de les que es veuen acompanyades, perquè són moltes les que venim des de l'autoorganització popular i la lluita en les diferents lluites i espais de la ciutat. I també ho afronto amb il·lusió perquè sé que som l'única alternativa real a aquest PSC que té una ciutat gris i en venta ara mateix.
2: Aquest canvi, però, es farà de manera oficial a partir de dilluns, quan Murillo deixarà de ser regidora un cop acabi el ple municipal.
0: Gràcies, Pol. Anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Badalona podria avançar la inversió per climatitzar els centres educatius abans del 2031. La Generalitat de Catalunya treballa perquè els ajuntaments amb romanent, com és el cas de Badalona, puguin pagar les obres amb el compromís que l'executiu català tornarà els diners durant el primer trimestre de 2027. Així ho ha explicat la delegada de Govern de la Generalitat, Pilar Díaz, al Badalona Matí.
5: Perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona i amb aquest acord signat el primer trimestre de l'any 27, doncs veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat.
4: Aquesta col·laboració entre les administracions locals i la Generalitat és imprescindible, segons ha explicat la delegada, per tirar endavant els projectes previstos pel govern català al territori.
0: Gràcies, Martí. Anem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament del Prat aprovarà avui una declaració institucional que rebutja qualsevol ampliació de l'aeroport i reclama prioritzar la protecció del Delta i la millora de la xarxa ferroviària catalana. El text compta amb el suport del Prat en Comú, Esquerra Republicana, Estima el Prat i el Partit Popular. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el

0: afectar diferents òrgans i sistemes del cos. Des de l'Ajuntament fan èmfasi que aquesta llum verda també vol fer costat al Nil, un noi de Castellà que conviu amb la síndrome de Kearns-Sayre, una malaltia mitocondrial poc freqüent. Aquesta síndrome afecta el seu dia a dia i l'obliga a conviure amb una malaltia rara davant la qual ha de superar obstacles i incerteses. En aquest sentit, a més de fer explícit el suport al Nil i a la seva família, l'Ajuntament també vol mostrar el seu agraïment a entitats com Mito Team, que treballen per donar visibilitat a aquestes malalties, sensibilitzar la societat i impulsar la recerca.
1: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. David García, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
3: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
2: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Rubí Sound de Ràdio Rubí. Mentre que de fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
1: Gràcies, David. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Sara Bella.
4: La Unió Europea planteja limitar l'accés dels menors a les xarxes socials. La proposta preveu prohibir-les als menors de 13 anys i permetre l'accés entre els 13 i els 15 anys amb supervisió parental i funcions limitades. A partir dels 15 anys, els adolescents podrien tenir comptes propis, tot i que les plataformes haurien de garantir un entorn segur. Sentim la doctora en Psicologia i Neurociència, Marta Portero.
5: S'estan trobant amb infants de 7, 8, 9, 10 anys que estan consumint de manera problemàtica les xarxes socials i estem amb dades doncs, molt alarmants. Siguem conscients de que l'algoritme pot amplificar progressivament continguts sobre violència, sobre sexualitat, sobre ideals corporals, sobre autolesions.
4: Per tot plegat, Portero considera que des de la neurociència té sentit prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 13 anys perquè li estan demanant a un cervell que encara s'està desenvolupant que tingui capacitat d'autoregulació.
6: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Avui, 23 de setembre, ja som en una nova estació, la tardor, on canvien la temperatura, el ritme de la llum i els hàbits diaris. Uns canvis que ens poden afectar en el nostre dia a dia. Anem a Ràdio Castellà per parlar-ho tot plegat amb una psicòloga que ens ho aclarirà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com bé dius, avui a les 2:05 del matí s'ha acabat l'estiu, tot i que per la temperatura no ho sembli. S'ha posat punt i final a 93 dies, 15 hores i 41 minuts d'un dels anys més calorosos del que portem de segle. A l'estiu estirem els dies, canviem d'hàbits i vivim diferent gràcies a tenir més hores de llum. Però això s'acaba amb la tardor i els canvis amb la llum i la temperatura, un aspecte que pot afectar els nostres ritmes diaris. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a la psicòloga Maria Àngels Gallardo. Bona tarda, Maria Àngels.
2: Hola, bona tarda a tothom. I justament iniciem la tardor, no?
1: Sí, sí.
2: També és un bon moment.
1: Com ens afecta psicològicament el canvi d'estació que marca l'equinoci de tardor?
2: Clar, com ens afecta, ja ho dius directament, psicològic, no? Vull dir, és... no només són psicològics, no? Hem de tenir en compte justament això que ens afecta a tots els nivells, una miqueta també a nivell biològic, i això també ho hem de tenir en compte. Sempre s'ha considerat que és una època especialment delicada, no? Ja que la tornada a la rutina, aquesta baixada de temperatures desitjada en aquesta ocasió...
1: Sí, perquè no...

0: està passant gaire ara, de moment.
1: No, no, no. Bueno, després t'explico una anècdota, no? Però sí, sí, aquesta esperada baixada de temperatura, però que és associada, lògicament, a la tardor, i els canvis que es produeixen en aquest entorn pues, ens afecten no només a nivell psicològic, sinó també a nivell físic, no? Però el més important i en el que, del que hem de parlar és una mica més aquest psicològic que deies una mica, no? Aquest estat d'ànim, etc.
0: Perquè també tenim canvis de rutina, també al setembre també tornem a la feina, a les escoles, i als horaris més estructurats, més, més quotidians. Tenim, gràcies a això, o per culpa d'això, no sé com s'hauria de dir, un impacte emocional.
1: Totalment, totalment. Però et vaig a dir una cosa. Se m'ha acudit fer com una petita enquesta express arrel de la proposta que em veu fer, i he consultat quasi a unes 100 persones, eh? No, no és broma l'enquesta que he fet.
0: Un estudi aquí.
1: I una miqueta, això que tu dius, que l'entrada a les rutines es pot afectar, justament és una cosa que la majoria de persones, et diria quasi el 90 o 90 i alguna cosa per cent, està desitjant aquesta rutina. És curiós, no? Llavors, com ens afecta l'ànim? Nosaltres suposem que, bueno, que el que s'associa també és la tristor, aquesta apatia, tot això. Vull dir que és el que esperem, no? Que passi, no? Que estem més irritables, que hi hagi més estrès, etc. Però dona la casualitat de que tothom ho està desitjant. Aquesta calor que ha fet aquest estiu justament bueno, pues, ha fet que un dels anells que té la gent és que acabi això i comenci una tardor, la tardor que esperen. Ojo, una expectativa, perquè no saben com anirà el temps, però realment ho estan desitjant. Per tant, certa alegria. Per tant, deixem una mica de costat aquesta tristor, no?, que s'atribueix a aquest temps de tardor. Vull dir que aquesta apatia, a vegades fins i tot un trastorn que li diuen afectiu estacional, no? És que tot té nom, no? El TAE. I bueno, sí que penso que aquestes ganes també ens fa mirar amb altres ulls la temporada que ens ve.
0: Perquè parlaves,
1: bueno,
0: ara d'aquest trastorn del TAE, no sabia que tenia nom. Això passa en altres estacions també? Perquè sembla que aquesta potser la tardor, que sabem que després ve l'hivern, que és tot com més fosc, no? Passa també en altres canvis?
1: Mira, m'agrada que preguntis, perquè hi ha una cosa que tenia com aquí anotada com a reflexió, i és que hauríem de revisar que tothom portem una motxilla. Una motxilla carregada d'experiències anteriors i d'alguna manera que moltes vegades estan associades a diferents estacions. Per tant, també pot donar-se que aquesta tristor es pugui donar en altra època. O sigui, a vegades que relacionem l'estiu amb, no sé, amb algun aconteixement o el que sigui, i també pot passar. Per tant, jo no diria que només és de la tardor. La tardor és una cosa que sempre s'ha... Bueno, és com una, com diria jo, allò que tenim a vegades creences, no? I bueno, però jo penso que pesa més allò que portes tu d'experiència prèvia en aquella estació concreta, saps? Però sí, tendeix a que quanta més foscor, perquè els dies, ara estem en un equilibri, no? Hem arribat a l'equilibri de dia i nit, no? Però realment el dia s'anirà enfosquint i aquesta foscor a vegades també es tradueix en una petita sensació de grisor a nosaltres, no? I a l'hivern, pues, bueno, recolliment també. Vull dir, és com a vegades els animals que hivernen, no? Llavors hauríem d'aprofitar aquests moments que es convida, no? D'alguna manera es convida, entre elles la tardor, a fer aquest recolliment intern, no? A parar-nos una mica, a donar-nos una mica l'oportunitat, no? I el permís com de revisar coses, no? I de sentir, fer cas a les nostres emocions, cosa que moltes vegades anem com anem i no ho fem. Llavors, el temps, en aquest cas, tant la tardor com l'hivern, ens convida una mica a fer aquest recolliment, a mirar-nos una mica més, a escoltar-nos, que estaria, formaria part una mica dels consells que podríem donar, no?
0: Sí, que podríem dir que les falta, la reducció progressiva aquesta d'hores de llum ens pot influir, no?, en l'estat d'ànim i en, sí, l'energia, fins i tot, no?, perquè parlaves ara d'això.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo penso que també és el moment aquell que deien, no?, de sentar-te al sofà i manta, no? Llavors, no agafar-ho amb una manera, diguéssim, pessimista o uau, no?, d'enyorament, sinó de dir, ostres, una oportunitat poder, no?, per gaudir de coses tan simples com seure, com hem dit, preparar-nos aquesta infusió que ens agrada, escoltar la música que ens agrada i tot això, que anem bojos a l'estiu, sobretot, també per tantes activitats que fem, que no són les rutinàries, diguem-ho així, i que realment no es deixa aturar-nos com voldríem, no?, i estar amb nosaltres mateixos. Jo penso que és una... Justament aquest temps es convida a fer això. I ens hauríem d'escoltar i fer-ho. I estar més realment en allò que diem sempre, no?, posar-nos en el present, en l'ara, no?, estar i mirar per la finestra, si tenim la finestra, l'oportunitat, i mirar el que ens porta la natura, no?, o aquest sol radiant. Perquè, clar, no sé si m'anaves a preguntar o no, però consells per afrontar aquesta tardor.
0: No, ja està bé saber-ho. Ja està bé saber-ho, perquè pel que estàs dient, o sigui, la melancolia és potser algo que la tardor sembla que creix més, no?, la tardor i a l'hivern.
1: Sí, però te dic una cosa. Arrel d'aquesta petita entrevista que fe, que dic que han sigut 100 persones, que no és broma, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Una de... Sí, sí. El dissabte amb unes amigues els hi vaig preguntar i vaig pensar, escolta'm, si, per què no preguntar-lo? Tinc grups de memòria, grups de caminar, no? Què millor que les persones, i no la teoria, es digui realment com ells ho viuen aquesta entrada de tardor, no? I m'ha agradat moltíssim, perquè el contacte amb la natura, el fer activitats, el retrobament d'aquestes rutines i amb la gent que s'hi troben en aquestes rutines és el que els mobilitza i els fan mirar la tardor. Pot haver moments de tristor, però els fan mirar la tardor amb alegria i amb, no sé, expectatives, però de passar-ho bé, perquè a molts els hi dona alegria. O sigui, si és la teoria ens diu el contrari, et puc dir que ara mateix, o per culpa d'aquest sol extrem que ens ha fet de calor i etc, els ha fet veure que la tardor els pot portar una altra cosa, no? I que és inici de moltes coses, de projectes nous, de, com et he dit, de retrobament, de no sé, de gaudir dels colors que els ofereix la natura, dels olors, no? Tot això. I una cosa que és superimportant, ja que és el sol el que es produeix energia, perquè hem de tenir energia. Ojo, que l'energia també està en perill en aquest moment, no? Si ens deixem portar per tot això, no?, de l'apatia, etc. L'energia se'ns marxa, llavors hem de buscar-la. Una cosa és prendre la llum del sol, aixecar persianes, intentar sortir a passejar al matí i rebre aquesta llum natural, no?, que ens ajuda d'alguna manera a regular aquest ritme biològic i millorar justament l'estat d'ànim, no? I aquestes rutines, bueno, en fi, exercici, pues, caminar o altre tipus d'exercici també es fa bé.
0: Fer activitats, no?, en general. Fer activitats en general.
1: Ui, caminar, per exemple, és superbo, és una de les coses. Exercici pot ser fins i tot, bueno, agafar 3 o 4 rutines d'aquestes que ens recomanen a vegades per estar una mica en forma. No cal anar al gimnàs, ni fer coses d'aquest tipus. Activitats com, per exemple, això que t'he comentat abans, no?, d'agafar i posar-te a llegir un llibre, d'acolorir, no? Acolorir no només làmina, sinó el nostre moment. Ah, molt important, cuidar els nostres pensaments, cuidar el llenguatge que utilitzem amb nosaltres, de cara a aquest temps, també. Perquè tendim a això que has comentat abans, a baixar l'ànim, no? Bueno, pues el llenguatge que puguem posar a sobre, aquesta obrir finestra, es pot canviar totalment com passarem aquesta tardor i com enfrontarem l'entrada de l'hivern.
0: Perquè parlaves de la llum ara mateix. Quina relació hi ha entre els canvis de llum que tindrem ara d'aquí a un mes, més o menys, fem el canvi d'hora? Quina relació hi ha entre aquests canvis de llum i els ritmes circadians i el nostre benestar psicològic?
1: Bueno, jo, de fet, d'això no entenc gaire. Això t'ho dic així, està clar, no? Però sí que és veritat que aquesta llum del sol, pues, es pot aportar aquesta energia extra, aquesta vitamina D que a vegades ens recepten. Saps que moltes vegades et recepten la vitamina D com a algo importantíssim. Per tant, aprofitar aquesta baixada de temperatures, que serà relativa, no? Pues per sortir a passejar, faci el temps que faci. Val? I sobretot en aquestes hores primeres del matí en què tenim aquest sol, no? I no sé, és una de les coses que són més recomanables en aquest sentit. Vale?
0: Perquè hi ha persones especialment vulnerables a aquests canvis estacionals, més des del punt de vista psicològic, no sé, que els hi pugui crear ansietat o estrès. No sé si hi ha algun perfil de persona,
1: bueno,
0: que li afecti més.
1: Sí. És veritat que el tema de la irritabilitat, aquest estrès, el fet de que a vegades tornem a rutines que a la millor no són gaire favorables per nosaltres, no? Perquè passem massa ansietat o el que sigui. Llavors, això, sumat a la baixada gradual d'aquestes temperatures, la pujada que diem nosaltres del nivell de cortisol, no? Que, i moltes persones, pues, justament experimenten major aquesta sensació, la insatisfacció que puguin tenir amb aquesta entrada de les rutines, val? Si són del seu agrat o no. Per això també es recomana una miqueta que busquem activitats que realment ens agradin, que no siguin imposades. I sí que hi ha gent vulnerable, com t'he dit abans, hem de mirar una mica la motxilla que porta aquesta persona, val? Que la faci connectar moltíssimes coses. Per mi és una cosa de les més importants.
0: Doncs, Maria Àngels Gallardo,
1: revisem coses.
0: Maria Àngels Gallardo, moltes gràcies per aquests consells. A veure si això ens fa... Els que ens agrada molt la llum i ja ens quedem sense ella, ens ajuda a portar-ho molt millor.
1: A vegades ho hem de buscar, eh? No ens hem de quedar sentats. Això a la nit. Això quan enfosqués, val? Ens podem seure tranquil·lament, com hem dit, però busquem una mica l'activitat i el contacte amb la gent. Ja et dic que l'opinió de la gent ha sigut aquest, no? Quan arriba la tardor, però arriba a vegades també aquesta melancolia que ja et dic que ha sortit en pocs comentaris de la gent. El que més ha sortit és ganes de retrobar-se amb la gent, de fer l'activitat aquella que li agrada. Per tant, convido a molta gent que no faci res a que busqui una activitat que l'ompli, perquè tenim, pues, aquestes hores del dia, aquestes hores que ens donen llum en tots els sentits. No només la llum solar, sinó la llum interior. Mm-hmm. És la part espiritual, que tampoc podia faltar.
0: Exacte. S'ha de tenir en compte
1: tot. O sigui, tanquem un cicle, però pensem que ens arriba un altre. Val? I la vida continua. També molta gent deia, és avançar, val? Mm-hmm. És caminar endavant.
0: Doncs, Maria Àngels Gallardo, psicòloga, moltes gràcies pels teus consells i esperem que serveixin d'ajuda als nostres oients d'aquí del Connectats. Moltes gràcies.
1: Bueno, ojalà, però un somriure a la vida. Vinga.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Bona tarda.

I ara, al Connectats, en aquesta secció de gastronomia, us proposem viatjar a Rubí. Aquesta ciutat, que es troba entre Terrassa i Sant Cugat, té un passat molt lligat a la gastronomia, més concretament al vi. Escoltarem aquest reportatge de la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí.

0: la ciutat de Rubí hi ha un refrany que diu Rubí, noies maques i bon vi. La primera part és bastant subjectiva, però la segona part, el bon vi, és un llegat històric i molt verídic. Rubí porta lligat a la indústria vitivinícola des d'abans i tot de tenir el nom Ribo Rubeo, el riu vermell. Això ens ho explica Sergi Cano, del Centre d'Estudis Rubinencs, guia de l'edició 2026 de la ruta del Rubí vitivinícola.
1: La història de Rubí no s'entén sense el cultiu del cep i la producció del vi. Ha estat molt important. Ha tingut una rellevància bastant destacada al llarg de la història. De fet, la tradició de fer vi a Rubí té més de 2.000 anys. O sigui, al segle I abans de Crist ja es feia vi aquí, a Rubí. I s'envasava a les ànfores, era el vi laietà, i s'exportava, per exemple, per les Gàlies, per Itàlia, arribant a les fronteres de l'Imperi Romà i abastint els legionaris.
0: Durant gran part de la història de Rubí, la vinya i el vi van ser engranatges essencials en l'economia i la vida del poble. Cap al segle XIII, les mencions al cultiu de la vinya en els textos històrics augmenten, però és a final del segle XIX quan el vi de Rubí arriba a la seva màxima esplendor. Aquesta bona fortuna no dura gaire per això.
1: I és al segle XIX quan hi ha la màxima expansió del vi, però va quedar truncat per l'arribada de la plaga de la filoxera, no? Que va matar els ceps i es van haver de replantar i va causar un sotrac força important. Hem de tenir en compte que abans de la Guerra Civil, a Rubí, el 81% del seu terme estava dedicat a agricultura i principalment al vi.
0: La filoxera és un insecte emparentat amb els pugons que s'alimenta de fulles i arrels del cep. Es va originar als Estats Units, però va entrar a Europa per França i Àustria l'any 1863. No és fins a l'any 1878 que entra a Espanya, amb un primer focus a Màlaga, i un any després es troba a Catalunya, on entra per Girona. La plaga debilita a tota la indústria vitivinícola de la península, però és just després, a principis del segle XX, que apareix una segona crisi que marcarà un abans i un després també pel vi de Rubí.
1: Unes dècades després de la plaga de la filoxera hi va haver una altra crisi, perquè és veritat que els ceps americans eren molt productius, hi havia una sobreproducció. Després també les vinyes franceses s'havien recuperat de la filoxera i els preus, no? També els pagaven menys del que realment era. Ho va ocasionar que els vinyaters s'unissin per fer front a aquestes dificultats. Gràcies a la construcció, no?, del celler cooperatiu, pues, es va donar un impuls a l'autonomia dels pagesos.
0: Com explica Sergi Cano, la competència de les vinyes americanes i franceses, que es van recuperar més ràpid de la plaga, va fer que els agricultors catalans i rubinencs estiguessin en desavantatge. I d'aquí va néixer l'any 1920 el celler cooperatiu de Rubí, una de les insígnies històriques de la ciutat.
1: El celler cooperatiu és l'element més destacat, no, del Rubí vinícola, no? I es va començar a construir cap a l'any 1919, i el 1920, al setembre d'aquell any, ja es va portar la verema, la collita del raïm dels socis. Van ser 119 socis que van fundar aquesta institució del celler cooperatiu i va ser una iniciativa de la Unió Local de Vinyaters de Catalunya.
0: La fundació del celler cooperatiu va ser el 15 de març de 1920. Els 119 socis de la Junta Local de la Unió de Vinyaters de Catalunya, presidida per Josep Aguilera, van presentar a l'Oficina Liquidadora de Derechos de Impuestos Reales de Terrassa la primera acta de constitució del celler cooperatiu com a secció autònoma de la Cambra Agrícola Oficial de Rubí. Cal dir que la Unió de Vinyaters de Catalunya també va tenir una estreta relació amb Rubí. Quan es va crear el 1915, el seu primer president, Sebastià Ferrer, va ser de Rubí, de la masia de Can Rosés. Però com funcionava aquest celler?
1: Cada soci, al setembre, que normalment quan es feia la verema, aportava la collita al celler cooperatiu i allà començava el procés col·lectiu, no?, d'elaboració del vi. El soci tenia una fitxa i se li donava, se li escrivia el pes de la collita i el grau d'alcohol del seu vi. I després és veritat que una part del vi era per al consum propi del pagès i l'altra part era comercialitzada. I de la comercialització d'aquest vi en conjunt li donaven també uns diners, no?, com a conseqüència de la venda d'aquest vi. Si aquest pagès, aquest viticultor, hagués venut el seu vi de manera individual, hauria guanyat menys diners que de manera col·lectiva.
0: La inauguració del celler va ser discreta i silenciosa. No es va fer cap acte, però ràpidament va convertir-se en una pedra angular pels vinicultors i els vins de Rubí. El mateix any 1920 va produir més de 1.000 hectolitres de vi i durant una cinquantena d'anys la seva producció va oscil·lar entre els 1.000 i els 2.000 hectolitres anuals. Però el passat vitivinícola ha quedat enrere.
1: Actualment hi queden 3 vinyes només. La vinya de Calpatillas, també al costat d'aquesta vinya hi ha la de Juanes o la de Calmuixí, i després també queda la vinya de los Carpuig a Can Xercavins. Només queden 3 vinyes. És una tradició de fer vi que s'està perdent, no? I jo penso que és important que hi hagi un relleu generacional, perquè les persones que cultiven aquests ceps ja són grans, i si no hi ha un relleu dels joves, malauradament s'acabarà perdent. I és una llàstima que es perdi aquesta tradició de fer vi tenint en compte la importància que ha tingut al llarg de la història, no?
0: Com diu Sergi Cano, a Rubí només queden 3 vinyes, però històricament es feia molt vi i les varietats que es collien eren el somoll, el cuastec, el rosat, el xarelo i el picapoll. Però tot i que parlem en passat, la cultura vitivinícola de Rubí no ha mort. Just fa un parell de setmanes que el mateix celler cooperatiu es va fer el tast final dels Premis Binaris, un premi que busca els millors vins de Catalunya.
2: Jo sóc Toni Albiol, sóc sommelier de l'Enoteca de Vins de Martorell, i bueno, doncs aquí venim a la fase final dels Premis Binari, on estan els vins que han passat les rondes preliminars de tastos que es van fer a Vilafranca del Penedès, i avui, doncs, en les diferents categories ens trobarem, doncs, a tots aquests vins que hi han passat la criba per dictaminar quins són els millors vins de Catalunya.
0: Aquests premis, que porten fent-se Rubí ja més de 10 anys, arriben a la ciutat en dues fases. Primer, aquest tast final, a porta tancada, amb els sommeliers i professionals de la indústria vitivinícola més selectes de Catalunya i també de fora. Però després, els vins premiats retornen a Rubí a la Fira del Vi, on els ciutadans rubinencs poden provar-los. Però per ser seleccionats per aquesta Fira del Vi, els vins passen per una dura tria, on la feina dels jutges i de l'organització és essencial. Al cap i a la fi, aquí a Rubí estan decidint quin és el millor vi de Catalunya.
3: Jo sóc el Ramon Cerdà, sóc enòleg, i junt amb la Marta portem Tast Control, que és l'empresa que gestionem els tastos de diferents concursos, de diferents denominacions d'origen, etc. Perquè aquí només venen els vins que venen a la final, perquè hi ha uns, potser són 3.000 referències de vins.
0: I ser jutge pot semblar una molt bona idea, especialment si t'agrada el vi. Però Cerdà afirma que és una feina dura, on no hi ha espai per la subjectivitat. Hi ha una normativa internacional per assegurar una decisió imparcial.
3: La feina de jutge és una feina bastant dura, encara que no ho sembli. Sembla que és molt bonic venir aquí a provar vins, però si t'hi fixes, veuràs que pràcticament cap de les persones que estan, o segur que cap de les persones, no proven una gota de vi. Se'l posen a la boca i l'escupen amb unes escupideres que tenen, però seria impossible provar tots aquests vins. És a dir, l'oloren, després el tasten i després puntuen i l'escupen tot el vin. Doncs fem servir una fitxa, que és una fitxa estàndard que fa servir l'Organització Mundial de la Vinya i el Vi, que és la fitxa de concursos. Hi ha la fitxa de vins tranquils, que són els que no tenen bombolles, i la fitxa d'espumosos, no? I és la que fan servir els tastadors. Les fitxes tenen 4 apartats: un apartat de vista, diguéssim, de l'aspecte del vi, si és prou transparent, no tingui cap defecte, etc, que tingui el color que ha de tenir. No pots, un vi rosat no pot entrar a la categoria de blancs, no? Seria, o que el color no sigui adequat. Després hi ha un aspecte olfactiu, on hi ha una sèrie de paràmetres d'olfacte, després un aspecte de gust i després una valoració global. Aquestes dades dels tastadors, que tasten els mateixos vins varios, se fa la mitjana i d'això d'aquí se treu la puntuació del vi. Els que tenen 100 punts, que sempre hi ha vins que tenen la perfecció, diguéssim, pues medalla d'or, després hi ha menys, el segon quedarà medalla plata i medalla bronze de cada una de les categories.
0: Any rere any, des de l'organització, tornen a Rubí, i més concretament al celler cooperatiu, un lloc ideal per ajuntar la història del vi de Rubí amb els vins que faran història.
3: És un celler històric, sí, és un celler històric. I ben conservat, i una mica museïtzat, i l'Ajuntament de Rubí se n'ha preocupat de mantenir-ho, està perfecte. Sí, és, bueno, és molt bonic. No és el mateix fer una final en una sala d'un magatzem que un celler tan bonic com aquest. Podeu estar contents els de Rubí d'aquest espai.
0: I és que Rubí és un poble lligat al vi i que encara lluita per preservar aquesta pràctica històrica amb activitats com la ruta vitivinícola, que es faran el pròxim 28 de setembre, dirigida per Sergi Cano. Però, com a conclusió, crec que es pot dir que Rubí és molt subjectiu dir si és ple de noies maques, però, com diu el refrany, definitivament és terra de bon vi.
4: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
5: Hola, sóc l'Anna Clarà i m'agradaria recomanar la cançó de Superestrella de l'Aitana, que sé que l'hem escoltat 30.000 cops per la ràdio, però cada cop que l'escolto m'encanta ballar-la.
6: Me ha conocido, será un no más de tantos, mierda.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
8: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
9: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
10: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: Loco. ¿Tú eres perfecta?
13: No lo sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: I tu, que ets perfecta?
14: Però n'hi ha algú perfecte?
12: No ho sé.
15: Clar que no.
12: No?
15: No, no hi ha ningú perfecte.
16: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
17: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
18: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
19: Segueix en directe a elprat.radio, el ple municipal de l'Ajuntament del Prat.

0: Estem seguint en directe el ple municipal de l'Ajuntament del Prat.
1: Segueix en directe al Prat.radio, el ple municipal de l'Ajuntament del Prat.

0: I ens tornem a retrobar en, en aquesta sessió ordinària del ple municipal del mes de setembre d'enguany. En primer lloc, doncs, he de donar-li la paraula per la lectura habitual, llastimosament, dels feminicidis ocorreguts des de l'últim ple a la Elisabet Martínez, la regidora Elisabet Martínez.
1: Moltes gràcies. Bona tarda. Camila Kellen, 34 anys, assassinada a Barcelona el 28 de juliol. Paula Solanas de Miguel, 27 anys, assassinada a Santander el 31 de juliol. Malinda Persozzi, 45 anys, assassinada a Benajavís, Màlaga, el 21 de juliol. Laura Cruz Vega, 50 anys, assassinada a Llanes, Astúries, el 5 d'agost. Glòria, 44 anys, assassinada a Múrcia el 5 d'agost. Hortensia, 88 anys, assassinada a Sant Sebastià de los Reyes, Madrid, l'11 de setembre. Cristina, 34 anys, assassinada a Leganés, Madrid, el 19 de setembre. Dona de 35 anys, assassinada a Màlaga el 21 de setembre. En aquest any 2026 portem a Espanya 39 dones assassinades i 3 menors assassinats per violència masclista a un total de 70 feminicidis. Ens volem vives i lliures.
0: Gràcies, Elisabet. Ara sí, doncs, ens constituïm en aquest ple municipal. En primer lloc, aprovarem l'acte de la sessió anterior del passat 23 de juliol. El primer punt, segon punt de la part d'alcaldia és l'aprovació inicial de la modificació de la forma de gestió del servei públic de retirada de vehicles de la via pública.
2: Es proposa aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió del servei públic de retirada de vehicles de la via pública mitjançant gestió directa a través de la Societat Municipal Prat Espais, la memòria justificativa del servei, el seu reglament regulador i la modificació dels estatuts de Prat Espais i el seu tesrafós. Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies als efectes d'al·legacions i suggeriments amb el benentès que si durant aquest termini no se'n presenten, l'expedient es considerarà aprovat definitivament. Cas contrari, haurà de sotmetre's de nou a la consideració d'aquest ple.
0: Gràcies, secretària. Dono la paraula al David Vicioso, regidor de Serveis Centrals.
3: Hola, bona tarda. Com vaig explicar l'altre dia a la comissió informativa, fins ara aquest servei es presta mitjançant una empresa externa amb una cobertura presencial de 6 del matí fins a les 12 de la nit i un servei de demanda per la nit. Aquesta empresa té un contracte vigent fins a l'agost de l'any 2027. El punt de partida d'aquesta proposta de canvi en la gestió d'aquest servei de la grua és un problema real. Hi ha un informe de l'intendent de la policia local que documenta fins a 40 incidències i incompliments contractuals entre el gener de l'any 2025 i el febrer d'aquest any en la prestació d'aquest servei. Hi ha hagut casos on la grua no estava disponible i altres on el servei ha quedat directament al descobert. Davant aquest informe, l'alcaldia es va demanar la creació d'una comissió d'estudi per analitzar alternatives i millores del servei i aquesta comissió ha treballat i ha comparat la situació amb 11 municipis de l'entorn, 7 que estan gestionats amb un servei amb una empresa municipal i 4 amb un contracte extern. Una vegada estudiades aquestes alternatives, la proposta de la comissió és assumir el servei amb la gestió de... Va constituir aquesta empresa municipal l'any 2005, el seu objecte social ja incluïa aquest servei. Pels que fa als números, la memòria justificativa compara el cost actual del contracte ester, que és de 250.000 euros, amb un cost estimat de la gestió directa de 230.000 euros, el qual suposarà un estalvi de 20.000 euros a l'Ajuntament. Això tenint en compte que el nou servei serà més ampli, passarà a tenir actualment una cobertura presencial, com comentava abans, de 6 del matí a 12 de la nit, a tenir una cobertura presencial les 24 hores del dia durant tot l'any. Avui portem l'aprovació inicial per obrir un període d'informació pública de 30 dies.
0: Gràcies, David. Obrim paraules. Estimem.
4: Bona tarda a tothom. Gràcies, alcaldessa. Gràcies també al tinent d'alcalde per l'explicació que ha fet respecte al punt. Bé, tenim dos criteris a l'hora d'analitzar les decisions en la gestió d'un servei públic. Quant ens costa, en resum, i si millorarà el servei que realitza. En aquest cas, l'exposició que ha fet el tinent d'alcalde és bàsicament de millora del servei o de futura previsió de millora del servei. En aquest cas, volíem fer algunes reflexions respecte, diguem, al que es planteja, no? És a dir, que realitzarà, diguem, la gestió d'aquest servei, que és Prat Espais. I en aquest cas, és Prat-Espais a dia d'avui una empresa confiable? En més d'una ocasió, la meva resposta no ha sigut positiva. En aquest sentit, la gestió de la bossa d'habitatge garanteix la protecció del propietari i, per tant, incentiva un major nombre d'habitatges en aquest sentit. No s'està pervertint el seu objecte contaminant-la amb habitatge gairebé d'emergència? Estem segurs que aquest model és bo per la ciutat? La gestió dels aparcaments que realitza l'empresa municipal és eficient en el seu programa d'inversions per garantir-ne el manteniment? L'atenció que en un horari realment acotat és realment suficient per donar resposta a persones treballadores les quals no disposen dels matins de dilluns a divendres? Masses preguntes generaran masses dubtes i si hi afegim una gerència en qüestió, bé, podem concloure de nou que ens preocupa. Però ara els hi posaré un exemple, i és un exemple concret, és un exemple fins i tot personal. Vull llogar un pàrquing i fa unes setmanes vaig introduir les meves dades per rebre informació per llogar un pàrquing a l'empresa a la qual li donarem el servei de gestió de la grua. Després d'unes quantes setmanes entenc que l'empresa no consti de places disponibles. Molt probablement deu ser així, però se'm fa força estrany que, tenint en compte que acaba el mes i hauria de recuperar quan vaig introduir la petició, encara a dia d'avui no hagi rebut ni una sola notificació ni una sola resposta. És a dir, el servei realment millorarà atribuint a una empresa que a dia d'avui bona part dels seus serveis estan en qüestió, o en qualsevol cas podem tenir dubtes de la seva gestió? Això és un dubte raonable que els hi vull expressar sense oposar-me pròpiament al canvi del model de gestió, però en qualsevol cas indicant que em preocupa que Prat-Espais, si a dia d'avui ja hi ha molts serveis que no els realitza amb la major de les eficiències, sigui aquest un servei que a partir d'ara, quan una persona a partir de les 12 de la nit truqui perquè té un cotxe d'un tercer aparcat al seu wall i vagi de manera ràpida i amb diligència a aquesta nova empresa, que és la nostra, que és nostra i del nostre ajuntament, per tant de la ciutadania, i actuï amb major diligència a la que fins ara havia d'actuar una empresa privada. Aquesta conclusió no la tinc del tot clara i és per això, és a dir, que en aquest punt m'hauré d'abstindre. Gràcies.
0: Gràcies, Gerard. Jóvenes pensionistes.
5: Gràcies, senyora alcaldessa, i buenas tardes a todos. Desde mi grupo municipal votaremos a favor de este punto y queremos explicar muy claramente por qué. Nuestro programa electoral lo dice sin ambigüedades. Defendemos que los servicios públicos municipales estén gestionados por el propio ayuntamiento. Por eso, cuando se nos plantea que el servicio de retirada de vehículos de la vía pública deja de gestionarse mediante una empresa externa y pasa a ser gestionada directamente por el Prat-Espais, una empresa de capital 100% municipal, nosotros vamos a ser coherentes con aquello que defendemos. Para nosotros esto no es solamente un cambio en la gestión de la grúa. Puede ser el principio de un cambio de modelo. Puede ser el comienzo de la recuperar progresivamente para la gestión pública aquellos servicios que durante años se han ido externalizando. Y creemos que el Prat tiene capacidad para hacerlo. Tenemos una empresa municipal como Prat-Espais, tenemos un ayuntamiento con recursos, tenemos vecinos preparados y con ganas de trabajar. Y tenemos servicios públicos que generan una actividad económica importante y que en determinados casos puedan convertirse también en una oportunidad para crear empleo para nuestros propios vecinos. Por eso, desde Jóvenes Pensionistas creemos que esta iniciativa debería ser solamente el primer paso a seguir. Un primer paso que debería llevarnos a estudiar progresivamente la recuperación de todos los servicios.

0: el otro día respondí, bueno, supongo que utilizando la misma grúa que tenemos actualmente, pero si dice eso en el informe, supongo que Pratt Spice habrá tomado nota y lo que haremos será no alquilar, sino comprar en este caso una grúa que se pueda utilizar con todo tipo de vehículos.
1: Molt bé, doncs dit això, passarem a votació. Vots en contra de la proposta, vots en contra de Vox, abstencions d'Estimem i vots a favor, per tant, de tota la resta. Punt aprovat, gràcies. Punt tercer, de gestió tributària, ratificació del decret d'alcaldia que aprova el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya sobre la transferència del recàrrec municipal recaptat en relació a l'impost sobre les estades en establiments turístics.
2: Es proposa ratificar el decret d'alcaldia 7.694 de 15 de setembre que ha aprovat el conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya sobre la transferència del recàrrec municipal recaptat en relació a l'impost sobre les estades en establiments turístics segons el text refós que resta incorporat a l'expedient i facultar l'alcaldessa per a la signatura de la documentació que sigui necessària.
1: Gràcies. Paraules que tingueu. Estimem.
3: Sí, gràcies. Votarem a favor, però volem fer una reflexió. El turisme representa entre un 12 i un 14% del PIB a Catalunya, és a dir, aproximadament uns 40.000 milions d'euros. Poca broma, siguent el 82% d'origen de fora del país, per tant, implicant una entrada directa i un balanç molt positiu en termes d'entrada de capital. Rebem molt més turisme que aquell que exportem i som una gran potència turística. Qualsevol taxa com aquesta té un objectiu: gestionar el que provoca una externalitat negativa d'una activitat o d'un sector. És cert que el turisme pot provocar aquesta externalitat, però també és cert que en el cas del Prat l'externalitat provocada és baixa, si no quasi nul·la, i en podrem parlar després amb una mica més de detall. No veiem els nostres carrers, per exemple, amb les problemàtiques que té la ciutat veïna. Els turistes que pernocten al Prat, bàsicament hi pernocten, no hi viuen ni hi passegen i se'n van a la capital. En aquest sentit, crec que l'objectiu del recàrrec ha de permetre quelcom més. Ens ha d'ajudar amb aquest extra, poc o molt, pensar i promoure altres sectors que econòmicament vulguem potenciar. No ha de tenir un destí en termes de cost, sinó un destí en termes, entengueu-me, d'inversió. És a dir, pensar quins sectors com a ciutat volem potenciar, quines àrees volem desenvolupar, quin talent volem promoure. Aquests dies he tingut una entrevista sobre el pacte local d'ocupació, que crec que s'està fent correctament i en podrem parlar amb els propers mesos. Quina bona excusa aquests nous ingressos per recuperar aquesta promesa que ens van fer el PAM, el Pacte Local per la Innovació. Potenciar activitats d'innovació, fer de la nostra ciutat una referència per potenciar sectors d'alt valor afegit, sent part, i aquí també la connexió, menys dependents del turisme, que és en realitat el que volem potenciar: una ciutat, un país on el turisme no tingui un pes tan significatiu o en qualsevol cas tinguem altres sectors que també afegeixin valor afegit al país i a la ciutat. I és en aquest sentit que creia pertinent, més enllà d'expressar el nostre vot a favor, sinó que la partida econòmica que rebrem com a ciutat la destinem a activitats que també ens defineixin amb un horitzó a llarg termini i amb una visió de ciutat. Gràcies.
1: Molt bé, Gerard, gràcies, prenem nota. Passem, si no hi ha, perdoneu, no hi ha més paraules, al Partit Popular.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Permítanme que el Llobregat pasa por el Prat, pues para hablar de algo que sucedió este verano, porque aunque el presidente tenga la necesidad de descansar un mes, porque es presidente y tiene que hacerlo, tanto el concejal de Gobernación y de Servicios Centrales como el que les habla, este verano hemos tenido que trabajar. Y me refiero a una alegación que presenté a este recurso que aprobamos en el pleno pasado, donde decía que a pesar de que no es ni obligado cumplimiento, la Generalitat lo permite tener un destino final de este presupuesto, consideramos desde el Grupo Popular que este recurso que viene del aire, que viene de eso que no está contemplado con impuestos ni tasa, pues debe ser para algo en concreto y para que la ciudadanía lo considere. Nosotros en su momento presentamos una alegación considerando que estaría bien repartir este dinero entre la gente mayor. Para mí y para mi grupo, creo que es el grupo más importante que tenemos en el Prat y que tenemos que cuidarlo más, pero entendíamos, y así nos lo hizo entender el portavoz de iniciativa, barra Comuns, que si se hubiera mantenido esta alegación podríamos perder 250.000 euros. Como somos responsables y no podíamos hacer, como no puede ser de otra manera, la retiramos. Aún retirando esa moción, apelo al equipo de gobierno para que un compromiso político de que ese importe se dedique a algo en concreto. Gerard decía turismo, o sea, promoción y tal. Yo creo que podemos buscar un entendimiento para que este recurso que viene, como vuelvo a decir, algo que se puede decir etéreo, pueda beneficiar a un, en concreto a una población, y que la gente lo entienda. 250.000 x 600.000 creo que se recaudará, viene del turismo, se dedica exclusivamente a nuestros mayores. Entenderían algo que parece que no sucede. La gente, hacemos turismo en el Prat y fuera del Prat, y cuando vas a una población y tienes que pagar, a veces no entiende para qué se paga. Si esto llega a un destino final sería mucho más claro, y como no lo podemos permitir, le vuelvo a pedir, en el motivo que hacíamos en la alegación, que tengan un compromiso de intentar llegar a un destino final de este recurso. Muchas gracias.
1: Prenem nota també de les dues aportacions. Gràcies a tots dos. Passem ara sí a votar. Vots en contra de la proposta. Vox, en contra. Abstencions. No veig abstencions. Sí, abstencions de Jóvenes i Pensionistes. Vots en contra, doncs, de la resta. Gràcies. Sí? Perdó, a favor, sí. Sí, no es pot votar. Sí, sí. D'acord, s'aprova el punt. Passem al punt 4 d'intervenció, que és l'aprovació del compte general corresponent a l'exercici econòmic del 2025.
2: Es proposa aprovar el compte general de l'Ajuntament de conformitat amb l'informe emès per la Comissió Especial de Comptes.
1: Paraules sobre aquest? No en veig. Passem directament a votar, doncs. Vots en contra. A Vox, abstencions de Jóvenes Pensionistes, i vots a favor de tota la resta. Oi que sí? Molt bé, gràcies. Seguim endavant. Anem al punt 5è, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 28/26.
2: Es proposa aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit per un import de 100.000 euros i sotmetre a la informació pública pel termini de 15 dies.
1: Gràcies, David Vicioso.
0: Sí, aquesta modificació és un suplement de crèdit de 100.000 euros per la redacció de dos projectes d'espai públic, cadascun amb 50.000 euros. La primera és la reurbanització del carrer Joan Guinsostres al barri de la Barceloneta, i la segona és la pacificació de la cruïlla de la Verge de Montserrat amb el carrer de Sarajevo. Són projectes que nosaltres esperem executar a partir del segon semestre de l'any vinent, i per tant l'import de la resta del projecte s'incorporarà al pressupost ordinari de l'any 2027.
1: Gràcies, David. Paraules? No veig per allà. No. Doncs, Miguel Ángel, Partit Popular.
4: Gracias, señora alcaldesa. Deberían explicarlo un poco mejor, porque para los que llevamos años en política parece que lo que hacen es que, como hasta dentro de seis meses del año que viene, o sea, pasadas las elecciones, no vamos a poder hacer obra, pues ponemos un cartelito y decimos vamos a pacificar estas obras y nos sacamos este invento, como suelen hacer. Esto es una cosa que hacen muchos ayuntamientos, especialmente el nuestro, que tiene recursos para poder mover la bolita de este dinero de aquí para allá. Está muy bien que hagan publicidad con el dinero de todos los pretenses, pero expliquen las cosas un poco con más sentido, que parece ya está desgana. Como hasta septiembre del 27 no podemos aprobarlo, pues pongo aquí 100.000 euricos, que tampoco son muchos, para poder hacer esa campaña de publicidad. Le decía, y estoy convencido de que a partir de ahora va a ser una gincana. Todos los pratenses veremos cómo se levantan todas las calles, nos cambian todas las papeleras, se cambian todas las flores, porque su sueldo va en ello, y seguramente yo lo haría. Saben que yo no soy hipócrita y hago y digo lo que pienso. Seguramente yo lo haría. Seguramente no tan descarado como lo vamos a ver. Ahora se levantarán todas las calles, y les dije en la comisión informativa, y les repito ahora, porque la alcaldesa no estaba y sé que es la que manda, que puedan opinar. ¿Cómo van a hacer tantas obras y van a ser muy descaradas ese tipo de obras? Estaría bien, como ya les dije en comisión informativa, que al igual que hace ayuntamientos como Barcelona, intentemos tener un compromiso de hacer obras sin polvo. Parece que sea que es difícil, parece ser que la gente no lo entiende, pero estamos en el siglo XXI y ahora es posible. Sería interesante que, ya que vamos a molestar a nuestros vecinos, le mostremos con la obra, pero no le molestemos con el polvo que ocasiona las mismas. Muchas gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Mis palabras. cedeixo la paraula al regidor de projectes urbans perquè faci una breu explicació amb més detall.
5: Sí, si m'ho permet el regidor d'Economia. De fet, és que te ponga com te ponga te pilla el toro, perquè moltes vegades ens dieu que aprofitem per inaugurar les obres o per acabar les obres coincidint miraculosament amb la fi del cicle electoral, i precisament això que fem avui va contra aquesta dinàmica. El projecte de, per exemple, el projecte de reurbanització del carrer Joaquim Sostres, que és el carrer que li tocarà al barri de la Barceloneta, en té tres, estem a punt d'acabar el primer, el segon serà Joaquim Sostres. Aquest projecte, el període d'obres potser és un any o un any escaig. Si volem, i el que volem fer és començar a la segona meitat del 27, s'allunya molt de les eleccions, vull dir, va en contra d'allò que sempre dieu, que inaugurem les obres abans de les eleccions. I el que fem és posar diners perquè pel pressupost del 26 no hi havia partida per aquestes dues obres, per poder començar la tramitació. O sigui, aprovem aquesta incorporació de diners en aquestes dues partides, ara podrem començar les obres a la segona meitat del 27, perquè ja sabeu que el tràmit administratiu és llarg, és feixuc, és complex i cada cop més. I per tant, l'explicació és aquesta. Més enllà de que, bueno, quan vam, bueno, ja vam explicar que faríem al barri de la Barceloneta els tres carrers i els faríem. El projecte el coneixeu amb escreix, estem a punt d'acabar el primer carrer, doncs toca el segon. I com que ho volem separar precisament del període electoral, doncs hem de fer aquestes coses. L'altre és una realitat, és un projecte nou que volem fer, aquesta elevació del pas a Sarajevo a Montserrat, i el volem fer tan aviat com es pugui.
1: Fantàstic, gràcies, Juan Pedro. No veig més paraules d'aquest punt de la modificació de crèdits, per tant passarem a votar-la. Vots en contra de la proposta, Vox, abstencions, Jóvenes y Pensionistas i la regidora no adscrita, i el Partit Popular i Esquerra Republicana. Jordi? Abstenció també d'Esquerra Republicana i d'Estimem el Prat. Val, oi? Ah, vots, no m'ho poseu fàcil, eh? Estimem votarà a favor. Conjuntament amb l'equip de govern, la regidora no escrita s'ha abstingut, si no ho he vist malament. Sí, ho tenim tot, eh? Que sí? Molt bé, perfecte. Doncs ja ho tenim tot, gràcies. Anem pel punt 6 de planejament, que és l'aprovació provisional de la modificació del subàmbit 1, delimitat en la modificació puntual del Pla General Metropolità de la façana nord del polígon industrial Pratenc.
2: Es proposa aprovar provisionalment la modificació esmentada i remetre l'expedient al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica als efectes de la tramitació fins a l'aprovació definitiva per part de la Generalitat.
1: Gràcies, secretària. Si hi ha alguna pregunta, dubte, qüestió respecte a aquest punt, es va explicar informatives. Passem doncs directament a la votació. Vots en contra de la proposta? No en veig. Abstencions a la proposta? No en veig. Per tant, vots a favor de tothom? Sí, perfecte, moltes gràcies. Passem al punt 7è, que és la suspensió potestativa de la tramitació dels plans i projectes urbanístics i de llicències relatives als usos residencials d'allotjament temporal.
2: Es proposa aprovar la suspensió potestativa pel termini d'un any de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió urbanística d'urbanització, així com l'atorgament de qualsevol títol habilitant connex a obres i o activitats vinculades als usos residencials d'allotjament temporal definits al Decret 75/2020 de Turisme de Catalunya dins l'àmbit delimitat en el plànol que s'incorpora a l'expedient. Fer constar que la suspensió té com a finalitat estudiar la situació dels usos residencials d'allotjament temporal i la seva incidència sobre el sòl residencial i l'habitatge habitual i permanent, així com determinar, si escau, les mesures urbanístiques necessàries per garantir el compliment de l'article 37 bis del tercer reforç de la Llei d'Urbanisme.
1: Gràcies, secretària. Regidor d'Urbanisme, Rafa Duarte.
6: Sí, no, una mica d'explicació, més que res perquè aquest tema ha sortit diverses vegades al ple com a pregunta o qüestionament respecte, especialment el portaveu d'Esquerra, Jordi Mera, ha preguntat diverses vegades si hi havia la voluntat de fer algun tipus de moratòria o acord que permetés aturar i reflexionar respecte a la instal·lació d'hotels a la ciutat, bueno, especialment al casc urbà. M'has dit, no és el terme municipal, sinó al casc urbà de la ciutat. I repetidament també li van dir que efectivament ho estaven considerant i estaven pensant que és el que millor caldria fer. I i continuant amb aquesta reflexió, el que portem avui al plenari és la suspensió de llicències en un any, perquè ens permeti, en un any vol dir que abans d'un any l'Ajuntament o aixecarà aquesta suspensió de llicències i continuarà en la legalitat actual, o haurà d'aprovar un pla que organitzi, ordeni i determini a on d'aquest àmbit que estem afectant, on suspenen les llicències, podran instal·lar en el futur o no hotels i en quines condicions. Això és que caldrà fer a partir de l'aprovació d'una figura urbanística que haurà de fer-se a més d'un any, que és el termini que té aquesta suspensió de llicències. Com deia, l'àmbit és el nucli urbà, sense comptar, per tant, no està afectant ni el Mas Blau, ni l'aeroport, ni la ciutat aeroportuària, ni la ZAL, per dir-ho d'alguna manera, inclús àmbit com l'ARE, que té una altra regulació específica i que ja està aturat la concessió de més llicències d'aquest tipus, i efectivament s'ha produït una problemàtica, no considerem especialment aguda a la ciutat, però sí que fruit, sobretot, de que sabeu que a Hospitalet sí que s'ha fet una limitació i una suspensió de llicència, a Barcelona encara més hi ha una limitació de l'ubicació d'hotel, doncs hi ha hagut una tendència al creixement d'hotels a la ciutat, sobretot en llocs on és compatible o era compatible o és alternatiu l'ús d'habitatge i hotel, i alguns inversors doncs, han pensat que era millor no fer habitatge i fer hotel, cosa que està bé, però han determinat limitacions que volem almenys regular i estudiar, i sobretot una concentració al polígon, a l'antic i actual polígon industrial de Calçaio, que és un polígon en decadència perquè està molt ficat dintre la ciutat, on sabeu que es va en el seu moment autoritzar i fer una modificació urbanística per autoritzar la ubicació justament d'hotels, i efectivament ha sigut tal l'èxit que hi ha una concentració considerant que possiblement creixent, i en sabem, amb peticions i amb negociacions de compres de naus, etc., per ubicar encara més hotel concentrat en el polígon aquest, el que era el que és el polígono Calçaio, i que considerem que tot això, com deia, convé almenys reflexionar, ordenar i prendre les mesures que es consideren per d'alguna manera que això es regularitzi i es pugui doncs, fer un creixement paulatí també d'aquesta, com deia, les externalitats negatives a la ciutat del turisme no són tants, però justament per això s'estan ubicant hotels que no responen a la demanda local, sinó són hotels que funcionen a la demanda metropolitana, de la demanda de la ciutat de Barcelona, i convé doncs pensar una mica regular i en el futur pues, determinar on, com i quan es poden ubicar hotels continuo dient dintre aquest àmbit de nucli urbà.
1: Molt bé, gràcies. Rafa, paraules. Estimem.
3: Gràcies. Fa un any, si no m'equivoco, el juliol del 2025, al ple vam tenir un debat sobre aquesta qüestió arran d'una moció, crec que es va presentar. Aleshores, l'equip de govern va dir que no. Ens preguntem ara què ha canviat passat un any i escaig, i la veritat és que ens ho haurien d'explicar, és a dir, perquè ens provoca un dubte existencial molt gran de que en un any de cop i volta ens trobem amb aquesta proposta. Temem, i ens sembla, que tot plegat sigui més fruit d'una certa improvisació o de que l'estiu els ha donat, és a dir, per començar a preparar la campanya electoral. El turisme, ben gestionat, és un actiu econòmic, una font d'oportunitats i una manera de posar en valor el nostre territori. Però també reconeixem que l'activitat turística presenta símptomes de saturació i deriva en altres problemes, pressió d'entorns ambientals o precarietat en determinats sectors. Aleshores, els vam dir que compartíem la necessitat de repensar el model turístic, i també dèiem que nosaltres no viuríem al nostre país en un indret on no ens entenguin parlant la nostra llengua, cosa que passa a la ciutat veïna. També vam dir aleshores que valoràvem positivament la proposta de fer un estudi d'impacte que no només analitzi la situació actual, sinó que serveixi per planificar a mig i llarg termini. Dèiem aleshores, i també diem ara, aquest ha de ser un debat profund, amb participació ciutadana i amb una mirada transversal. Cal tenir en compte el dret a l'habitatge, la necessitat d'equipaments, la preservació dels espais naturals, la convivència veïnal, etc. etc. En aquest sentit, també vam dir aleshores que ens sembla important intensificar el control sobre els pisos turístics, una realitat que ja ha generat conflictes en molts municipis del país i que també està present al Prat, encara que sigui de manera menys visible. Cal detectar el frau i actuar amb contundència en aquest sentit, i ens hem trobat amb aquesta situació parlant amb diferents veïns, per exemple l'Àrea Sud, és a dir, on ja consten de diferents habitatges que estan actuant com a pis turístic sense tenir ni la llicència ni la qualificació, i això els hi consta també a vostès. Però posant tot plegat en context i seguint la intervenció precedent, el Prat no és una destinació turística massiva com ho poden ser altres indrets del país. Som una ciutat de pas, però no amb una alta presència de persones que ens visiten, i les que venen ho fan per tan sols pernoctar i no fer-hi activitat més enllà, com deia abans. Estem d'acord a repensar i millorar el model, a planificar millor, però no creiem justificada aquesta moratòria, i menys de la forma en la que ens la presenten. Ens sembla estrany, ens sembla improvisat. De fet, aquell estudi que els hi demanàvem, si l'haguessin fet en un any, vull dir, haguessin tingut temps més que suficient, i poder, ara amb la moratòria, ens hi trobarien a favor. Entenem que amb aquesta proposta no s'aturaria res, que ja ens ho han comentat, és a dir, les llicències que estan en curs ja estan en tràmit i per tant no s'aturen. Per tant, aquesta problemàtica, si és que es considera aquesta com una problemàtica des d'un punt de vista de definició de ciutat, doncs tampoc la solucionem. Alhora, els precedents a la nostra ciutat veïna de Barcelona amb el govern Colau, que semblen que segueixin, és a dir, com el seu bon exemple, tampoc foren massa bons. La moratòria hotelera ens, al contrari de millorar res, amb menys places hoteleres, provoca majors marges i beneficis pel sector hoteler i major pressió en l'habitatge reconvertit en pis turístic. Aquesta fou la realitat. A vegades, en política o gestió econòmica, 2 + 2 no sumen 4. Per altra banda, estem plenament d'acord en planificar i prioritzar el sòl per l'habitatge, i potser aquest és un angle on ens trobarien, però de nou, insisteixo, les seves formes els delaten. Especialment l'habitatge protegit. Justament avui presentem una moció per reclamar la reactivació de sòl, que fa molts anys que no s'hi ha fet res, en parlarem després, i el tinent d'alcalde hem tingut una conversa al voltant d'això, com és el cas de l'àrea Ronda Sud. I també hem reclamat aquí en alguna ocasió que l'Ajuntament inscrivís solars en el marc del Pla de la Generalitat per fer 50.000 habitatges protegits, aquest macroplà que tenen damunt de la taula i que no sabem bé què passarà. En definitiva, tot ja està, i disculpin la, és a dir, que m'hagi allargat, és a dir, però crec que el tema s'ho mereix, tot ja està d'acord, segurament, en imposar un major control, planificar i repensar el model, no veiem clar la intenció d'aquesta proposta, la seva intenció concretament, la seva intenció política, ni tampoc els canvis així sobtats amb nocturnitat i alevosia, perquè crec que això es mereixia que no se'ns presentés en comissions informatives, que se'ns expliqués amb una mica més de detall, perquè ja en alguna ocasió va sortir amb aquest ple de que ho estàvem valorant, i que féssim un debat més profund del que és tan sols avui votar en contra, a favor o abstenir-nos. I en aquest sentit, nosaltres, tenint en compte això, ens abstindrem. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Partit Popular.
4: Gràcies, senyora alcaldesa. En una intervención anterior le llamaba iniciativa, supongo, porque a veces aún pienso que nos dirige una persona con carácter, con formación y con principios. Pero no, viendo estas propuestas se confirma que son comunes de la señora Ada Colau. La señora alcaldesa, la señora Alba Bou, cada día tiene cara de la señora Colau en todo lo que está haciendo. Y esto es una prueba evidente. Una prueba evidente de la hipocresía de los comunes. Estamos en contra del turismo, el turismo es malo, pero si un avión se retrasa y tienen que dormir en el Prat, le cobro 4 euros. Eso está muy bien, los 4 euros, perfecto, pero que el turista no moleste, que el turista, como todo el mundo sabe, Virgen Montserrat está lleno de miles de turistas que no nos dejan pasear, que nos quitan las plazas de restaurante y que no podemos sentarnos en los bancos porque el Prat es una zona altamente turística y nos está perjudicando la vida. Pues miren, no, el Prat no es así. Y el Prat se pone hoteles porque tenemos la suerte de tener un aeropuerto internacional al lado. Si el aeropuerto estuviera en Valladolid, con las políticas que ustedes llevan 40 años gestionando, aquí no vendría ni un solo turista. Aquí el turista que viene es o por el aeropuerto o gracias a él. Por lo que no entendemos esto que sucede. Miren, hace unos años el que le suscribe participó en la redacción de algo que parecía en ese momento difícil, que era salvar un polígono industrial que estaba muerto. muerto, vuelvo a repetir, por la inacción de este equipo de gobierno, porque cuando las cosas las hacen bien es mérito de los que gobiernan, pero cuando las cosas hacen mal también es mérito de los mismos. Ese polígono que está muerto solo hemos conseguido una forma, que es a través de turismo, de hoteles. Esos hoteles de que vienen y duermen esa gente tan mala que parece que nos quitan por la noche el oxígeno y no nos dejan respirar, crea trabajo. Restauración, gente que atiende al hotel, la recepción, las camareras de habitaciones, y habitualmente la contratación de ese tipo de hoteles no vienen de Madrid, no vienen de Extremadura, vienen de gente que vive en el Prat o en torno a municipios de alrededor. Pero claro, esto que le parece mal, pues no parece de sentido, porque el señor Duarte decía una cosa con el rintintín que le tiene y los años de formación que le garantiza, que dice, vamos a estudiar para ver cómo lo hacemos. Ya les digo que será una moratoria de que no. No habrá hoteles. Ese informe que dicen será que no. Al punto que cuando lo presentó Esquerra, como si hubieran dicho que sí, era mérito de otra formación, que es del equipo de gobierno, pero no cobra, pues se le quitaba mérito. Por eso, en su momento dijeron que no, lo piensan, como hacen casi siempre, y ahora la presentan como iniciativa propia. Pues miren, el turismo no es malo. El turismo da de comer a este país. El turismo da de comer a la gran mayoría de personas que trabajan de él, por lo que no podemos estar en contra. Y como ustedes con la Concejalía de Turismo llevan 40 años haciendo entre poco y nada, pues permitan que el aeropuerto tire y permitan que sigan contratando gente para la restauración, para las recepciones y para las camareras de habitaciones, porque eso crea riqueza, que yo entiendo que a ustedes les molesta porque quieren recompartir y quieren igualar la pobreza, pero intenten que la gente se gane la vida. Muchas gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Sí, Esquerra Republicana.
7: Sí, avui votarem a favor d'aquesta moratòria i ho farem perquè és una mesura necessària i perquè respon al que s'ha comentat per aquí. Esquerra Republicana va plantejar via moció en aquest plenari el juliol del 2025. Fa 14 mesos advertíem que davant de la pressió que podia generar l'arribada de nous projectes hotelers i activitats vinculades al turisme estaven convertint l'habitatge en una de les principals emergències socials de la ciutat i que calia actuar amb anticipació. Lamentem perquè la resposta que vam rebre per part de l'equip de govern va ser que exageràvem, se'ns va dir que no hi havia una situació crítica, que els hotels no eren responsables dels problemes d'habitatge, que els efectes negatius del turisme encara no es produïen a la ciutat i que estaven barrejant conceptes que no corresponien. Però al mateix temps també es reconeixia que ja estaven arribant peticions per desenvolupar nous establiments hotelers perquè altres municipis havien començat a limitar-ne el creixement. I avui, 14 mesos després, el govern porta exactament allò que ERC demanava. Per això la pregunta és inevitable i una mica ja s'ha fet la meva volta. Què ha passat durant aquest any i dos mesos? Quantes sol·licituds han entrat, han arribat? Quantes llicències s'han tramitat o hem otorgat? Quins fets han fet canviar de parer un govern que l'estiu passat considerava innecessària aquesta mesura? Perquè la realitat és que si aquesta moratòria és necessària avui, també ho era fa 14 mesos i això penso que tots estarem d'acord. I aquest és perdut és responsabilitat exclusivament d'un equip de govern que va preferir desqualificar la proposta abans d'estudiar-la i titllar aquest grup municipal de turisme fòbic. Però hi ha un altre element que ens preocupa i el desembre del 2025 aquest ple va aprovar una moció d'Esquerra per reforçar la lluita contra els pisos turístics il·legals. També es comentava ara, una iniciativa que entenia en complementària la defensa del dret d'habitatge i que incloia, entre altres mesures, una major coordinació entre Mossos d'Esquadra i Policia Local per detectar i perseguir aquestes activitats il·legals. Doncs bé, quan estem a punt de complir un any, quasi, de la seva aprovació, no tenim coneixement que aquesta coordinació s'hagi desplegat ni tampoc que hagi informat aquest ple dels resultats obtinguts si això s'ha passat a la pràctica. I això és el que ens preocupa, i a vegades ho hem dit i avui ho volem repetir. Massa sovint les propostes d'Esquerra primer es rebutgen, després s'acaben assumint com a pròpies i finalment s'executen tard o directament no se'n coneix el grau de compliment. Votarem a favor perquè creiem que era necessari fa 14 mesos i encara més ho és ara, però també demanem que no sigui una actuació aïllada, que vagi acompanyada del compliment dels acords aprovats per aquest ple, de la persecució dels pisos turístics il·legals i d'una estratègia clara per protegir el dret a l'habitatge. I acabo. Ens alegrem que finalment hàgiu arribat a la mateixa conclusió que vam defensar el juliol del 2025. Ens alegrem perquè això serà positiu per a la ciutat, però també constatem que allà on alguns veieu alarmisme, nosaltres hi veiem previsió. I allà on preferíeu esperar, nosaltres proposàvem actuar, i que allà on veieu foscor i dubtes, Esquerra va intentar una vegada més, com sempre fa, posar-hi llum a tota la iniciativa. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Jordi. Juan Pedro Pérez.
5: Sí, un apunt, una aclaració, perquè és que d'entrada ja sabeu que nosaltres lo de la turismofòbia no va amb nosaltres. Nosaltres volem un mercat regulat i controlat, però no tenim fòbies, i tenim la mateixa visió aquí en aquest punt que després quan parlem d'una declaració institucional, sense contradiccions. Però estem posant el focus només a Calçallo i als turistes, i la part que nosaltres, el grup socialista, ens fa estar d'acord amb aquesta proposta que impulsem com a govern és que l'ús hoteler a la ciutat del Prat no només està substituint activitat econòmica industrial convencional, sinó que estem veient que s'està produint un procés de substitució de l'ús residencial per hoteler. I sabeu que hi ha casos al nucli urbà, a la ciutat, a carrers importants, on estan proliferant residències, hotels, apart-hotels i totes aquestes figures, perquè sabeu, i ho diu aquí el redactat del punt, el PGM admet l'ús residencial col·lectiu, per tant, hotels i residències al nucli urbà. En el moment que això suposa reduir l'oferta d'habitatge, aquí ja comencem a preocupar-nos. Per tant, no posem només el focus en Calçallo, que és un punt molt concret, que com ha dit el regidor d'Urbanisme, es va fer la modificació el 2016 i els primers 8 anys no va passar res, ningú va fer cas a aquesta modificació, sinó que ara estem preocupats també perquè s'està substituint habitatge per un ús hoteler.
1: Gràcies. I per respondre, Rafa Duarte.
6: Bueno, és que són moltes coses, també tampoc vull fer una resposta molt extensa, encara que m'agradaria, però crec que hi ha una limitació de temps en el ROM i seré l'únic que la compliré. I a veure, jo dubtes existencials tinc moltes, no? Com deia Woody Allen, hi ha vida després de la mort. Això no és tan transcendent, eh? I mentre no arriba la mort, dic, hem d'anar governant, i hem d'anar governant el millor que es pot, i quan pensem que és evident, clar. Esquerra, dic, barrejo alguna cosa, Esquerra deia, és que presenta una moció és fer política, obligar i combinar quan s'aprova. Això és una manera de fer política, no es va negociar cap moció, per tant la moció va votar en contra, segurament. Una altra cosa és que també crec que en el seu moment, que ha sortit més d'una vegada, hem dit, però aquest és un tema que estem mirant. I per què s'aprova ara? La teníem preparada fa mesos, perquè en el fons hi ha una problemàtica que jo crec que està bé que s'estudie. La moratòria, en el fons, serveix per estudiar, no hi ha una predeterminació de que no es farà en hotel o sí o com. Efectivament, hi ha alguns problemes que detecten, sobretot aquesta substitució d'habitatge per ús residencial no permanent, que és els hotels, i que està prohibida de vegades una llicència que es demana transformar-la, d'una llicència d'habitatge que es demana transformar-la en ús hoteler, perquè es permet a pràcticament a tot el nucli urbà. Tot això convé modificar-lo, limitar on, quin, com per exemple, si ara demanessin 23 llicències d'hotels a la ciutat aeroportuària, pues segurament dirien, hòstia, fantàstic. De fet, estaria bé que algú alguna vegada desenvolupés la ciutat aeroportuària, abans de parlar de més coses a l'aeroport, d'aquells seriales immensos que estan llenos de brutícia, montones de tal, que hi ha alrededor de l'aeroport i que no li preocupen a nadie, segurament a nosaltres sí. Doncs hi ha una llicència demanada per ser hotel a l'aeroport i esperem que sigui més, ni cap problema. O sigui, no és una altra qüestió, el turisme i demés, i la repercussió que tenen sobre la ciutat, que és de les que ara mateix estem parlant. crec que convé un període de reflexió que repeteixo, s'aprova ara perquè justament d'aquí a un any, serà el setembre del 2027, hi haurà un equip de govern nou i haurà d'aprovar una nova reglamentació. Nosaltres no farem cap, aquest equip de govern no farà cap reglament, reglamentació, modificació urbanística fins a la propera legislatura i per tant no podien aprovar al maig, però que feia que el termini d'un any, que és un any que no es pot prorrogar, no es pot, bueno, un altre prorrogar. Abans d'un any hem de fer una normativa que ordeni, que digui el que calgui, no podem fer una altra. Per tant, s'aprova al setembre justament perquè es pugui aprovar el següent mandat al nou equip de govern que aprovi el que consideri i no condicione el que podem pensar en aquest moment i què convé fer o no fer. Aquestes són els motius una mica que expliquen tot això. Per tant, aquí no estem parlant directament dels efectes del turisme que tenen sobre Catalunya són uns, sobre l'economia catalana són altres, sobre Barcelona i la densificació són altres, sobre l'ús de la ciutat de Barcelona són uns altres i sobre el preu són altres. El que estem dient és que cal ordenar algunes zones, alguns àmbits de la ciutat perquè no sigui alternatiu el poder fer, jo faig una promoció de Bajos más 5 con 25 viviendas o 25 aparto no sé què que puc comercialitzar i no faig habitatge, no faig habitatge. Per tant, això convé regular-lo, determinar quins àmbits, si els expolionis el sí, no, quants, com, etc. És l'únic que pretenem i és el que volem fer d'aquí un any. No hi ha un apriorisme, ara no, jo no vull transformar aquest debat, que és una moratòria realment per aprovar en aquest període d'un any una figura urbanística que ordeni, no vull que pot ser efectivament com algú diu, la limitació absoluta, no, això no està ni en qüestió, ni ara és el moment, ni hem parlat d'això. Arribarà una figura urbanística que determinarà el que calgui en el seu moment i ho aprovarà l'equip de govern que surti de les eleccions. Però crec que convenia aturar en algun carrer concret que hi ha 3 llicències demanades, en algun àmbit industrial que hi ha 2 o 3 o 4 llicències, 2 construïts, tot això convé aturar-lo perquè és una cosa que efectivament té alguns efectes que considerem perniciosos. No hi ha, per tant, ni canvis d'opinió, hi ha modificacions de les opinions en funció de la qüestió política. Es fa per urgència perquè les lògiques aquestes d'aturar llicències s'han de fer amb una certa urgència i sigilo, perquè si es diu d'aquí a uns mesos igual aturem la concessió de llicències, òbviament si algú està en la pressió urbana que hi ha i econòmica que hi ha en aquest moment, algú segurament faria no sé quantes operacions de no sé quin tipus i convé que això es faci després i aniria en contra de la pretensió que té aquesta normativa, que és d'aturar, reflexionar i fer una normativa urbanística que es farà en el seu moment. O sigui, no cal amoïnar-se, no hi ha un problema, això no és un greu problema, no és una predeterminació que en un trasfons polític d'una opció que anirà a la no sé què directament. Hi ha àmbits de la ciutat ara mateix que demà aprovada una vegada aprova aquesta moratòria al Mas Blau, a la ciutat aeroportuària, no sé on, que es podria demanar sense cap problema. Per tant, calma, i anem de mica en mica i anem fent el que considerem convenient perquè la ciutat creixi de manera ordenada i sense contradiccions.
1: Gràcies, Rafa. Sí, farem una segona ronda breu, d'acord? Miguel Ángel, Partit Popular.
4: Gracias, señora alcaldesa. Si he entendido bien, el portavoz concejal de urbanismo decía que esto es una moratoria que deja para el equipo de gobierno de la próxima legislatura que determine lo que tenga que determinar. Entiendo que siguiendo el mismo criterio, el punto 13, aprobación inicial del plan director de cooperación, justicia, derecho humano del 26 al 30, también lo retirará para que pueda opinar el equipo de gobierno que venga detrás. Porque es muy curioso que lo que interesa, lo aprueban siempre 26-30 cuando el año que viene hay elecciones y en este caso lo deja a criterio de las próximas elecciones municipales. Decía, esto no es un cambio de opinión. Bueno, Sánchez también lo dijo muy bien. Yo no miento, solo cambio de opinión. Ustedes no cambian de opinión, opinan de forma diferente. Pues está muy bien como lo quieran decir. Pero lo que está claro, que ustedes lo que hacen hoy es prohibir que se instalen negocios, prohibir que se instalen puestos de trabajo y prohibir riqueza en nuestro municipio. Porque esto dicen que quitan trabajo y quitan vivienda. Si tan preocupados están en vivienda, ustedes que gobiernan desde el año 79, ayer, ¿por qué no han hecho más en los últimos 40 años? ¿Por qué un gobierno de izquierdas con recursos, que es muy importante? Porque cuando no se tiene recursos, la ideología a veces pues se la tiene que pasar uno por donde piensa. Pero en este caso, ustedes que dicen ser de izquierda, que defienden al proletariado y que han tenido recursos, ¿qué han hecho en materia de vivienda en los últimos 40 años? Ahora parece que hacemos dos cositas para intentar parecer, pero es que no le ha importado nunca la vivienda en el Prat, jamás. Con lo cual no digan de hotel que dice ser que va a quitar. Mire, el Prat, todo

0: Todo lo que se construye se vende y a precios desorbitados. Y ustedes o incentivan poco o no hacen absolutamente nada. Aquí estamos viendo ya pisos de 600.000 euros. Yo no sé cuánta gente del PAS se lo puede permitir, pero se están vendiendo pisos de 600.000. Y se están vendiendo sobre plano y a tres años vista. No me digan que hay un problema de vivienda. Aquí todo lo que se hace, y al constructor, sino que se lo digan a Vertis, le interesa más de 1.500 viviendas, se está construyendo a precios que la gran mayoría de nuestros hijos no se lo pueden permitir. Pues ustedes lo único que hacen es pues evitar que la gente, nuestros hijos, puedan trabajar. Muchas gracias.
1: Jordi Bern.
2: No, no és una cosa, perquè m'ha semblat entendre una cosa rara. Diu, les mocions són posicionaments polítics. Sí, per descomptat. Per descomptat que una moció és un posicionament polític, però com a tal, com que hi ha uns acords, es voten, si es voten a favor, s'han de complir, perquè si no han de ser vinculants, ens aviseu, i possiblement ens podem estalviar tot l'apartat de declaracions i mocions a partir d'aquest ple. Però si es fan i s'aproven, és per complir i tirar-los endavant. Això per una banda. Dius que és millor que ho faci un nou equip de govern, que surti i tal, però imagina't que aquella moció que demanava exactament el que has explicat, ho has explicat molt bé, has explicat exactament el que vam proposar el juliol del 2025. Doncs allò que has explicat s'hagués aprovat el juliol del 25, un any de moratòria, el juliol d'aquest any passat, d'aquest any 26, hauria estat solucionat. I l'únic que demanem, vull dir, pels que van dient que encara amb la barauleta del turismofòbia, vull dir, nosaltres no tenim cap mania als turistes, cap mania ni una, però el que no volem és anteposar el turisme ni els turistes per davant de la ciutadania del Prat. I això només ho aconseguirem com farem ara, aturant-se, pensant en el model de ciutat que volem, decidir què volem fer amb aquest tipus d'habitatge, d'equipaments hotelers, i després fer la norma perquè es compleixi. Res més, vull dir, benvinguts al club. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
3: És que li anava a contestar a Ochoa, però ja l'ha quitat la mordacidad a la resposta. Li va dir, és que no, igual no hemos invertido más en vivienda porque no hemos encontrado áticos de 4 millones y medio para comprar. Pero claro, ya ahora ya, después del interior de Jordi, que ha bajado un poco el nivel, ya no... No me ha parecido, ya no tiene la misma gràcia.
1: Bueno. Gràcies. Fets els posicionaments, passarem a votar la proposta d'aquesta suspensió de tramitació, d'acord? Vots en contra de la proposta... Partit Popular, abstencions a la proposta, regidora no adscrita, Vox i Jóvenes Pensionistes, i Estimem el Prat, vots a favor d'aquesta proposta, l'equip de govern i Esquerra Republicana. Aprovem així, doncs, gràcies. Anem al punt 8è. De projectes urbans, aprovem la despesa plurianual del projecte executiu de les reparacions estructurals en vasos de piscina del Semestruc.
4: Es proposa autoritzar la despesa plurianual d'aquest projecte executiu, que té un pressupost d'execució per contracte de 2.065.796 euros en 95 cèntims i ben clos, amb el detall següent: anualitat 2026, 50.000 euros, i la resta a l'anualitat 2027.
1: Torn de paraules, qüestions, preguntes, no em veig, eh? Doncs passem directament a votar. Vots en contra de la proposta, no em veig, abstencions... Vox s'absté, i vots a favor, doncs, de tota la resta, que sí, d'acord. Passem al punt 9è, de transport i mobilitat. Aprovem inicialment el pla de mobilitat urbana sostenible del Prat.
4: Es proposa aprovar inicialment el pla de mobilitat urbana sostenible redactat per l'empresa Doimo per encàrrec de la Diputació de Barcelona i sotmetre a la informació pública, i simultàniament sol·licitar l'informe a l'autoritat del transport metropolità i donar trasllat de l'estudi ambiental estratègic i del pla de mobilitat a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya.
1: Gràcies. Regidor de Mobilitat, Juan Pedro Pérez.
5: Gràcies. Bona tarda. Avui, com veieu, per fi aprovem el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del Prat. Sabeu que ha estat un procés llarg, que hem parlat moltes vegades en aquest plenari sobre el seu desenvolupament, i finalment tenim el document que marca les directrius sobre la mobilitat futura a la nostra ciutat. I a més, al Prat som pioners perquè aquest pla també contempla per primera vegada la mobilitat mirada, entesa en clau de gènere. Aquest nou pla substitueix l'anterior, que data de 2016, i abans de redactar el nou vam sotmetre a examen el pla que ja teníem, que ho podeu revisar, i us podem afirmar que s'ha complert en un 82,5%. És una dada, però bueno, el darrer pla que es va fer fa 10 anys ha tingut un grau d'assoliment molt elevat. Han estat propostes realistes, fet que es valora positivament a la ciutat, potenciant els modes sostenibles i millorant la qualitat de vida dels habitants, com ara la pacificació de carrers, la millora del transport públic urbà i afavorint mesures per fomentar l'ús de la bici. Tenim assignatures pendents, que ja ho sabeu, no ens amaguem, com ara la manca d'aparcament. Aquest nou pla de mobilitat que presentem és un document obligatori per tots els municipis de més de 50.000 habitants i recull propostes no vinculants per guiar l'estructura de la mobilitat de la ciutat en el futur. Si duem a terme actuacions a l'urbanisme i a l'espai públic, doncs les farem seguint les recomanacions que ens fa aquest pla. Fa 2 anys vam iniciar l'elaboració d'aquest pla, que ha comptat amb processos de participació diversos, com la convocatòria de la taula de mobilitat, itineraris de descoberta amb infants a la ciutat, amb col·lectius de persones amb mobilitat funcional i amb gent gran i marxes exploratòries amb dones. Tots aquests col·lectius han traslladat la seva visió sobre la mobilitat a la ciutat des del seu punt de vista com a col·lectiu. I el que fa encara més especial aquest pla és la incorporació, com he dit abans, de la visió en clau de gènere, que gràcies a les aportacions rebudes permet traçar camins segurs per la ciutat, recomanacions d'ús del transport públic, alguna de les quals, com el bus a demanda, ja s'han tractat en aquest plenari, o l'accessibilitat. Avui portem aquesta aprovació inicial del pla de mobilitat amb 57 propostes detallades. El document és llarg, és dens, el teniu disponible per consultar i us convido a formular les vostres propostes si ho creieu oportú. És un document global que ha de garantir una mobilitat com la volem, efectiva, sostenible i saludable en el Prat pels propers anys.
1: Gràcies, Juan Pedro. Paraules, estimem.
6: Ai, perdó. Sí, gràcies tinent d'alcalde, benvingut finalment a aquest pla. Hem parlat molt, hem escoltat molt els darrers, bé, us diria tot el mandat, és a dir, perquè durant tot el mandat n'hem anat parlant de que aquest pla estava al forn. Esperem, és a dir, que hagi sortit, que no ens hagi sortit cremat després de tants anys, però en qualsevol cas hem pogut tenir l'oportunitat de revisar-lo no amb la profunditat que mereix, però sí amb un aspecte que nosaltres creiem que és fonamental, que és concretament l'anàlisi d'una de les grans preocupacions de la ciutat, que és l'aparcament. I així aquest pla identifica algunes dades força interessants. L'oferta no regulada a la ciutat té una ocupació del 83% de dia, això concreta el pla amb el que diu segona corona, una segona corona que no especifica exactament per carrers, però podríem extrapolar-la, no?, al conjunt de la ciutat del que és nucli urbà, i del 94% de nit, amb una rotació de només 1,37 vehicles plaça dia, és a dir, força baixa. És a dir, on tenim necessitat de rotació, hi ha pocs mecanismes per generar aquesta. La proposta de redacció d'un nou pla d'aparcaments reconeix, de fet, el problema, que fins i tot amb aquest ple hem expressat amb una moció, és a dir, per tal, diguem, de promoure nous aparcaments a la ciutat, però el compromís, també amb la moció que vam aprovar i també amb la feina feta fins ara, és massa genèric. Respecte als pàrquings de rotació del Cèntric i Marina, és a dir, que podrien proporcionar, no?, aquest element, encara que les places són escasses, l'ocupació és només del 18,3% i el 9,9% respectivament, la rotació, els pàrquings i l'element de rotació. El document ho anomena baixa ocupació dels aparcaments públics, com si fos una simple dada, però no planteja cap mesura concreta per redirigir, per exemple, aquesta demanda que s'expressa amb el 93% d'ocupació al carrer en aquests aparcaments que els tenim buits, per exemple, a través d'una política de preus més atractiva a les nits, que podria ser algun tipus de solució per redirigir i omplir aquests aparcaments que a dia d'avui no els estem, els tenim sense ocupació. El creixement del parc de vehicles, i aquesta és una anàlisi que ens ha semblat força interessant, no s'acompanya d'una resposta de capacitat. El pla ens diu que es preveuen 6.604 vehicles més al 2032. Fins i tot en l'escenari objectiu, el més realista, el que vostès anomenen com més realista, el vehicle privat només baixa del 33% al 25% de quota. És a dir, el vehicle privat és necessari, i continua sent necessari, i el seu pla ho continua identificant. I en xifres absolutes, els desplaçaments en vehicle privat passen de 103.906, concretament, és a dir, perquè vegin que hem fet la feina amb l'aspecte d'estudiar-ho, a 93.708, una reducció modesta al seu escenari. És a dir, vostès mateixos, que són els abanderats de la destrucció de places d'aparcament, el que ens diuen que amb l'escenari que preveuen més positiu per la ciutat, tan sols baixem de 103.000 desplaçaments a 93.000 desplaçaments. Tenim un problema. Això vol dir que la demanda d'aparcament difícilment baixarà de manera significativa. I el document no quantifica enlloc quantes places calen ni quantes se n'eliminaran o guanyaran. I sabem que el balanç fins ara és clarament negatiu. Se n'eliminen moltes més que les que es creen. Finalment, els nous creixements urbanístics, que també és un aspecte que vostès identifiquen i treballen i ens indiquen, ens han fet la feina. La veritat és que aquest pla de mobilitat ens dona moltes dades. No porten una estratègia d'aparcament. Es preveuen 20.000 a 30.000 llocs de treball i 19.000 nous habitants al Prat Nord. I això sumant els creixements de l'Eixample Sud i Ronda Sud, que també en parlarem després, que no estan inclosos. És una pressió molt significativa, però no s'indica cap previsió d'oferta d'aparcaments ni la seva conseqüència en la resta de ciutat. En definitiva, bones dades, tenim molta feina a fer, agraïm l'esforç, és a dir, d'identificar un problema que sabíem que existia, el que ara toca és posar-nos a treballar i intentar, és a dir, amb l'esforç de tots, que si amb les seves pròpies dades el problema l'indiquen, doncs fer virar aquesta política que han tingut fins ara de destrucció d'aparcament i posar-nos a treballar per construir més places de pàrquing per resoldre el greu problema que tenim al damunt. Ens abstindrem i farem les conseqüents propostes per tal de millorar aquest pla. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Vox.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Nos traen un plan de 57 propuestas que no responden a las necesidades reales de los vecinos ni de los trabajadores del Prat, sino a la agenda intervencionista y sancionadora de la izquierda metropolitana. Ustedes mismos reconocen en el informe técnico que más de un 33% de los vecinos aparcan la calle y que la ocupación nocturna llega al 94% en zonas no reguladas. ¿Y cuál es su brillante solución en este PEMUS? Eliminar plazas en batería, suprimir aparcamiento libre, imponer zonas verdes y de pago para todo el municipio. Lo que ustedes llaman gestionar el estacionamiento no es más que ponerle un peaje a los vecinos por aparcar cerca de su casa. Por si fuera poco, nos quieren colar el Prat los delirios de la Barcelona de Colau. Plantean en la página 39 de su documento importar el Obrin Carrers para cortar calles principales al tráfico los fines de semana de 9 a 20 horas. Quieren paralizar el centro y ahogar al comercio y a la hostelería. Y el colmo del ridículo llega cuando presumen de haber elaborado el plan mediante un gran proceso participativo con perspectiva de género a cargo de colectivos subvencionados. Han participado 41 personas en una ciudad de más de 66.000 habitantes. ¿De verdad pretenden justificar protocolos de acoso en el carril bici o Marquesinas con un lenguaje no sexista sobre la opinión de 41 personas? El Prat es una ciudad viva, con polígonos industriales y un aeropuerto donde miles de personas necesitan su vehículo, a diario para trabajar a turnos intempestivos, sin alternativas viables de transporte público. Este plan criminaliza al conductor, ahoga el aparcamiento y prepara el terreno para la sangría recaudatoria que nos traerán en el siguiente.

0: Un motiu per a baixar la guàrdia. No volem l'ampliació ni ara, ni el 2031, ni mai. 4. Ens comprometem a recollir la veu de la ciutadania expressada en nombroses ocasions i fer efectives les seves demandes per mirar d'aturar l'ampliació. En aquest sentit, ens comprometem a establir les aliances necessàries amb entitats, altres administracions i grups d'interès per prendre les mesures polítiques, mediàtiques i jurídiques oportunes que frenin aquesta ampliació. 5. Instem el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a fer realitat un sistema aeroportuari català que integri els aeroports del Prat, Girona, Reus, Alguaire i la Seu i que disposi d'un pla estratègic que especialitzi cadascú dels aeroports d'acord amb les seves potencialitats, que contribueixi a redistribuir la càrrega de vols de low cost i permeti que l'aeroport del Prat s'especialitzi en millorar la connexió de vols intercontinentals. 6. Urgim al Govern de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya a prioritzar les inversions urgents i necessàries a la xarxa ferroviària, en concret a millorar la connectivitat ferroviària amb els aeroports i capitals catalanes, enllaçant-los amb trens d'alta velocitat. 7. Fem arribar aquesta declaració institucional a la Presidència del Govern d'Espanya i al Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Territori, Habitatge i Transició Energètica, a la Presidenta de la Comissió Europea, a la Vicepresidenta de la Comissió Europea per una transició neta, justa i competitiva i a la Comissària Europea de Medi Ambient, Resiliència Aquàtica i Economia Circular Competitiva.
1: Gràcies, secretària. Doncs per part dels proposants començarem de més a menys. Portaveu del Prat en Comú.
2: Sí. El dia 15 de setembre el govern espanyol va aprovar el DORA 3, que és el document que marca les inversions i el marc regulador dels aeroports d'Espanya per al següent quinquenni. En aquest document no hi havia prevista l'execució de l'ampliació de la tercera pista tal com plantejava la proposta del govern de la Generalitat. Allargar-la 500 metres afectant 27 hectàrees de la Ricarda dins de la xarxa Natura 2000 i també construir una nova terminal. El DORA 3 sí que contemplava inversions i treballs previs relacionats amb aquesta possible ampliació, però l'execució del projecte queda fora d'aquest període i per tant s'allarga més enllà del 2031. I per què passa això? Sota el nostre punt de vista, perquè aquest projecte està condicionat per les reclamacions ambientals europees i pels compromisos que l'Estat ja va assumir amb l'anterior ampliació i que encara tenen qüestions pendents. Per tant, aquest ajornament no és una casualitat, és una mostra, com diu la declaració, de que el projecte no és ni tan senzill ni tan definitiu com ho estan venent. Aquest debat no s'acaba amb el que s'aprovi a Madrid o Barcelona. El projecte haurà de complir les garanties ambientals i la normativa europea. I és precisament en aquest àmbit europeu on nosaltres defensarem els nostres arguments. Aquest aeroport no pot créixer ni un pam més en aquest espai, ni ara, ni d'aquí a 5 anys, ni mai. I ho diem bàsicament per 3 motius. El primer, per la lluita contra el canvi climàtic i per la defensa del nostre delta. Com diu, aquest estiu ho hem viscut a la nostra pròpia pell, temperatures extremes, incendis dramàtics o dies sencers sense poder sortir al carrer per les onades de calor. Ja no estem parlant d'un risc futur, estem parlant d'una emergència present i per això no es podem limitar a confiar en promeses de compensacions ambientals. L'any 2002 es va plantejar actuacions de compensació vinculades a l'anterior ampliació de l'aeroport, entre elles la creació i restauració d'espais humits com el de Caltet, i avui encara hi ha actuacions pendents i problemes ambientals al delta. Però hi ha una cosa encara molt més important. Al nostre delta hi ha espais que si els destruïm no es podran recuperar mai més. Hi ha coses que no es poden compensar. La Ricarda és un exemple. Si desapareix, no hi haurà cap altra actuació que pugui tornar-nos la Ricarda tal com és avui. Segon, pel nostre model de país, el model que nosaltres volem. El Prat sempre ha estat un municipi solidari en Catalunya. Hem assumit infraestructures que el país necessitava. L'aeroport n'és precisament un exemple molt clar. Però aquesta solidaritat té un límit. No acceptarem que se'ns demani assumir encara més pressió sobre el nostre territori si és a canvi de continuar creixent en vols de low cost i en turisme de masses. I que quedi clar, això no és dir no a la resta de ciutadans de Catalunya ni a les seves empreses. Al contrari, nosaltres el que estem fent és defensar un altre model de país. Perquè més turisme no vol dir necessàriament més riquesa per a la gent que hi viu. Vol dir més

0: pressió sobre el territori, sobre els serveis públics i massa sovint més dificultats per accedir a un habitatge mentre els preus de lloguer continuen augmentant. El progrés no es pot mesurar només comptant quants turistes arriben o quants avions aterren. També hem de preguntar-nos com viu la gent que viu al nostre municipi i a Catalunya. Nosaltres no estem en contra del progrés del país, però volem que aquest progrés representi un benefici per a les persones que viuen a Catalunya. I tercer, per sentit comú. Mentre Rodalies continua fallant i afectant milers de persones que utilitzen cada dia per anar a treballar, creiem que la prioritat ha de ser millorar les infraestructures que ja tenim. Això connecta amb una reivindicació que nosaltres fa temps que defensem. No es quedem només amb el no de l'ampliació a la tercera pista. Volem aprofitar molt millor els aeroports que ja tenim a Catalunya, el Prat, Girona, Lleida i Reus. Cal millorar la coordinació entre aquests aeroports i les seves connexions ferroviàries perquè cadascú pugui desenvolupar millor la seva funció. I el Prat s'hauria de centrar en allò que realment necessitem, millorar les connexions intercontinentals i no continuar creixent simplement a base de vols de low cost. I vull acabar amb una cosa molt clara. Aquest projecte encara no està decidit. Qualsevol desenvolupament haurà de passar per les corresponents tramitacions i garanties ambientals. Per tant, aquest debat no s'ha acabat i nosaltres continuarem defensant el nostre posicionament. Defensarem el Delta, defensarem la Ricarda, defensarem la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Prat i defensarem un altre model d'aeroport i un altre model de país. Perquè hi ha límits territorials i límits ambientals, perquè hi ha coses que una vegada destruïdes no les poden recuperar mai.
1: Molt bé, gràcies David. Esquerra Republicana.
2: Sí, avui presentem aquesta declaració institucional perquè considerem que l'ampliació de l'aeroport del Prat representa un model de desenvolupament que no respon als reptes socials, ambientals i territorials que tenim davant, ni com a país, ni especialment com a ciutat. Durant anys se'ns ha volgut presentar l'ampliació com una decisió inevitable i com una oportunitat de progrés. Però cada vegada hi ha més evidències que fer créixer indefinidament el trànsit aeri no és sinònim de més benestar per a la ciutadania. Al contrari, els costos sobre el territori, sobre la qualitat de vida i sobre els recursos naturals són cada vegada més elevats. Des d'Esquerra Republicana defensem que Catalunya necessita una millor connectivitat internacional, però això no implica ampliar l'aeroport del Prat. El que cal és desenvolupar un autèntic sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i, si cal, la Seu, capaç de distribuir millor la demanda i reduir la pressió que suporta el Delta del Llobregat. També es preocupa profundament el model turístic que hi ha darrere de l'ampliació. L'experiència dels darrers anys demostra que l'increment constant de vols acaba alimentant un model basat en l'arribada massiva de turisme de baix cost. Un model que genera una enorme pressió sobre la nostra ciutat, sobre els serveis públics i sobre l'espai públic, però que també té conseqüències directes sobre una de les principals preocupacions de la ciutadania, l'accés a l'habitatge. Quan augmenta de manera continuada la demanda turística, també augmenta la pressió especulativa sobre el parc residencial. Més habitatges destinats a usos turístics, menys oferta per als residents i uns preus de lloguer i de compra cada vegada més inassumibles per a moltes famílies. Per això, quan parlem de l'ampliació de l'aeroport, també estem parlant del dret dels nostres veïns i veïnes a poder viure al seu municipi, a que aquella persona que vulgui iniciar un projecte vital a la nostra ciutat ho pugui fer i no es senti expulsada per aquesta especulació que hem comentat. I evidentment també parlem de la defensa del Delta Llobregat perquè és un espai natural de valor extraordinari reconegut a escala europea que ja ha patit una transformació enorme per l'acumulació d'infraestructures. La Ricarda, el Remolà i el conjunt dels espais naturals existents no són terrenys buits en espera de ser ocupats ni traslladats, sinó que són sistemes imprescindibles per conservar la biodiversitat i l'equilibri ambiental de la nostra comarca. De la mateixa manera, hem de preservar una infraestructura estratègica que garanteix producció alimentària de proximitat, activitat econòmica i preservació d'un sòl agrícola cada vegada més escàs, com és el parc agrari. Per tot això, diem no a l'ampliació, no perquè estiguem en contra del progrés, sinó precisament perquè defensem un model de futur més equilibrat, més sostenible i més just. Un model que prioritzi la qualitat de vida de la ciutadania, la protecció dels espais naturals i agraris, el dret a l'habitatge i una mobilitat basada en la interconnexió dels diferents aeroports de Catalunya i una xarxa ferroviària principalment de rodalies i d'alta velocitat, moderna i eficient. Com a proposant, no podia fer d'una altra manera. Votem a favor.
1: Gràcies, Jordi. Partit Popular.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Hay circunstancias de la vida que un objetivo te hace llevar a compañeros de viaje que con diferentes opiniones pensamos exactamente igual. El Grupo Popular del Prat no está en contra de la ampliación del aeropuerto. Está en contra de la ampliación del aeropuerto del Prat. Creemos que es necesaria una ampliación del aeropuerto. Cataluña necesita una ampliación del aeropuerto, pero esa consideramos, como ya dijo el ministro de la Serna del gobierno de Rajoy, el último gobierno de Rajoy, que se tiene que hacer en Gerona. O que se estudie la vialidad de Reus, Tarragona o Lérida, no creo que quede capacidad. Pero está claro que Cataluña se merece esa oportunidad. Nosotros no estamos en contra del turismo, no estamos en contra de las oportunidades de trabajo, no estamos en contra de la riqueza. Estamos en contra de esa ampliación tal en estos términos, porque el Prat no puede ni quiere sacrificarse más. El 52% del territorio municipal está embargado en infraestructura de interés general del Estado. Tenemos depuradora, desalinizadora, ampliación de puerto, aeropuerto, y no queremos, los ciudadanos del Prat, no queremos eso. No queremos sacrificarnos más. No podemos permitirlo. Yo entiendo que a veces obligan hacer según qué cosas, pero el Prat tiene que ser un referente. Tenemos que ir a una, aunque tengas que compartir fotografía con Comunes, con Esquerra o con Junts. Gustosamente, el Grupo Popular siempre estará con ellos para defender lo que quieren nuestros vecinos, que no es otra cosa que no se haga esta ampliación. Quiero dejar claro que el Partido Popular, porque a veces se hacen malas interpretaciones, no va a compartir esa turismofobia que algunos manifiestan, pero lo que sí está, y tengo claro, que la ciudad en el Prat no puede, no quiere, y está en contra de ellos, es la ampliación de este aeropuerto en los términos como se está haciendo. Muchas gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Estimem.
4: Bé, gràcies. Com a proposants també de la declaració, hem parlat diverses vegades d'aquest tema aquí i estic segur que em repetiré. La setmana passada es va aprovar el DORA 3 per part del govern d'Espanya, que persisteix en el projecte d'ampliació de l'aeroport amb més de 1.760 milions per a l'aeroport del Prat i que ja destina 191 per accions preparatòries de l'ampliació. Tot i així, posposa qualsevol actuació per allargar la tercera pista, focus principal del problema, de manera que allò que ens deien que ja estava fet no sembla tan clar. La nostra posició és la que hem tingut sempre, no a aquest projecte d'ampliació de l'aeroport, no a tocar cap dels nostres espais naturals protegits, sí a les inversions i sí a un model aeroportuari català que integri l'aeroport del Prat amb els de Girona i Reus, connectat per ferrocarril que permeti descongestionar l'aeroport del Prat i permetre ampliar la seva capacitat operativa i ubicar-hi els vols de més valor afegit. Aquest és el nostre model, incloent també la plena competència per decidir sobre els nostres aeroports des de Catalunya i també diria des del Prat. És a dir, estaria bé que la ciutat del Prat tingués alguna cosa a dir de l'aeroport del Prat. Estaria força bé. Perquè sabem que el model centralista d'AENA només aposta per Barajas i relega els aeroports catalans a aeroports de segona basats en el low cost. Els motius que ens porten a defensar aquesta posició són diversos i ens trobem diferents grups en posicions també diverses i segurament amb matisos, i aquesta declaració els ha tingut amb bona interlocució per part de tots els grups i arribant a consensos. El primer és de caràcter tècnic. Nosaltres creiem que és plenament possible augmentar la capacitat operativa de l'aeroport sense tocar un metre d'espais naturals amb un sistema aeroportuari català integrat per als aeroports del Prat, Girona i Reus. A més, la capacitat operativa també centrada en vols, que era l'objecte d'aquesta ampliació, en vols transoceànics, aquells vols d'alt valor afegit, i aquells vols que teòricament justificaven aquest projecte d'ampliació, aquells que perseguim com a ciutat, aquells que perseguim com a país. El segon és per una desconfiança en AENA, que ve avalada per la pròpia experiència. Encara esperem les compensacions ambientals de l'ampliació anterior, que no s'han executat, i mira què fa anys. Motiu pel qual hi ha un expedient d'infracció iniciat per la Unió Europea, que a vegades oblidem i que encara està present i que la veritat ens fa ser escèptics de fins a quin punt la comissió podria acceptar un projecte com aquest. Però en qualsevol cas, si no ho van fer aleshores, imaginem, és a dir, que els acceptés, quina confiança podem tenir en que aquest cop sí es complirà i arriscar-nos a trinxar més el territori, afegint, a més, que el Pla Delta fou també el darrer pacte des d'un punt de vista de modificació substancial del territori que se'ns proposà a la ciutat del Prat i ara, passats els anys, es torna a incomplir. El tercer és la manca de consens del territori. No existeix un consens entre els agents polítics ni tampoc territorials dels principals afectats. Doncs, mentre tenim ajuntaments del Delta com el de Sant Boi, Gavà i Viladecans a favor, en contra hi tenim el Prat i Castelldefels, evidenciant una manca de consens palpable. Hem parlat en múltiples ocasions com altres ampliacions o projectes d'ampliació, fins i tot fallits, és a dir, han donat veu als ens locals, però també als ciutadans. Aquest projecte, en cap cas, està plantejant-ho amb aquesta fórmula. A banda, per tant, que molts sectors socials, econòmics i fins i tot agrícoles, com ara Unió de Pagesos, s'hi oposen. El quart és el sentit comú. El Prat ha estat extremadament generós amb el país, cedint i hipotecant bona part del seu territori per ubicar-hi les principals infraestructures com són el port i l'aeroport. Rebem molt a canvi, però en qualsevol cas hem cedit moltíssim. Hem cedit molt més del que rebem o que podrem rebre. Hem patit el desviament del riu, diverses ampliacions, i per això l'any 94 el Prat, la Generalitat i l'Estat, com deia abans, vam signar el Pla Delta per fixar els límits d'aquest creixement. I ara de nou ens el volem petar, perquè no se m'acut un altre terme per definir-ho, i seguir creixent. Fins quan? Fins que arribi a la porta de casa? Fins que se'ns plantegi una ampliació directament a la porta de casa? Llavors és quan ens preocuparem? Nosaltres diem no. Fins que ens carreguem tots els espais naturals? Fins que convertim la plaça La Vila en una torre de control? Oi que no té cap mena de sentit? Doncs si s'amplia la tercera pista estarem just en aquesta dinàmica. I la cinquena i última és per ser fidels i lleials al Prat i al consens de ciutat que hi ha en contra d'aquest projecte, perquè per davant dels interessos de qualsevol partit, fins i tot sigui en el qual milito, el nostre, el meu, és el qual m'he presentat a les darreres eleccions o ens hem presentat a les darreres eleccions com a regidors d'aquesta ciutat i ens devem a la nostra ciutat i als nostres votants. I per tant, hi continuarem sent lleials. Dit això, voldria fer uns matisos. Les declaracions institucionals són... Vaig molt ràpid, sí. Les declaracions institucionals estan molt bé. Les declaracions a mitjans, explicant-les també. Les mobilitzacions també hi serem sempre. Però cal anar més enllà. Cal emprendre també, i això ho permet, accions legals. Saben que promulgo, proposo, intento encoratjar amb aquesta línia. I els demano que ho estudiem plegats i que ho tornem a estudiar. Tots tenim contradiccions, però potser podem fer passos ferms i decidits en la millora per esvair dubtes davant de la ciutadania que a vegades pensa que ho partiditzem massa. Dit això, acabo. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Ara sí, obrim torn de paraules. Vox?
5: Gracias, señora alcaldesa. Asistimos hoy a una imagen reveladora. La izquierda, el separatismo y el Partido Popular local van de la mano para decir no a todo, proclamando solemnemente que no quieren la ampliación del aeropuerto ni ahora, ni en 2031, ni nunca. El Partido Popular del Prat firma aquí con los comunes un manifiesto que prohíbe el desarrollo de la infraestructura más importante de Cataluña, mientras sus dirigentes en Barcelona y Madrid dicen exactamente lo contrario. Desde Vox lo decimos con absoluta claridad. Nosotros no compramos el dogma de la parálisis ni el ecologismo de salón. En los propios informes del plan de movilidad que ustedes han traído a este pleno, admiten que el aeropuerto concentra casi 18.000 puestos de trabajo y cerca de 600 empresas. Es el motor económico indiscutible del Prat y de toda la región. Decir no a la ampliación de forma categórica es condenar a nuestro aeropuerto a ser un mero receptor de vuelos de bajo coste, impidiendo que el Prat lidere las conexiones intercontinentales que atraen empresas, sedes logísticas y el empleo de calidad para nuestros jóvenes. La preservación de los espacios naturales del Delta es fundamental, por supuesto, pero defender el medio ambiente no es condenar a la ruina y al atraso a una ciudad. La ingeniería y la tecnología actual permiten soluciones equilibradas que hagan compatible el vuelo de largo recorrido con la protección del entorno. Frente al inmovilismo de todos ustedes, Vox defiende el progreso económico, el empleo y una infraestructura líder al servicio del bienestar de los plateses y de toda España. Por coherencia, no apoyamos esta declaración. Gracias.
1: Gracias, jóvenes pensionistas.
6: Gracias, señora alcaldesa y miembros de la corporación. Esta declaración que hoy nos traen no es defensa del territorio. Es una vez más el pistoletazo de salida de su campaña electoral para las municipales. Una estrategia vieja y conocida. Antes era el desvío del río, ahora es la ampliación del aeropuerto. Cada 4 años el mismo guión del partido que gobierna esta ciudad. Antes ICV, ahora PUD en Común. Desde jóvenes y penistas decimos basta a este teatro. No estamos de acuerdo por una razón fundamental, que esta declaración oculta la enorme incoherencia y hipocresía política de quien la presenta. Ustedes no son un partido en la oposición que reclama el gobierno. Ustedes son el gobierno. Sí, el gobierno son. Su espacio político, PUD en Común, integrado en Sumar, tiene ministerio en el gobierno central y tiene ministerios, vicepresidencias, tenientes, consejo de ministros, y son ustedes los que se sientan cada martes en la Moncloa y aprueban los planes como el DORA 3, que es el que da luz verde a los trabajos previos para la ampliación. No pueden venir aquí al Prat a decir no a la ampliación y luego ir a Madrid a decir sí. O abstenerse para no perder la poltrona en el gobierno de coalición. Es insostenible. Si de verdad quisieran parar la ampliación, lo tienen muy fácil. No necesitan declaraciones institucionales que no sirven para nada. Necesitan valentía política. Retiren el apoyo al gobierno central y hagan caer al DORM 3. Obliguen a sus ministros a votar no en el Consejo de Ministros. Si retiran su apoyo como parte independiente que son de este gobierno, mañana mismo se acaba el problema de la ampliación y nos iríamos a elecciones. Así que, sencillo. Mientras no lo hagan, lo que hacen aquí es engañar a los vecinos del Prat. Negociando en las direcciones nacionales de su partido a cambio de prebendas y de mantener pactos de gobierno posteriores. Por eso mantenemos nuestra posición desde el inicio de la legislatura, la única, honesta y democrática. Este tema, por su importancia y trascendencia para los próximos 50 años de nuestra ciudad, no lo debe decidir 4 partidos. En un despacho de Madrid. Deben decidirlo en referéndum, que sean los vecinos y vecinas del Prat que lo decidan directamente. Por todo ello, primero denunciamos el uso electoral de este tema tan serio. Segundo, instamos al equipo de gobierno a ser coherentes. Exijan a sus propios ministros en el Gobierno de España que se paralice de forma inmediata cualquier inversión y trámite relacionada con la ampliación del aeropuerto del Prat. Los hechos, no las palabras. Tercero, exigimos la convocatoria de un referendo vinculante en el Prat de Llobregat, que la ciudadanía decida sobre la ampliación. Pedimos que conste esta intervención literalmente en el acta. ¿Cómo será? Nuestro grupo se va a abstener en esta declaración. No nos abstenemos porque estemos a favor de la ampliación. No estamos sin que antes decidan los vecinos. No obstante, porque no podemos votar a favor de una declaración que consideramos un acto de campaña electoral y de una profunda hipocresía política. No se puede traer aquí una declaración contra la ampliación cuando tu propio espacio político tiene ministros en el Consejo de Ministros que aprueban el DORA 3. Ya acabo, ¿eh? Y si quieren parar la ampliación, que la paren sus ministros mañana en Madrid, no con un papel aquí en el Prat. Por coherencia, nos abstenemos. Presentamos como voto particular que este asunto se someta a referéndum vinculante entre todos los vecinos y vecinas del Prat, que desde el pueblo decida los del pueblo, no los partidos políticos. Gracias.
1: Gracias. Partit Socialista.
7: Bona tarda, molt breument. El ministre Òscar Puente l'altre dia va detallar fa uns dies el 15, crec que va ser, els continguts del DORA 3 i textualment va dir: es destinen 191,25 milions d'euros a actuacions preparatòries en cas d'una possible ampliació i que fonamentalment es basen en les compensacions ambientals necessàries, sempre i quan la Unió Europea acabés avalant el projecte. I va afegir: l'ampliació de la pista no forma part d'aquest DORA i es traslladaria al 2032 amb el futur DORA 4 arribat al cas. Jo insisteixo i ho remarcaré els cops que faci falta: un projecte que es duria a terme sempre i quan hagi superat els tràmits ambientals que requereixen per part de la Unió Europea, perquè sí que hem de ser exigents amb les compensacions ambientals i també en rescabalar, sense embuts, tot allò que no s'ha complert i que encara resta pendent de dur a terme. Ara s'han pressupostat 459 milions per reconfigurar la T1 i 91 milions per la T2. 158 milions per millorar pistes sense incrementar capacitat operativa. Més inversió en seguretat i també 59 milions en actuacions vinculades a l'eficiència energètica, climatització i la gestió de l'aigua. Creiem que ara mateix sí que és una bona notícia que la principal infraestructura de la ciutat, i que no oblidem, aporta milions d'euros a les arques municipals, millori en seguretat i millori en un aspecte clau com és l'eficiència energètica. I també és una bona notícia que la proposta de la proposta de millora i condicionament de les terminals i de serveis aeroportuaris, a la que per cert hi treballen milers de pratencs i pratenques. Els socialistes del Prat estem a favor d'explotar solucions que facin compatibles el desenvolupament econòmic de la nostra ciutat i del país amb la protecció ambiental i també la social. A dia d'avui la ciutadania ho sap: seria impossible mantenir els estàndards de qualitat dels serveis públics de la nostra ciutat sense la musculatura financera que ens ofereix el fet d'allotjar un aeroport al nostre terme municipal. L'aeroport del Prat ha de ser un projecte que sumi, que no resti i que potenciï l'economia sense comprometre el futur del nostre municipi i de les generacions futures. Nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta.
1: Molt bé, sí, farem una segona ronda. Començarem per Estimem el Prat.
8: Sí, cap problema. A veure, molt breument i sense intervenció preparada, evidentment, perquè és una resposta. Matisos. Nosaltres estem aquí per posicionar-nos. A vegades, és a dir, tirar pilotes fora és fàcil, no? I dir: tu fas pitjor o tu també decideixes, etc. És a dir, és fàcil fer-ho. Però posicionar-nos, és a dir, quan hi ha temes complexos, és també la nostra obligació. Llavors, més enllà de que la ciutat ha d'opinar, que podria opinar, que es podria plantejar fins i tot un procés participatiu, sempre i quan, és a dir, nosaltres com a partits polítics creguem, és a dir, que això pugui beneficiar la idea, diguem, de mantenir aquesta unitat, no? És a dir, que hi ha una sèrie de partits polítics que es podria plantejar aquesta mateixa proposta que indicava el portaveu de Jóvenes i Pensionistes, és a dir, per reafirmar que la ciutat, en la ciutat hi ha un clamor, no?, en contra d'aquesta ampliació, que crec que és palpable, que l'olorem, que crec que si fins i tot el duem a votació, és a dir, el trobaríem amb un referèndum, una consulta popular, hauria de ser una consulta. Es podria plantejar. No obstant, nosaltres, com a grups electes, hem de dir si estem a favor o en contra. Si això també és el que se'ns demana, no? I aquesta és una, vaja, és un matís que volia expressar. Evidentment, no estem del tot còmodes. Evidentment no estem del tot còmodes. No per la declaració, sinó pel que a vegades considerem que pot ser o pot córrer el risc de partidització. És a dir, hi ha un partit, és a dir, que exerceix un lideratge en aquesta declaració i que és evident, és a dir, és el més votat d'aquesta sala i per tant té el lideratge. Però el lideratge també comporta una cosa, que és la generositat. I a vegades correm el risc, no vull ara, és a dir, trencar aquest consens, és a dir, però correm el risc que es percebi que en la mateixa setmana, és a dir, que portem aprovació, la setmana o al cap d'uns dies que portem aprovació aquesta declaració, es fa un acte de partit. I es fa un acte de partit en aquesta mateixa plaça. No? Un acte de partit on, en aquesta mateixa sala de premsa, venen i assisteixen caps de llista, que no membres electes, caps de llista de... Sí, home, sí. Sí, caps de llista de la formació política que lidera aquesta ciutat. I això a nosaltres ens fa sentir incòmodes i ho hem d'expressar sincerament. Tot i així, i reitero, què ens salva i què ens du a expressar-nos de nou a favor d'aquesta declaració? Que el consens és estrictament necessari per reafirmar la posició que tenim com a ciutat en contra d'aquest projecte. I ja està. Però aquesta incomoditat també la volem fer palesa perquè l'ha expressat algun grup i és present tot i estar presents en aquesta declaració i ser proposants. I tenim molts matisos, però hi som i hi hem de ser. Per tant, el que demanem és que això es gestioni en el futur, no com un element de campanya o que no es percebi com un element de campanya, sinó com un element de consens. Res més. Gràcies.
1: Gràcies. ¿Qué más? Segundas rondas, Partido Popular, sí.
3: Por alusiones, señora alcaldesa, somos cuatro grupos lo que hemos presentado, pero aquí solo se ha interpelado a uno. Efectivamente, el Partido Popular, a diferencia de Vox, no es ninguna secta. A nosotros nos dejan libertad de voto. Es más, nos dejan opinar y nos dejan discrepar. Y, señor Rafael, con toda la humildad del mundo, hoy me ha recordado a Sánchez. Y no es lo malo, porque seguramente usted es mejor persona que ese mal presidente, pero hace lo mismo que él. A usted le preparan una réplica y da igual lo que digan, la lee. Porque dice, la no ampliación nos obliga a tener un aeropuerto de bajo coste. Y bien, es al contrario. Yo, si quiere, le doy un máster y le explico. La ampliación prevista por el señor ministro de la Serna, de Fomento, decía que si se amplía, eso 2018, si se amplía en Gerona y se lleva el low-cost a Gerona, se puede hacer un hub internacional en el aeropuerto del Prat. A diferencia de lo que usted dice, pero yo entiendo que como le han preparado lo que le han preparado, tiene que decirlo, porque prepararse las cosas tiene ese problema. Que improvisar, no todo el mundo sabe y no todo el mundo puede. Entiendo que usted quiera hacer partido y hacer campaña sobre esto. También entiendo que como no se va a traer de aquí a la campaña municipal a hacer ningún debate conmigo, pues tenga que aprovechar cualquier problema para decir que el Partido Popular está con Esquerra o el Partido Popular está con los comunes. Y en la ampliación del aeropuerto, efectivamente, el Partido Popular de Prat está con Esquerra y el Partido Popular está con Junts y el Partido Popular estará con la alcaldesa de Bus. Gracias.
1: Gracias, Miguel Ángel. Al Pratango, David.
0: Sí, muy breve. Es evidente, como comentaba Gerard, que nuestros ministros, incluso lo expresaron aquí en la Plaza de la Vila, expresaron su opinión en contra en el Consejo de Ministros, que por cierto no se vota allí, básicamente es por consenso, allí no tenemos mayoría y por lo tanto el equipo de gobierno está formado por el PSOE y por nosotros, pues allí pues ellos tienen mayoría y por lo tanto salió adelante esta propuesta. Nosotros nos hemos expresado, no solo aquí en el Prat, sino en Cataluña, en España, en contra del proyecto del alargamiento de la pista y, por lo tanto, lo seguiremos haciendo donde haga falta. Y yo no sé si puedo hacer esto, pero me gustaría hacer una pregunta a la oposición. Porque después del sermón de 7-8 minutos que se ha pegado el señor Mataró, no nos ha dicho si está a favor o en contra de la ampliación del aeropuerto. Entonces, si hubiera un referéndum, y ya conociendo la afectación que tiene el alargamiento de la pista en nuestros entornos naturales, ¿el señor Mataró qué votaría en ese referéndum, sí o no? No, pero sí o no, porque tú tendrás una opinión.
1: Sí. El voto particular se lo guarda, ja m'ha dit. D'acord. Molt bé, jo diria que ho podríem deixar aquí. El debat s'ha fet el millor que hem pogut. Si us sembla, doncs, tot i que... No seguiu amb el debat, sisplau. Tot i que ja ho heu expressat, doncs, no sé si la senyora secretària necessitem expressar igualment el sentit del vot. Vot en contra d'aquesta declaració institucional. El Partit Socialista, Vox, abstencions de Jóvenes i Pensionistes i vots a favor d'aquesta declaració institucional, el Prat en Comú, regidora no adscrita, Partit Popular, Esquerra Republicana i Estimem el Prat. Per tant, s'aprova aquesta declaració institucional. Espero que m'ho pugueu permetre, és un tema prou important, deixeu-me breument dir quatre paraules. En primer lloc, evidentment, agrair els suports i el recolzament, tot i els matisos, però agrair el suport i el recolzament en aquest text i en el sentit, més enllà del text, en el sentit d'aquesta declaració institucional de tots aquells portaveus que heu tingut a bé, doncs, sumar-nos, no sumar-vos, sinó sumar-nos en aquesta proposta. Crec que és un reforça el posicionament que, no per conegut, és menys important en una setmana on hi ha hagut, doncs, notícies a nivell nacional que parlaven d'una cosa que ens afecta, que és l'aeroport, i per tant, i de les propostes a futur. I insisteixo que no per conegut és menys important. Per tant, crec que hem fet el que havíem de fer, que és tenir aquest debat i com a mínim debatre i hem pogut aprovar aquesta declaració. Deixeu-me que us demani, com a alcaldessa, que us demani a qui compartiu la nostra tesi, a qui, els que compartim, que la nostra responsabilitat, no només com a càrrecs electes d'aquesta ciutat, sinó també com a ciutadans i ciutadanes de la ciutat del Prat i per què no, doncs, una mica més enllà també, que no defallim en seguir explicant els nostres arguments. Crec que els tenim, crec que en tenim de molts tipus, que cada dia que passa en tenim més, els tenim més estudiats. Sabeu que també aquest és el nostre compromís d'anar, doncs, carregar-nos d'arguments de tot tipus per defensar el que creiem que és una molt mala notícia per la nostra ciutat. Crec que els arguments que tenim, insisteixo, de molts tipus, se sustenten en la ciutat que totes nosaltres coneixem, que totes nosaltres, amb independència del sentit de vot en aquesta declaració, no tinc cap dubte que aquesta és la ciutat que estimem, i que, per tant, els arguments que esgrimim per manifestar-nos en contra de la proposta del govern central, d'una part del govern central, se sustenta en la ciutat que hem conegut i que totes volem, no? I a més, ho fem reclamant, em sembla que el portaveu d'Estimem em feia referència, reclamant la legitimitat que no només com a càrrecs electes, però sí com a ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat hem de tenir per decidir, per com a mínim opinar, per ser consultats i consultades en un projecte que incidirà al bell mig de les nostres polítiques públiques dels últims 40-50 anys. No? Per tant, aquest efecte d'exigir democràcia i transparència en una cosa que ens afectarà a tots, crec que tothom en aquest consistori i tothom en la nostra ciutat ho hauríem de voler. I deixeu-me també demanar a qui no compartiu legítimament, no és la meva posició ni personal ni política, però evidentment és ben legítim no compartir les nostres tesis i opinions, però sí que deixeu-me demanar que escolteu sense apriorismes, que escolteu aquests arguments. Els arguments que esgrimim els fem coneixent i estimant la ciutat que ens ha vist créixer a moltes de nosaltres o que ens ha acollit a molts dels nostres conciutadans i conciutadanes. I penso que l'ampliació, la proposta d'ampliació de l'aeroport té molts altaveus i la majoria són molt més poderosos dels que probablement les persones que seiem en aquest consistori podem tenir. Té molts altaveus i hi ha moltes persones, institucions i empreses que tenen una opinió favorable en aquesta ampliació perquè hi tenen molts diners a guanyar i això també considero que és legítim guanyar diners, però no haurien de ser els arguments que les persones que seiem en aquestes cadires i que representem els interessos majoritaris de les persones que viuen en aquesta ciutat i que ens han votat. Avui hem vist que aquesta declaració institucional i aquests posicionaments es comparteixen per part de posicionaments polítics a priori doncs molt diferents, però només crec que ens hem de reclamar que se'ns puguin escoltar. Per tant, jo, per últim, la creació de les ciutats o el creixement de les ciutats és una cosa complexa, evidentment. La nostra, també ho deia el portaveu del PP, una mica més, si pot ser, una mica més per la presència de tantes infraestructures d'interès més enllà del local, d'interès nacional. Crec que ens n'hem sortit bastant bé, jo no vull posar nota, però crec que entre totes ens n'hem sortit en els últims 45-50 anys de democràcia, ens n'hem sortit força bé i, per tant, la decisió que prenguem en aquest aspecte pot significar que deixem perdre una ciutat tan bonica com la que tenim. Aquesta és una carrera que no acaba aquí i que per tant segur que en podrem tornar a parlar i a debatre sanament durant els propers anys, sens dubte. Crec que està bé que puguem debatre i insisteixo que agraeixo el debat i en qualsevol cas els posicionaments que avui hem exposat aquí. Dit això, gràcies per l'estona, dit això, seguirem endavant amb l'apartat de mocions. Us demano si podem fer una lectura conjunta no podrem, però com a mínim el debat, sapigueu que el punt 19 i el 20 que parlen de Ceuta i que són dues mocions, la primera que presenta el grup municipal de Vox, que és la moció de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, i la del punt 20 que presenta el grup municipal del Partit Popular i que és la moció en defensa de la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla i per exigir al govern d'Espanya l'adopció de mesures extraordinàries davant dels greus esdeveniments produïts a Ceuta. Crec que farem un debat conjunt. Jo sol·licito als portaveus si podem estalviar-nos la lectura completa d'alguna de les mocions o de les dues mocions, en tant que el debat que tindrem serà probablement amb els mateixos termes. Sí, podem llegir-ne només una, podem passar directament al debat, no us ho demanaré, però... Perdó? D'acord, el Partit Popular, clar, no té problema, el portaveu de Vox no té problema en llegir la de Vox, pregunto a la regidora del PP si podem... Llegim els acords que són... Bueno, que són molts acords, diguéssim, que són 11 acords. Podem estalviar-nos alguna part de la lectura de les mocions?

0: playa. Mujeres que se sienten amenazadas. Por cierto, menudo papelón la presidenta del Congreso echando a una diputada porque dice que el gas pimienta es un arma. He dejado en mis redes una pregunta a la señora alcaldesa, a ver si lo considera bien a contestar. Pero parece vergonzoso que mujeres se sientan apeleadas, ustedes que son muy feministas, porque son socialistas, como decía Ábalos, y tengan que ir con un spray porque se sienten amenazadas. Y nosotros, digamos, no sé muy bien, crisis humanitaria, pobrecito, esto no tiene nada que ver, esto el PP que utiliza, mire, esto vuelvo a repetir, no es de derechas ni de izquierda, esto no es ideología. A mí la ideología, cuando se habla de España, me da absolutamente igual. Y sí, disculpe si me alargo, si me tiene que cortar entenderé que me acuerdo, pero no puedo permitir pasar el momento sin decir que España es española, siempre será española, lo digan los ministros, lo diga Sánchez, lo diga el mismísimo Mahoma, me es absolutamente igual que lo diga, porque hay miles de millones de españoles, miles de españoles, que estamos dispuestos a sacrificarnos para que esto sea así, y lo vamos a conseguir, porque el Partido Socialista le interese no sé qué objetivo oculto, me es absolutamente diferente, pero el Partido Popular siempre defenderá a los españoles, la libertad y el orgullo del país. Gracias.
1: Gracias. Ahora sí, obrim un torn de paraules, comencem per Estimem.
2: D'acord. Si aquestes dues mocions, el seu objectiu fos realment expressar la solidaritat amb el poble de Ceuta, d'entrada s'haguessin presentat de forma conjunta, primer de tot. Segon, el relat amb el qual han sigut expressades seria un relat més consensuador, vull dir, més, diguem, de marcar els elements amb els quals, vull dir, crec que hi poden existir consensos, que és el fet de el que ha passat a Ceuta no és normal, i molts ciutadans, alguns catalans, altres de la resta, o altres espanyols, segons la consideració que tinguem cadascú, podem expressar solidaritat amb el poble de Ceuta. Però això sembla que no és el cas, i que aquestes mocions no cerquen aquest objectiu. Cerquen un altre, i en parlarem durant la meva intervenció. Clarament, com deia, és a dir, el que ha passat a Ceuta no és normal. És molt greu. Com greu també és la situació que estan patint els veïns i les veïnes de Ceuta. És una agressió sense precedents per part d'un règim autoritari com és el del Marroc, que no dubta a utilitzar centenars de vides humanes del seu poble, entre elles infants i joves, que han perdut la vida per interessos ocults que algun dia ens hauran d'explicar. Els veïns i veïnes de

0: considerem lamentable. Un govern que ha actuat tard i malament, amb un president que en comptes de liderar la sortida d'aquesta crisi com li correspondria des de Ceuta al temps que fes falta, ha preferit marxar de vacances, cosa que ha contribuït a alimentar el justificat sentiment d'abandonament de bona part del poble de la ciutat. És doncs una situació complexa, certament que no es resoldrà en base a proclames, sinó en base a decisions fermes i de recursos. Siguent valents i exigint responsabilitats a qui evidencia i la informació publicada apunta com a responsable, ja sigui directament o simplement permetent el que ha passat, com és el cas del Marroc. El que hem trobat és el contrari, un govern amb una resposta temorosa i poruga, potser hi ha alguna raó que desconeixem. Per exemple, d'assegurar unes condicions mínimament dignes als efectius de les forces de seguretat que s'hi han desplaçat. Com deia, doncs, els veïns i veïnes de Ceuta no es mereixen la gestió nefasta que ha fet des del govern el senyor Pedro Sánchez. Ara bé, tampoc es mereixen l'actuació d'una oposició que no ha sabut el que considerem estar a l'alçada. Una oposició que entre el partidisme i ajudar o trobar una solució ha escollit el primer. Una oposició que ha estat més interessada en instrumentalitzar el conflicte en benefici propi en la seva campanya permetent bàsicament arribar a la Moncloa que no passa en ajudar i col·laborar en trobar acords i solucions. I avui és un altre exemple en termes locals d'una discussió, és a dir, que la tenim a altres ajuntaments, que la tenim des d'un punt de vista català o que la tenim al govern de l'Estat i al Congrés. En cercar acords i solucions no vol dir acceptar acríticament les propostes del govern, clarament, però sí arremangar-se per negociar i cercar consensos allò que s'espera d'un partit que es denomina d'Estat. I l'exemple més palpable és que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la principal entitat municipalista de l'Estat, amb majoria, per cert, del PP, la resposta que va donar davant de la situació a Ceuta va ser convocar concentracions el dia 2 de setembre davant de tots els ajuntaments per donar suport a Ceuta. És cert que força gent hi va anar, i en cap cas qüestionem a les persones que a títol particular i de bona fe hi van anar, sinó el que qüestionem són les intencions de qui van promoure aquestes concentracions, que en cap cas pretenien ajudar Ceuta, sinó que era una part més en la seva campanya de desgastar el govern, aprofitant la seva mala gestió, que insistim, mala gestió, per fer un pas més en el seu camí a la Moncloa. Diu l'Evangeli que pels nostres fruits ens coneixeran. Si el que pretenien era ajudar, haguessin fet coses com ara una crida als ajuntaments enviant mitjans tècnics, humans i econòmics per ajudar Ceuta en la mesura de les seves possibilitats i necessitats, cosa que es podria perfectament haver articulat, cosa que podria fins i tot contemplar aquesta moció. Això sí que seria útil per Ceuta. I de fet, és de les coses útils que podem fer com a ajuntament que sí que ajudarien a Ceuta. Per exemple, coordinar una ajuda econòmica per ajudar l'economia de Ceuta, que ha quedat molt mermada per la situació, amb una caiguda del 50% de l'activitat comercial i de l'hostaleria i del 90% de l'activitat turística. Això seria molt més útil que no paraules grandiloquents. Acabo amb l'últim. Aquestes mocions són un exemple més d'aquesta dinàmica. Cap referència en el text a mobilitzar recursos humans, tècnics o econòmics per ajudar a Ceuta. Ni tampoc cap crida a la responsabilitat a totes les forces polítiques. El que veiem és bàsicament politiqueta, partidisme i ganes de lluitar amb una guerra, perquè això el que veiem és una guerra, per arribar a la Moncloa. A nosaltres, si vostès volen parlar de com poder ajudar a Ceuta, ens trobaran. Encara que no compartim els discursos aquests flamants patriòtics, no els compartim, vull dir, no és cap sorpresa, però ens hi trobaran. Però amb partidismes no, gràcies.
1: Gràcies, Gerard.
0: Ens abstindrem.
1: Gràcies, jóvenes i pensionistes.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Desde mi grupo municipal votaremos a favor de esta moción y quiero explicar muy claramente por qué. Porque hay momentos en los que tenemos que dejar las siglas en la puerta y recordar para qué estamos aquí. Y este es uno de estos momentos. Ceuta es España, no es una frase hecha. Son 85.000 españoles, son compatriotas nuestros. Y cuando una ciudad española está sufriendo como en sus calles, sus colegios, sus centros de salud,

0: sus servicios están al límite por una situación extraordinaria, el resto de España no puede mirar hacia otro lado. Tiene la obligación moral de decir: no estáis solos. Pero hay algo más que quiero decir y que para nosotros es fundamental. A Ceuta no se le puede pedir que resista sola en el peso de un problema que no es suyo. El control de las fronteras, la inmigración, la seguridad nacional y las relaciones internacionales no son de sus competencias de un ayuntamiento. Son competencias del Estado, del Gobierno de España. Y el Estado no ejerce sus competencias. No es Ceuta quien paga las consecuencias, son las familias ceutís. Son sus hijos, sus mayores y sus trabajadores. Son las personas que hacen cola para que les atiendan, que quieren pasear tranquilos por sus barrios, que quieren que su ciudad siga funcionando normalmente. Detrás de cada cifra, detrás de cada debate que vemos en la televisión, hay personas y hay vidas. Por eso, desde Jóvenes Pensionistas Decidimos, lo decimos muy claro: hay que ser firmes y humanos al mismo tiempo. Firmeza para defender nuestras fronteras y para exigir que se cumpla la ley. Porque sin ley y sin fronteras no hay seguridad, y sin seguridad no hay derechos para nadie. Y humanidad, para no olvidar nunca que estamos hablando de personas vulnerables, muchas de ellas menores, que necesitan ser atendidos con dignidad. Una cosa no puede ser la excusa para abandonar la otra. Quien solo habla de fronteras se olvida de las personas. Y aquí solo habla, y quien solo habla de acogida, de olvidar de Ceuta, nosotros no queremos olvidarnos de nadie. España necesita, de una vez por todas, unas políticas de Estado en materia de fronteras e inmigración, unas políticas serias, estables, con recursos que no cambien cada 4 años, según quien esté en la Moncloa. Que dé a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil, a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Local y a todos los servicios públicos los medios que necesitan para hacer un trabajo que hoy queremos reconocer y agradecer aquí, con mayúsculas. Y desde el Prat, desde un ayuntamiento que sabe perfectamente lo que es gestionar con recursos, aceptación, queremos enviar un mensaje directo a los ceutíes, a los ciudadanos y a las instituciones de Ceuta. No están solos. Sentimos vuestra preocupación como nuestra. No os olvidamos, toda nuestra solidaridad. Por eso exigimos al Gobierno de España que actúe, que ejerza sus competencias, que dote a Ceuta de todas las medidas oportunas y materiales y económicas que necesite en sus obligaciones. Y termino con esto. Nosotros no votamos a favor de esta moción por quien la presenta. Votamos a favor por quien la necesita. La votamos por Ceuta, por sus familias y por España. Muchas gracias.
1: Gracias. Esquerra Republicana.
2: Sí, nosaltres ja avancem que votarem en contra d'aquestes dues mocions, perquè creiem que intenten convertir una crisi humanitària i diplomàtica en una eina per alimentar la por i la confrontació. El que va passar a Ceuta no es pot reduir a un simple debat sobre immigració. Parlem de persones, de drets humans i d'una situació extraordinària marcada també per la pressió exercida pel Marroc sobre l'estat espanyol. Això no vol dir ni molt menys que avalem la gestió del govern espanyol. La resposta de l'Estat va ser deficient, poc transparent i incapaç d'afrontar amb fermesa el xantatge polític diplomàtic exercit pel Marroc. També cal exigir responsabilitats polítiques i més transparència sobre tot allò que va passar durant aquests dies. Però allò que no acceptarem és que aquesta situació s'utilitzi per legitimar discursos xenòfobs. Vam veure imatges de persones migrants rebent cops de porra i patint maltractaments durant el seu trasllat cap al port per part dels dispositius policials i, al mateix temps, vam veure com un grup de violents destrossaven el vehicle d'una diputada de l'Assemblea de Ceuta, veïna de Ceuta, sense cap resposta ni acció policial. Mirem-nos de prop una mica com actuen les forces de seguretat de l'Estat. Els que estem acostumats a rebre porres, cops de porra, ja ho sabem. Aquesta diferència de tracte és preocupant. I encara ho és més quan s'alimenta dels discursos polítics que presenten els migrants com una amenaça i es converteixen en culpables de tots els problemes. Les paraules tenen conseqüències. Quan PP i Vox utilitzen una crisi humanitària per construir un relat de por i confrontació, contribueixen a generar un clima que acaba justificant actituds i comportaments que no haurien de tenir cabuda en una societat democràtica. Per això votarem en contra, perquè rebutgem tant la incapacitat del govern espanyol per actuar amb transparència i fermesa com l'ús partidista i xenòfob de la dreta i l'extrema dreta fan d'aquesta crisi. Els drets humans per tothom, la dignitat de totes les persones i la convivència han de ser sempre al centre de la resposta política. I només un apunt. Allà on tothom, tota aquella gent va prometre que sí que donaria la seva vida, jo vaig ser un dels que vaig dir que no la donaria, ni per Espanya ni per ningú. Gràcies.
1: Gràcies, Jordi. Per part de l'equip de govern, Marisol Rojas, regidora de Ciutadania.
3: Moltes gràcies. Des de l'equip de govern votarem en contra de les dues mocions presentades pel Partit Popular i per Vox. Volem expressar en primer lloc la nostra solidaritat ferma i sincera amb la ciutadania de Ceuta davant la crisi, davant la greu crisi viscuda a finals del juliol. Una situació dramàtica on, a més, cal recordar, desenes de persones van perdre la vida intentant arribar a la costa. Ara bé, la solidaritat es demostra amb fets, gestió i respecte a la legalitat, no utilitzant el dolor i la por com a munició partidista per alimentar la crispació i l'enfrontament. I precisament perquè creiem en la gestió i en la responsabilitat pública, cal ser crític i assenyalar que la resposta de l'Estat ha sigut insuficient. El sistema d'acollida ha mostrat mancances estructurals greus per fer front a arribades extraordinàries com aquesta. No s'ha disposat de les eines d'anticipació necessàries davant de moviments digitals i atacs híbrids. I cal una gran inversió en la millora i modernització del perímetre fronterer. Però una cosa és fer una crítica constructiva per millorar l'eficàcia de l'Estat i l'atenció humanitària i una altra, molt diferent, és el que fan vostès. Vostès pretenen saltar-se la legislació europea i internacional demanant devolucions il·legals, mentre les comunitats autònomes on governa la dreta rebutgen sistemàticament acollir a menors, mostrant així una insolidaritat amb Ceuta i desentenent-se de qualsevol principi de corresponsabilitat territorial. I resulta especialment cínic el discurs de Vox en aquesta moció quan es preocupen de la protecció de les dones davant les agressions sexuals. Vostès no volen protegir les dones. Allà on governen volen eliminar regidories d'igualtat, neguen la violència masclista i exigeixen derogar la llei de violència de gènere. El seu nivell de cinisme és vergonyós. A vostès no els importen les dones ni les víctimes de violència sexual. Només les utilitzen com a pretext quan l'agressor és immigrant, amb l'únic objectiu de fomentar el racisme i l'odi. El nostre vot serà un no a totes dues mocions. No alimentarem la seva estratègia de fractura i continuarem defensant la convivència, els drets humans i una gestió pública responsable, estrictament d'acord amb la legalitat.
1: Gràcies, Marisol. Posicionaments fets. Farem una segona ronda el més breu que pugueu. D'acord? Vox?
4: Gracias, señora alcaldesa. Seré breve. Y es decir que una invasión no debe administrarse, debe rechazarse. Y evidentemente se debe devolver a las personas que han entrado ilegalmente en territorio nacional. Se debe cerrar la frontera y se debe exigir al Reino de Marruecos que asuma responsabilidades y se quede con los seres humanos que han empujado hacia España como si fuesen carne de cañón, mintiéndoles. Pueden tumbar esta moción, que es lo que harán, pueden llamarnos racistas, fascistas, xenófobos, todo el kit ese que tienen ustedes para los que discrepan mínimamente, pero lo que no podrán decir es que apoyamos a Ceuta en la foto y luego financiamos a quienes invaden nuestro territorio nacional en el boletín oficial del Estado. Sabemos diferenciar perfectamente solidaridad de rendición. Y en cuanto a lo de la derogación de la ley de violencia de género, considero que eso es harina de otro costal, pero yo lo consideraría un fracaso teniendo en cuenta que en 8 años de gobierno de coalición progresista las cifras no han hecho más que aumentar teniendo estas leyes. A lo mejor hay que reconsiderar la estrategia. Muchas gracias.
1: Gracias. Y Partido Popular.
5: Gracias. Intentaré responder a todo lo que se ha dicho. El señor Gerard de Junts decía, pues hombre, que esto es partidista y que tendríamos que haber hecho cosas. Ya le garantizo que el Partido Popular, a través de su presidente Vivas, ha hecho mucho. Una persona que, a diferencia del señor Sánchez, no ha cogido vacaciones a pesar de tener un cáncer y a pesar de haber sido abuelo, ya está más de un mes sin ver a su nieto. Solo tienen que ver la diferencia entre el galgo de Paiporta y el señor Vivas. Vivas va por Ceuta y la gente la aplauda, y el señor Felón, presidente del gobierno, no ha tenido las narices todavía de ir a Ceuta. Aquí yo sabía que no iba a salir, no tengo ninguna duda. Que el independentismo, que lleva años diciendo y haciendo apología de patriotismo catalán, ahora se ofenda porque alguien nos consideremos español, pues me resultaba sorprendente que no fuera así. Incluso que el equipo de gobierno, con la ideología que tiene y siendo el partido que sea, no puede hacerlo. Porque si no, hubieran hecho como esos 38 alcaldes que se saltaron esa supuesta manipulación de la federación para conseguirlo. Pero mire, en Ceuta, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha aumentado un 60% de delincuencia. Esto no es una crisis humanitaria. Y si lo es para los vecinos de Ceuta. Pero como ustedes están tan puestos y quieren tanto la crisis humanitaria, no vamos a solucionar Ceuta. Solucionaremos los problemas que tenemos en el Prat con inmigrantes que están haciendo chabolas y están viviendo en territorio del Prat. 19 concejales aquí votan hoy en contra. Llévese uno a su casa. Dejen de dar siempre lecciones con el dinero de los demás. Dejen de dar lecciones con el tema. Llévese ustedes un inmigrante de estos que son conflictivos, de estos que están dando por saco sistemáticamente a nuestros vecinos, se lo lleva a su casa y les mantiene, y a lo mejor no tiene un problema. Y para acabar, no quiero acabar sin dar voz a millones de españoles que comparten un profundo malestar con el gobierno. Y creo que hay unos versos de un paso doble de la comparsa de Corazón de Cádiz que expresa con dureza la libertad propia del carnaval de Cádiz lo que muchos pensamos del presidente Sánchez. Ay, presidente, no te preocupes que aquí nadie va a olvidarte de tus hazañas, porque se recordará con el corazón y las entrañas como un perro sin honor y el cabrón que traicionó a toda España. Muchas gracias.
1: Molt bé, gràcies. Passarem, doncs, ja està tot dit, diria. Passarem a votar en primer lloc la moció que ha presentat el grup municipal de Vox. D'acord? Primer votem la de Vox. Vots en contra d'aquesta moció. Equip de govern, Esquerra Republicana, abstencions d'Estimem el Prat, vots a favor del partit, de Vox, evidentment, del Partit Popular, de la regidora no adscrita i de Jóvenes Pensionistes. La moció no prospera. I en segon lloc votem la número 20, que és la que ha presentat el Partit Popular. D'acord? Vots en contra d'aquesta moció, l'equip de govern i Esquerra Republicana, abstencions d'Estimem el Prat i vots a favor del Partit Popular, de Vox, de Jóvenes Pensionistes i de la regidora no adscrita. Tampoc no prospera la moció. Anem al punt 21, que és la moció per dotar a la policia local de mitjans policials de menor lesivitat, que presenta el grup del Partit Popular. Primer de tot, li cedeixo la paraula.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Antes de retirar la moció, perquè el portavoz de Comuns me han dicho que está en trámite, permítame hacer cuatro palabras para poder justificarlo. Me gusta que seamos el faro de materia de seguridad de este ayuntamiento. Muchas de las propuestas que el Partido Popular va poniendo sobre la mesa, el equipo de gobierno las coge como propia y se las expropia. Como siempre he dicho, todo lo que sea beneficio para la ciudad, bienvenido sea, y conmigo pueden contar para lo que haga falta. Las cámaras que se están poniendo, las pidió el Grupo Popular. La primera intervención que hice yo en este plenario fue fundas de extracción rápida. Sé que eso le suena a chino, pero los agentes saben lo que es para los agentes, y ahora pedimos esto. Hemos quedado con el portavoz de Comuns que, vamos, bueno, ya me entiende, iniciativa para poder hacer unas mejoras al reglamento e intentar por todos los medios mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias.
1: Molt bé, gràcies, doncs, moció retirada. Anem al punt 22, que és la moció per la creació de dos grans parcs canins i la instal·lació de zones de refresc per gossos al Prat de Llobregat, que també presenta el Partit Popular.
6: El Partit Popular proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primero, instar a l'Ajuntamiento del Prat de Llobregat a estudiar, proyectar y ejecutar dos grandes parques caninos ubicados en zonas diferentes de la ciudad y con una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados cada uno. Segundo, dotar estos espacios, siempre que las características del terreno lo permitan, de zonas de agility, espacios diferenciados para perros pequeños, fuentes y bebederos, bancos, papeleras, iluminación, zonas de sombra y cerramiento perimetral seguro. Tercero, incorporar en ambos parques zonas de refresco para perros mediante arcos rociadores de agua, especialmente destinados a los meses de mayor temperatura. Cuarto, estudiar la instalación de estos sistemas de refresco canino en otros parques, zonas de esparcimiento y puntos de la ciudad que se consideren adecuados, priorizando aquellos con mayor utilización por parte de propietarios de perros. Quinto, incluir las partidas presupuestarias necesarias para desarrollar progresivamente estas actuaciones.
1: Gracias, secretaria del Partido Popular.
7: Muchas gracias. Hoy presentamos una moción que tiene un objetivo muy concreto, mejorar los espacios de nuestra ciudad destinados a los animales de compañía y, al mismo tiempo, favorecer la convivencia entre todos los vecinos. En el Prat de Llobregat cada vez son más familias las que tienen perro y creemos que esta realidad requiere también de una respuesta por parte de la ciudad. Actualmente existen algunos espacios para perros, pero consideramos que sería interesante avanzar hacia un modelo de parques caninos de mayores dimensiones, mejor equipados y distribuidos por diferentes zonas del municipio. Por eso proponemos la creación de dos grandes parques caninos de al menos 2.000 metros cuadrados cada uno, ubicados en diferentes zonas de la ciudad. No hablamos simplemente de un recinto cerrado. Queremos espacios preparados para que los perros puedan correr, jugar, socializar, con zonas de agility, espacios para perros pequeños, fuentes, bancos, papeleras, iluminación, sombra y cerramiento seguro. Y queremos añadir un elemento especialmente importante, ya que se ha instalado en otras ciudades como en Las Rozas de Madrid, como son las zonas de refresco para perros mediante arcos rociadores de agua. Es un elemento bastante innovador que podría instalarse tanto en estos nuevos parques como cuando sea técnicamente posible en otros puntos de la ciudad con una elevada utilización por parte de propietarios de perros. Creemos que estas instalaciones también tienen una función de convivencia. Cuando existen espacios adecuados para los animales, resulta más fácil ordenar los usos del espacio público y reducir posibles conflictos entre quienes tienen perro y quienes utilizan esos parques y calles para otras actividades. Proponemos estudiar ubicaciones, analizar viabilidad técnica y desarrollar las actuaciones progresivamente incorporando las partidas presupuestarias necesarias. Otros municipios de nuestro entorno ya están apostando por este tipo de espacios y creemos que nuestra ciudad también puede avanzar en esta dirección, adaptando las soluciones a nuestras propias necesidades y características. En definitiva, lo que pedimos hoy es estudiar, planificar y ejecutar dos parques caninos, mejorar sus equipamientos y estudiar la instalación de sistemas de refrescos en otros puntos de la ciudad. No estamos hablando únicamente de perros, estamos hablando de convivencia, bienestar y de adaptar nuestros espacios públicos a las necesidades de nuestros vecinos. Por todo ello, pedimos al resto de grupos municipales que apoyen esta moción y que entre todos podamos hacer realidad estos nuevos espacios en nuestra ciudad.
1: Gràcies, Elisabet. Obrim torn. Estimem.
8: D'acord. Gràcies. A la nostra ciutat disposem, segons dades de l'Ajuntament, de 14 correcans, que van des del més petit de 160 metres quadrats a Peles Mestres, amb Avinguda Remolar, fins als més grans, com els del Parc Fluvial, amb més de 1.100 metres quadrats, i el correcant del Parc Nou, de 1.200 metres quadrats. Jo sóc usuari d'alguns d'aquests correcans i la meva experiència m'ha portat a concloure, entre d'altres, que calen millores a molts dels correcans de la ciutat i que primer començar amb les millores i després pensar, no, en propostes com aquesta, que d'entrada els indiquem que estem a favor, és a dir, però ens agradaria, diguem, establir un ordre de prioritats, és a dir, ja que som usuaris ens agradaria indicar que hi ha un ordre de prioritats. Per exemple, Calen ombres, prioritàriament més vegetació. A l'estiu, molts d'ells són un sacaral. És difícil trobar un espai d'ombra i fins i tot el propi animal té ganes de marxar del Correcant. A ple sol, l'animal pateix. Evidentment, aquesta demanda de més vegetació per tenir més ombra, insistim en reclamar-la per tota la ciutat, pels parcs infantils i pels espais urbans. De fet, hem vist alguna notícia per aquí corrent, és a dir, que finalment s'hi posaran amb això, és a dir, que ens ha sorprès, perquè mira que ho hem debatut vegades, en aquest ple. A més, a molts dels correcants, les fonts d'aigua presenten problemes d'obturació i oxidació. D'això ja n'hem parlat alguna vegada i crec que també seria un punt interessant a millorar en un futur no gaire llunyà. També cal tenir en compte que no tots els correcants de la ciutat tenen elements, no? És a dir, que permetin aquesta idea del agility. I així podríem pensar en altres aspectes a millorar, a banda que en alguna altra ocasió hem de sancionar també els propietaris que no recullen els excrements dels seus animals. Sé que és difícil, però no ho fem suficientment, el fet de sancionar. Ni tampoc ens dotem de les eines necessàries, com els tests de l'ADN, que recordo també en alguna ocasió hem proposat. També hi ha altres debats en relació al benestar animal a la nostra ciutat que entenem que són prioritaris, com ara el de la protectora d'animals, degut a que tenim molts dubtes sobre la gestió de Circant i segurament amb els propers plens en parlarem. El del cementiri públic d'animals, que en algun cop també n'hem parlat aquí, i també per què no, el fet de disposar una platja per gossos no només per temporada, sinó per tot l'any. La idea que ens planteja la moció no ens desagrada, com dèiem abans, i votarem a favor. Creiem que es pot implementar, però potser, insisteixo, que comencem per millorar el que tenim, que introduïm elements que millorarien la situació dels actuals correcants i facilitarien que molts propietaris, perquè qui té la culpa en alguns casos de que la ciutat a vegades estigui una mica bruta, és a dir, són els propietaris i no els animals. Res més, votarem a favor. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. No em veig, Doncs Esquerra Republicana.
9: Gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció també perquè compartim l'objectiu de continuar millorant els espais destinats als gossos i el benestar animal a la nostra ciutat. Creiem que és positiu obrir el debat sobre com han de ser els espais d'esbarjo caní actuals i els del futur i quins serveis complementaris poden incorporar per donar una millor resposta a les necessitats dels propietaris i dels propis animals. Ara bé, es comentava abans, també creiem que abans de decidir la construcció d'aquests nous espais o determinats elements, cal tenir una fotografia clara de la situació actual en la que ens trobem. Per això demanem a l'equip de govern que elabori com un inventari complet amb els pipicans i les zones d'esbarjo caní existents al Prat. Amb quins n'hi ha, és a dir, la quantitat que són, la superfície que tenen cadascú, si disposen d'elements d'agility, quins tenen fons i quins no, l'ombra, que si és suficient o no segons l'estudi, uns tancaments d'alçada adequada, perquè actualment no tots tenen una alçada adient, com per exemple també saber l'estat del seu estat de conservació i manteniment, i com es distribueixen territorialment pels diferents barris. En definitiva, donarem suport a la moció, però creiem que és important i imprescindible tenir una diagnosi objectiva prèviament de la realitat actual. Gràcies.
1: Gràcies, Ariadna. Ara, per part de l'equip de govern, el Quim Bartolomé.
10: Sí, a l'últim ple que vaig estar, el regidor de les ombres, avui seré el regidor dels correcants. A veure, començo 20 anys enrere. 20 anys enrere em sembla que no hi havia correcants. El primer correcant que vaig anar a veure em sembla que era a Sant Joan d'Espí, que era també, doncs, si recordeu, a la plaça Catalunya, 4 gossets de pedra amb 5 metres quadrats, em sembla que era el com es feien els pipicans, no correcants. I els pipicans, veritablement, doncs, bueno, van fer la funció aquella de, suposo, d'anècdota, de dir que doncs, teníem espais perquè els gossos fessin la cacota, no? Que no repetiré les vegades que hem parlat d'aquest tema, i prou que hem avançat. Vam fer el primer correcant així una miqueta estrambòtic perquè no hi havia tota l'expertesa amb el que representava amb els correcants al Parc d'Andalusia, i aquell va ser, diguéssim, el primer, i a partir d'aquí vam anar fent, diguéssim, ronda per la ciutat i buscant espais per poder donar aquest punt. Parlàvem d'uns 2.000 gossos en aquells moments i ara ja estem a 6.000 i pico, si no recordo, Marina, 6.000 i pico tirando per arriba. Hem avançat molt amb tot, fins i tot dintre d'aquesta idea dels 2.000 metres quadrats vam estar a punt de fer un agility de quasi 10.000 metres quadrats al Mas Blau. Vull dir que en aquells moments on tot anava, doncs, bueno, hi havia projectes de tot, amb la gent que feia l'agility, ja havia dibuixat un projecte per poder fer el tema de l'agility. En el moment aquell comencem a parlar amb la gent de l'agility i comencen a aparèixer adiestradors on anem treballant ja de la mà per veure com podem anar millorant els correcants. La veritat que vam anar agafant espais, com ha dit, aquest inventari està fet, el Gerard t'ha donat dos, per exemple, amb els metres quadrats que hi ha i tal. Tots tenen font, això sí, hem intentat que tot el tema de les ombres també estiguin garantides, encara que fins i tot jo, que tinc una certa sensibilitat amb els gossos, jo a les 12 del migdia no porto el gos amb un correcant. Vull dir que aquestes coses també siguem conscients. Hem fet les proves dels espais sense corretja, i aquí és amb la, arribo ja, diguéssim, al final, amb tota aquesta idea, 14 correcants, la platja de gossos, l'espai sense corretja, i amb el tema de l'agility també és cert que, com que el club, diguéssim, va buscar un espai, en aquest cas privat, doncs aquest tema l'hem tingut sempre com una petició d'en ells d'anar posant poquet a poquet en espais com tenim els correcants algun element d'agility, i aquest va ser el correcant que tenim davant de la Ricarda, davant de la Barceloneta, que, per dir d'una manera, la conclusió amb els adiestradors, amb la gent d'agility, diguéssim, és el model que a partir d'ara, diguéssim, treballarem. Està pensat de que a poc els hem d'anar millorant, perquè tots vam pensar amb aquesta valla de fusta i, a més, baixeta, i a partir d'aquí també va sortir el tema dels gossos grans i els gossos petits. Vull dir, vam arribar a la conclusió que aquest tipus de correcant seria l'ideal. Què vinc a dir amb això? Només ens faltava, pues, això, buscar aquest espai. Estem d'acord, votarem que sí amb aquesta moció. El que sí, com sempre diem, no? En el moment en què estem, avui en dia també tot el que representa, entre que estudies, projectes i executes, passa un any i mig, no ho sé, el fet de que el 2 o l'1, vull dir, sí que som conscients que hem de trobar un espai inclús com ha fet Castelldefels, que l'anomeneu vosaltres, que fins i tot, pues, és en un espai de polígon industrial. Nosaltres hem pensat en la zona del riu i amb aquest tema estem treballant, perquè entenem perfectament, i la demanda, que cada vegada va més, doncs, bueno, estem d'acord amb el que proposeu. Amb el tema de lo mateix que heu dit, no? Los rociadores d'aigua, hasta jo em posaria algun en algun lloc, però, bueno, com veieu, quan cada vegada que fem alguna obra d'aquestes on també entra lo del gos, pues lo de la platja, vam posar la dutxa, vull dir que entrarà dins el PAC, no? I el tema dels jocs d'agility, pues, també aquesta demanda hi és. Pues votarem que sí, així que endavant.
1: Molt bé, gràcies. Sí, deixem aquí? Sí, ho podem deixar aquí, no? Sí, sí. Un minut, va, vinga.
11: Ah.
8: ara. Vale, no, que d'acord que votin a favor, és a dir, però que la resposta que a mi m'ha sorprès una mica, com si estigués fet tot el tema de les ombres. Vull dir, un arbre amb un correcant no és ombra, no? Vull dir, ho dic, és a dir, perquè està bé, és a dir, que votem a favor i que donem aquesta imatge, però posem-nos les piles, és a dir, perquè les valles, allò és un desastre, és a dir, les valles han de ser més altes. El tema, diguem, de les fonts, totes estan en un estat deplorable. O sigui, allò és sec i jo no el porto a les dues, Quim, no el porto a les dues, però tampoc el puc portar ni a les 12, ni a la 1, ni a les 2, ni a les 3, ni a les 4, ni a les 5, ni a les 6, a l'estiu, perquè fot calor. Llavors, què passa? L'he de dur, però l'animal vol tornar a casa. Per tant, una mica de vegetació, i això no costa tant. Això no costa tant.
1: Rebuts posicionaments, i a més votarem a favor de la moció, per tant. Vinga, passem igualment a la votació d'aquest punt 22. Vots en contra de la moció. En contra no n'hi ha. Abstencions en aquesta moció. Abstenció de Vox i vots a favor de tota la resta. Sí, perfecte. S'aprova la moció, doncs. Abans de passar al punt de pregs i preguntes, em sembla que una qüestió que es va debatre també en Junta de Portaveus, o que se'n va parlar com a mínim, és que hi havia dues mocions que volia presentar el grup d'Estimem i que, com que sabeu que aquest ple l'estem celebrant un dia abans per motiu de festa major, doncs no van arribar a entrar, però en qualsevol cas, Gerard, et dono la paraula, si et sembla, i exposes la moció. Sí? Digue'm. Sí, votarem que sí a l'urgència, però per ser rigoroses, doncs hauràs de... Per això et dono la paraula, perquè exposis.
8: Vale. No, doncs, en referència al que ha comentat l'alcaldessa, és a dir, les mocions es van presentar pensant, és a dir, que en temps i forma entraven de forma ordinària. Vam tenir un debat a Junta de Portaveus i va dur això, no sé. Dues, una de retira... Vaig presentar dues, una de retira... Com? No, després, però després ho diré, sí, però, sí. Sí.
1: Haurem de votar la urgència per poder-les tractar, de les dues mocions que em sembla que tu, com a mínim, els portaveus teniu, i si no m'equivoco, la teniu tots els regidors i regidores sobre la taula. Votarem que sí a les urgències, eh? Que sí? Votem que sí a les urgències? Sí. Vinga. Per tant, per quina vols començar? Per la dels ajuts de lloguer? Gerard, tries tu. Per la que retirem, doncs, comencem per la... Et dono la paraula directament, no li faré llegir a la secretària, eh? Vinga.
8: Vale. Breument, com vostès saben, l'Are Ronda Sud és un projecte que data l'any 2009 i que suposaria la construcció de 776 habitatges, 508 dels quals serien de protecció oficial en els terrenys davant del Parc Nou, per situar-nos. Propietat majoritàriament de la Generalitat. Aquest projecte porta anys aturat, és vital, creiem que és vital, n'hem parlat en alguna ocasió. Tenint en compte l'emergència habitacional que patim, hem tingut converses, de fet, de darrera hora amb el regidor, amb el tinent d'alcalde, el Rafa Duarte, i ens ha comentat que hi ha converses avançades amb la Generalitat per desencallar aquest projecte, i que poder la moció seria un obstacle o no seria just o lleial. És en aquest sentit que nosaltres, tot i que amb reserves, que ja l'hem manifestat, farem un vot de confiança, perquè no volem ser en cap cas un impediment. A més, al Parlament de Catalunya això es debatrà i llavors veurem les intencions reals del govern de la Generalitat respecte, diguem, a tirar endavant aquest projecte. Dit això, retirem la moció.
1: Perfecte, gràcies, Gerard. Ara sí, doncs, com que ja tenim tothom el text, la secretària pot llegir la part propositiva de la segona, que és la moció per reforçar el programa municipal d'ajuts al lloguer i ampliar el nombre de persones beneficiàries, sisplau.
6: El grup municipal d'Estimem el Prat, Compromís Municipal, proposa el ple d'adopció dels acords següents. Primer, reforçar el compromís de l'Ajuntament del Prat de Llobregat amb el programa municipal d'ajuts al lloguer com a instrument complementari als programes d'ajuts de la Generalitat de Catalunya. Segon, incrementar de manera notable els recursos destinats al programa municipal d'ajuts al lloguer amb l'objectiu d'ampliar el nombre de persones beneficiàries i arribar a més famílies i persones del municipi. Tercer, revisar i adaptar les bases reguladores del programa municipal d'ajuts al lloguer per ampliar-ne l'abast, revisant els criteris d'accés, els índexs d'ingressos, els imports màxims dels ajuts i la seva compatibilitat amb altres ajuts, prenent com a referència experiències municipals com el programa del lloguer just de Sitges. Quart, concretar aquest increment de recursos mitjançant una partida pressupostària específica en el pressupost de l'any 26 amb una dotació que permeti ampliar de manera significativa el nombre de persones beneficiàries. Cinquè, establir un sistema de seguiment anual del programa que permeti conèixer el nombre de sol·licituds presentades, persones beneficiàries, imports concedits i evolució dels recursos destinats al programa. Sisè, traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a mostra de la voluntat de l'Ajuntament de continuar treballant en la complementarietat de les polítiques d'ajut al lloguer.
1: Gràcies, secretària. Estimem.
8: Bé, gràcies. En la mateixa línia de la moció anterior, el que pretenem amb aquesta proposta és justament ajudar més veïns i veïnes de la nostra ciutat a poder fer front al pagament del seu lloguer. Fa unes setmanes vam entrar una sèrie de preguntes sobre els programes d'ajut al lloguer per tenir dades a nivell d'import i nombre d'usuaris dels darrers 5 anys. De fet, les dades que donem a la part expositiva són les seves. Els darrers 5 anys, gairebé 3.500 veïns i veïnes de la nostra ciutat han estat beneficiaris dels ajuts al lloguer de la Generalitat amb un import proper als 9 milions d'euros. Pel que fa als ajuts municipals al lloguer, estem parlant d'uns 630.000 euros en aquests 5 anys, arribant a un total de 391 veïns. Som conscients que els ajuts municipals són complementaris als de la Generalitat i d'altres administracions. Veient el que fan altres ajuntaments, especialment interessant el cas de Sitges, hem vist com el seu programa d'ajuts municipal, amb una ciutat que té la meitat d'habitants que nosaltres, han destinat algun dels anys més de 800.000 euros, que és el que nosaltres hem destinat, de fet no hem arribat en 5 anys. Que fent la proporció d'habitants és com si al Prat hi haguéssim gastat algun dels anys 1,6 milions d'euros. De fet, en alguns dels anys a Sitges s'han gastat en aquest programa prop de 2 milions. Nosaltres no estem dient que haguem d'arribar a aquestes quantitats, no és la proclama, eh? Però sí creiem que tenim un clar marge de millora per destinar més recursos i arribar així a més gent que sigui beneficiària d'aquestes ajudes al lloguer. I és bàsicament el que plantegem en aquesta moció, concretant-ho amb una partida més gran al pressupost del 2026, que segurament en les properes setmanes tindrem temps per parlar-ne, però aprofitem aquesta moció per introduir també aquest debat. Per aquest motiu, demanem el suport a la moció. Gràcies.
1: Gràcies, Gerard. Obrim torn. Nostres jóvenes pensionistes.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Desde Jóvenes y Pensionistas decidimos votaremos no a esta moción que presenta Estimem el Prat. Y votaremos no con todo el respeto, pero también con toda la claridad. Esta moción es electoralista. Y duele decirlo, porque el problema que describe es real y muy doloroso. 3.479 vecinos del Prat han necesitado en los últimos 5 años la ayuda de la Generalitat para poder pagar su alquiler. Casi 9 millones de euros. No son números, son 3.479 familias que cada mes sienten angustia al ver lo que les queda en la cuenta. Y frente a eso, ¿qué ha hecho el programa municipal? Llegar a 391 personas en 5 años, con una media de 105 euros anuales. Perdón. Eso no es una política de vivienda, es un parche. Lo que de verdad necesitamos nuestros jóvenes no es un complemento para el alquiler imposible que les obliga a irse de su pueblo. Lo que necesitamos es una vivienda donde quedarse. Lo que de verdad necesitan nuestros pensionistas no es una ayuda que les llegue tarde. Lo que necesita es no tener que elegir entre pagar el techo o llenar la nevera. Nosotros no creemos en unas políticas que se resignan a subvencionar precios abusivos. Creemos que el dinero público, el dinero de todos, no puede servir para tapar agujeros. Tiene que servir para construir soluciones definitivas. El Prat no necesita más parches, necesita pisos sociales. Necesita vivienda pública, necesita dignidad y estable, ya. Por eso votamos no, no a la foto, no al titular para el presupuesto de 2026, sí a la urgencia de poner ladrillos y dar llaves. Gracias.
1: Gracias. Més paraules. Esquerra Republicana.
2: Sí, el debat sobre l'habitatge sovint es planteja des de posicions molt diferents. Hi ha qui defensa principalment la regulació dels preus del lloguer i hi ha qui considera que la millor manera de millorar l'accés a l'habitatge passa per incrementar l'oferta disponible, que per supost establir incentius fiscals i donar més seguretat als propietaris perquè posin habitatges al mercat. De fet, en els darrers anys hem vist com diferents forces polítiques han expressat reserves davant les limitacions dels preus del lloguer i han apostat per polítiques orientades a augmentar l'oferta i incentivar el mercat residencial. Sabem que existeix evidència econòmica que no es diu que ens diu, perdoneu, que els ajuts al lloguer per si sols no resolen el problema estructural. Quan l'oferta és insuficient, una part d'aquestes ajudes pot acabar repercutint en els preus i contribuir que es mantinguin elevats. Per això no podem limitar la política d'habitatge exclusivament a les subvencions. Però també sabem una altra cosa, hi ha famílies que no poden esperar que arribin les solucions estructurals. Hi ha joves que intenten emancipar-se, persones grans que viuen en pensions ajustades i famílies que fan esforços enormes per continuar vivint al Prat. Des d'Esquerra Republicana creiem que cal actuar en els dos fronts. També som conscients de que les últimes tongades d'ajudes, si no recordem malament, van haver algunes que van quedar descobertes, però considerem que cal ajudar qui ho necessiti avui, però també cal treballar perquè demà aquests ajuts siguin menys necessaris. Això vol dir ampliar el parc públic de lloguer, mobilitzar habitatges buits i explorar fórmules de lloguer assequible concertat, oferint garanties als propietaris a canvi de preus per sota del mercat, que és una mica el que ja s'està fent amb la bossa d'habitatge. Perquè la millor política d'habitatge no és la que obliga la ciutadania a dependre permanentment d'una ajuda, sinó la que permet que els pretencs i les pretenques puguin continuar vivint a la seva ciutat. I precisament perquè entenem que aquests ajuts són una eina útil per donar resposta a necessitats immediates mentre avancem cap a solucions més estructurals, avui el nostre grup votarà a favor d'aquesta proposta.
1: Gràcies, Jordi. Per part de l'equip de govern, regidor d'Habitatge, Rafa Duarte.
11: Sí. Obviamente, cada vegada que parlem d'habitatge a les 10 de la nit, pues, després de Ceuta, Correcans, etcètera, etcètera, costa situar-se una mica a la importància del tema i no fer una intervenció extensa que no faré. El tema de les ajudes al lloguer és un tema controvertit. A veure, la política d'habitatge fonamental no és una competència autonòmica. Totes les comunitats autònomes tenen polítiques d'ajudes al lloguer, o pràcticament totes, d'una manera o d'altra. A Catalunya també. Hi ha un sistema, un mecanisme de la Generalitat d'ajuda pública, per tant, d'ajudes que es tramiten a les oficines locals d'habitatge a Prat Espai, d'ajudes al lloguer, que en el cas del Prat, les dades estan a la moció, han anat creixent i són importants, però provenen d'un moment en el que el govern de la Generalitat, d'Artur Mas, Puigdemont, el senyor Torra, aquestes ajudes no arribaven a tothom. És a dir, tothom que complia a les condicions i per tant era sol·licitant i complia les condicions per poder tenir ajuda, sempre la partida pressupostària s'acabava i quedava un fotiment de gent sense ajuda. I els ajuntaments, per una qüestió social i política, doncs posaven una quantitat de diners en aquestes ajudes públiques. El govern d'Esquerra Republicana va ser el primer que va corregir aquesta situació i l'actual govern d'Illa també ha mantingut aquesta situació corregida. És a dir, tothom que compleix les condicions rep ajuda pública pel lloguer de la Generalitat de Catalunya. Es tramita igual a l'oficina d'habitatge i demà. I per tant, les aportacions que els ajuntaments en general, per los Sitges és un cas diferent, han anat destinant aquesta ajuda, diguéssim, universal a tothom que compleix unes condicions de renta, preu, etc., anant minvant, cada vegada anant menys, perquè la Generalitat ha incrementat molt les ajudes que ha anat donant. El cas del Prat també. Hi ha alguns casos, com el, i per tant, els recursos que tenen l'Ajuntament, la majoria s'han destinat a altres qüestions. En el cas del Prat, a incrementar l'oferta d'habitatge públic, de lloguer social, l'oferta, perdó, d'habitatge públic de lloguer, d'habitatge social, d'habitatge d'emergència, etc. I estem gestionant ara centenars, tenen quasi 200 habitatges de diverses modalitats que es gestionen des de Prat en aquesta modalitat. I aquesta és la nostra prioritat política, per tant, és possible, és controvertit l'efecte que tenen, per ser les ajudes de lloguer, si s'estenen de manera universal, que tenen en els preus, però bueno, aquest és una altra qüestió. Però per tant, aquesta no és la nostra prioritat política, sense discutir que es poden fer altres prioritats i poden existir models com a Sitges, per ser un model social absolutament diferent, òbviament, socialment molt diferent a la realitat del Prat, que ha portat el govern de Sitges, pues, legítimament, a optar per una prioritat política de les seves polítiques d'habitatge, de donar aquesta línia de lloguer com a d'altres ajuntaments. Ja han tingut una ajuda al lloguer important que en la majoria dels ajuntaments han anat reduint, i a Sitges s'ha incrementat o ha mantingut, inclús l'any s'ha incrementat molt, etc. No és la nostra prioritat, pensem que aquesta no és la línia. La línia és que hi hagi unes ajudes al lloguer que en unes condicions la Generalitat otorga a tothom que compleix aquestes condicions, independentment del municipi, i per tant a tots els ciutadans de Catalunya que compleixen les condicions. Ara és així, realment tots els que compleixen les condicions obtenen aquesta ajuda, i aquesta línia pensem que té limitacions, i evidentment és millor anar incrementant l'oferta, com deia abans, i per tant votarem no a la moció.
1: Molt bé, gràcies. Doncs ho deixarem aquí el debat. Gràcies, passarem a votar aquesta moció sobre els ajuts de lloguer. Vots en contra de la moció: equip de govern, Vox i Jóvenes Pensionistes. Abstencions en aquesta moció: d'abstencions la de la regidora no adscrita, vots a favor del proposant, el Partit Popular i Esquerra Republicana. No prospera la moció. Arribem al punt de precs i preguntes. Per tant, hagan juego. Sí? Bé, Gerard, ho estimem.
8: Gràcies. Primera, què està passant amb la seguretat a l'Eixample Sud? Ho hem parlat en alguna ocasió, és a dir, gent que salta i entra a les piscines, problemes, diguem, d'algun atracament amb arma blanca. Els hi preguem, és a dir, que incrementin la seguretat, però també que ens expliquin, vull dir, quina és la situació. I a més que es personin com a acusació particular, que ho hem demanat en alguna ocasió. Al carrer Matagalls del barri de Sant Jordi, el passat 4 d'agost es va realitzar un canvi d'il·luminació a les faroles. Els veïns del carrer ens comuniquen el seu malestar per l'excessiva il·luminació que arriba a l'interior de les seves llars. Si ho poden revisar. La vegetació de la sortida del Prat per Avinguda Verge de Montserrat per les Moreres és una espècie denominada baladres que ha crescut força i afecta els problemes de visibilitat, diguem, d'accés amb el semàfor. En algunes ocasions es salten el semàfor perquè no tens visibilitat. És a dir, si ho poden corregir i a més revisar, és a dir, perquè hi ha un CEDA, un carril bici, és bastant perillós aquell espai. Amb veïns propers a Jardins de la Pau ens reclamen explicacions del per què no es posa en funcionament la font. És sec, àrid, no, si ens ho poden explicar. Veïns del carrer Empordà, des d'Avinguda Verge de Montserrat a carrer Urgell, ens notifiquen que la neteja és deficient, tot ple d'excrements de gossos i miccions. Els hi preguem, és a dir, que intensifiquin la neteja. Sobre el Parc Nou, diversos veïns es queixen de la inseguretat que tenen a la zona i de conflictes amb persones que pernocten i fan vida al carrer. A més, veïns es queixen que cada cap de setmana, quan hi ha concentracions nombroses de gent, després hi ha molta brutícia acumulada, consum d'alcohol, conductes incíviques. Si us plau, facin quelcom. Veïns del carrer Lleida, de l'alçada de Blanes, es queixen que els cotxes i les motos agafen molta velocitat. Què en saben i què es pot fer? Des de l'Ajuntament es va prometre Club Futsal Prat que hi haurien millores a les pistes exteriors de futbol sala al Julio Méndez. Al setembre es troben que no s'ha fet actuació. Ens poden explicar què ha passat i què es pensa fer? El centre esportiu Fondo d'en Peixo, durant els mesos de juliol i agost, no s'ha complert amb la normativa que fa la temperatura a l'aigua, la qual es trobava a 32 graus. Es va notificar via instància sense donar solució ni explicació coherent al problema. El club de natació va haver d'entrenar en aquestes condicions durant 2 mesos i demanen poder entrenar de forma digna. Els demanem també que facin alguna cosa i que ens responguin al respecte. Sobre la platja, em queden dos. Sobre la platja, dues qüestions. Els hi preguem que estudiïn posar baranes per persones amb discapacitat. Sé que és complexa, però amb discapacitat a la sorra i entrada a l'aigua. Hi ha gent gran que ens ho ha sol·licitat. Crec que és una petició molt digna. I també ens preocupa la darrera notícia que una de les guinguetes abandona la concessió per manca de viabilitat econòmica. I finalment, ja acabo, finalment arriba la festa major. I a hores d'ara, una de les activitats de la festa major que està dins del nostre protocol, ho hem parlat amb nombrosos de vostès i no aconseguim trobar una explicació racional del per què no es realitza. Un protocol que hem aprovat, que vam signar i que aquest any per primer cop incomplim. Una de les activitats d'una entitat no es podrà realitzar per una manca de pressupost. Si us plau, els demanem i fem un prec perquè quedi constància, els demanem que recapacitin i fins i tot li demanem a l'alcaldessa, és a dir, que ho pensi, és a dir, que ho valori. Creiem, és a dir, que és, no vull entrar en el debat per evitar, és a dir, però perquè el que volem és que solucioni, perquè el que volem és que solucioni. I com que volem que solucioni, el que no volem fer és molta més política de la que creiem, és a dir, que podríem fer, és a dir, volem que solucioni i creiem que estem a temps de solucionar-ho. Per tant, com creiem que estem a temps de solucionar-ho, com creiem que són pocs diners, com creiem que aquesta entitat prèviament tenia el pressupost i aquest any, per degut a circumstàncies legals, no ho té, el que demanem és que es compleixi el protocol de festa major i aquest any es permeti aquesta activitat. Per tant, li demanem a l'alcaldessa, si us plau, que intercedeixi. Gràcies.
1: Gràcies. Més preguntes? Vox.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Diversos veïns s'han queixat sobre la presència d'una persona sense llar que sol deambular en el tram final de l'avinguda Montserrat. Té una conducta altament incívica, arribant fins i tot a fer les seves necessitats a la via pública. Per tant, sol·licitem que facin alguna cosa al respecte. Els usuaris de la zona de calistènia del Parc d'Andalusia es queixen que el sol de suro no esmorteeix adequadament els impactes i de la falta d'il·luminació a la zona per la nit. Per això, si pot ser, sol·licitem més il·luminació a la zona i la substitució del sol de suro per un de sorra. Després, hem observat que existeix una percepció general a tot el Prat sobre la manca de neteja als carrers, sent això cert en diversos barris. Preguem que en la mesura del possible reforcin les brigades de neteja. Després hem notat una foradada en l'asfalt del carrer Barcelona, preguem que es facin càrrec i ho arreglin. I primera pregunta, els veïns que se'ns han queixat per la manca de neteja també coincideixen en la proliferació de rates i paneroles per tota la ciutat, accentuant-se més en les zones verdes de la ciutat com la plaça Luis Braille o la plaça Catalunya. No és el primer cop que portem aquesta problemàtica al ple i la regidora sempre ens dona la mateixa resposta, no? Què pensen fer per solucionar aquesta problemàtica? Pensen canviar d'estratègia donat que aquesta no funciona? Després, fa un parell o 3 setmanes una vorera es va enfonsar parcialment al carrer Ferran Puig, escaire amb Pau Casals. Se sap la causa? I per acabar, quin pla o estratègia tenen sobre la taula per fer front al barraquisme? Moltes gràcies.
1: Més jóvenes pensionistes.
0: Sí, una pregunta. Hola, sí. ¿Tienen pensado reunirse con los trabajadores de Masblau? Gracias.
1: Més.
0: ¿Ya?
5: Gracias, señora alcaldesa. Se ha preguntado aquí, pero quisiera hacer la pregunta. Hemos ya recibido el malestar por la deficiencia de las instalaciones de la pista de exteriores de Julio Méndez. Le argumentan a los usuarios que es un problema de licitación, pero es que hasta las redes están mal. ¿Tienen previsto solucionarlo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo va? ¿Cómo podemos garantizar que el fútbol sala en el Prat tenga unas instalaciones dignas? Lo pregunté en el pleno anterior y creo que lo vamos a tener que seguir haciendo en cada pleno. ¿Consideran las propuestas de corrección de comportamientos y cívicos de los patinetes efectiva en el Prat? ¿Sí o no? Porque es que lo que no puede ser que en 3 meses se sancionen a 30 usuarios por hacer mal uso del patinete y cada ciudadano cuando pasea por la calle encuentra a cientos al día que lo están haciendo mal, ni llevan casco, ni van seguro, van por la acera y ponen en peligro a los viandantes. Y para acabar, el tema de las ventas online. Hoy es el pañuelo, pero mañana será cualquier otra cosa.

0: tingut coneixement d'un accident d'una persona que s'ha trencat els dos canells a l'entrada número 22 de la platja i es veu que a una dutxa que estava mig embossada i una aixeta que no parava de sortir aigua va relliscar i allà va, es va fer mal. També és cert que pel que li van dir a ella des de la platja, personal que està allà com els vigilants, ja havia estat comunicat que aquesta dutxa estava en aquesta situació des de feia com a mínim una setmana i mitja. Us preguntem qui és el responsable del manteniment d'aquestes instal·lacions. El problema ja està resolt perquè sabem que s'està acabant la temporada i possiblement ja haurà anat. I quines mesures s'aplicaran per evitar que una situació similar es torni a repetir. Un altre és, ens han traslladat queixes per l'ocupació permanent de places de mobilitat reduïda, d'aparcament de, i pels canvis normatius en l'àmbit municipal que s'està treballant per regular l'ús. Ens podeu informar en quin punt es troba aquesta modificació de la norma que incloia aquesta adaptació? Quines limitacions temporals es preveuen establir? Quin sistema de control s'aplicarà per garantir que aquestes places compleixin la seva funció? I possiblement, ja us avancem ara, que via registre us entrem més preguntes per tenir respostes més concretes, d'acord? I per últim, ja per acabar, podríem dir que la cruïlla de carrer Tortosa amb Amposta, al prop del parc infantil situat aquí, a l'avinguda 11 de setembre, fa més d'una setmana que s'hi acumulen bosses d'escombraries de gran volum. Aparentment, semblen restes en desbrossament. Però clar, vull dir, porta una setmana allà i aquest migdia, quan hem anat a la paella uns quants, encara hi eren. Ens podeu indicar si està prevista la seva retirada i quan ho retiraran, sisplau? Ja està.
1: Molt bé. Vinga, doncs va, Marina, la primera.
2: Sí, en relació a la consulta del grup de Vox en relació a les plagues, hem notat un sensible augment en els avisos vinculats a les plagues de la ciutat. Seguim treballant com hem fet fins ara perquè és la manera de procedir, però sí que és veritat que estem en contacte amb experts i amb altres municipis perquè estem veient que és una problemàtica que està extesa a tots els municipis de l'entorn, que s'estan notant augments, a més modificacions en les plagues que ens estem trobant. Per tant, estem estudiant i veient altres maneres, no només de treballar, sinó veient una mica com col·laborar per afrontar la situació, que no és alarmant, però bueno, sí que creiem que hem de parar atenció.
1: Qui més? Vinga, va, Valens. Sí, David.
3: Gerard preguntava por el tema de la inseguridad en el Eixample Sud. Nos has presentado una instancia con 7 preguntas sobre este tema. Por lo tanto, estamos recopilando los datos y te contestaremos por escrito a las preguntas. Sobre el tema de la velocidad en la calle Lleida y Blanes, la verdad es que no tengo constancia, tomo nota y si sucede de verdad, pues ya tomaremos medidas. Sobre el tema del civismo y los patinetes, hace unos meses ahora hicimos una campaña por redes, una campaña de sanciones y demás, y esa campaña se acabó. Tenía un límite de tiempo, creo que fue hasta junio, y ahora estamos haciendo otro tipo de campañas en la policía, porque, como bien sabes, la policía trabaja por campañas, ¿no?, por asuntos. Atacamos diferentes asuntos en diferentes épocas del año. Si conviene hacer una nueva campaña de patinetes, pues la haremos en un futuro.
1: Molt bé. Sí? Sí, Débora?
4: Bé, respecte al tema de la temperatura de l'aigua de fondo, sí, tenim constància d'aquestes queixes, ja vam parlar amb el club, és veritat que hi ha la convivència entre abonats i el propi club, i hi ha diverses opinions sobre el tema de la temperatura, però sí que és cert que nosaltres regulem la temperatura segons la normativa, però el sostre és obert entre el sol i calenta més l'aigua del compte. Respecte als que em deies del futbol Sala Prat, em van comunicar tant a les famílies com al propi club que faríem unes actuacions tant al paviment com al canvi de les xarxes i així com accions preventives, sobretot per millorar aquest deslissament que hi ha en el propi paviment.
1: Molt bé, què més? Algú més? Algú més? Juan Pedro.
5: Sí, tinc un garbuix aquí de punts. Respecte de les pistes del Méndez,

0: Potser la Débora, la regidora d'Esports, ampliarà la informació relativa a les xarxes i alguna cosa menor, però vull dir que va quedar deserta la licitació. És un procés que malauradament ens estem trobant sovint, que queden desertes moltes licitacions per motius diversos, i per tant ara estem en el procés de tornar a licitar. Què passa? Que aquest, la particularitat de l'obra, el paviment aquest s'ha de fer quan fa molta calor, per tant ja serà a la propera temporada. La pregunta que feia el portaveu de Joves i Pensionistes, crec que demà mateix està agendada una reunió amb representants dels treballadors, que a través dels comitès d'empresa d'unes quantes instal·lades al polígon ens han demanat veure'ns, i crec que és demà, que està agendada demà. I ja està, sí, perquè ja ha contestat el David.
1: Anna? No, un comentari en quant a la nova entitat de la cultural dels Sants Metges, que en tot cas sí que vull deixar clar que no s'incompleix en cap moment el protocol que es va aprovar, no s'incompleix perquè el conveni estableix que qualsevol entitat participant del protocol algun any pot no fer l'acte per alguna situació que li pugui passar. Estàs parlant d'una figura que existia amb l'anterior protocol, però l'entitat és nova, no és el NIF el mateix, no són les persones mateixes, i la reunió que nosaltres vam tenir el mes de juliol amb les persones vam establir uns acords. Aquesta figura que existia a l'anterior protocol, però que estava sota un NIF d'una altra entitat i d'uns altres dueños i d'un altre president i d'una altra realitat, actualment podran sortir a l'esclat, perquè a més així també ho va decidir la comissió del protocol. Per tant, és una decisió presa no solament per aquest ajuntament, sinó que la comissió del protocol va prendre aquesta decisió de que sortís a l'esclat. Jo t'he escoltat que sortís a l'esclat, que sortís a la Cercavila i que sortís al final. Per tant, treballarem i continuarem treballant plegades perquè la Mulassa pugui sortir a la qualsevol festa major.
2: Molt bé. Quim? Pot ser? Quim?
3: Feia temps que no hi havia una queixa d'enllumenat per accés. Ho revisarem. Vull dir que ja està bé que després de ja 3.000 punts de llum que estem canviant, no la sabia, vull dir que demà ho comentaré amb els tècnics i ho revisarem, perquè com que a més s'ha treballat amb tot el canvi a Sant Jordi, amb alguns carrers, amb el Serra del Cadí, que també s'està fent amb l'obra de projectes urbans, doncs ho mirarem. Sobre la vegetació de moreres, ja segur que si és com tu bé dius, doncs retallarem i que hi hagi la màxima visibilitat, perquè és un punt calent de, diguéssim, de seguretat. Jardins de la Pau, bueno, hem tingut, no ho sé, digue-li la mala sort de que les dos fonts, per dir-ho d'una manera, principals, amb el Parc de la Solidaritat, com vaig contestar amb algun dels companys que també vau demanar a l'últim ple, hem tingut el problema amb bombes i hem tingut el problema també amb el que és el tub, amb el que al final han fet és canviar tota la tuberia de lo que era el ferro i l'han passat a polímers, i així pues, tenim la garantia doncs, que podran durar molt més. Si no passa res, Jardins de la Pau, ahir ja estàvem fent proves amb una part de la font i creiem que per la festa major podrà estar ja funcionant. El carrer Empordà i la neteja en general, mira, us ho dic amb tota franquesa, vull dir, 86 dies sense ploure. Normalment els regidors de neteja viària som aliats de Sant Pere, i Sant Pere pues, aquest any es veu que no, en el moment que ha plogut un parell de vegades, doncs el Prat ha canviat una miqueta, xafagor, tot el que ens cau dels líquids, els gelats, i tot el que representa, pues, fem un gran esforç per entendre de que la percepció hi és, però ja et dic, jo crec que ara, i quan arriba la tardor, que plou una miqueta més, doncs també ens ajudarà a quina més, la platja. El tema de les baranes, ho hem estat mirant, perquè és veritat de que Cambrils, Badalona i alguna altra ciutat ho han posat, però és cert que l'estabilitat de la sorra és la que ens fa estar atents a on t'ho posaríem, no? I per lògica, com que també ho hem de posar a la zona de la Creu Roja, que és on també hi ha el tema del bany adaptat, doncs estem estudiant a veure si podem, diguéssim, tindre una tranquil·litat de que si es posen aquestes baranes doncs puguin ajudar molt al que representa aquest artilugi perquè la gent gran o amb certes necessitats puguin fer-la usar. Lo de la guingueta, dic el mateix, no sabia que hi ha la intenció o que no els hi ha sortit bé a l'any i que demà ho preguntaré i podré donar la resposta. La falta d'il·luminació calistènia la revisarem, lo de la neteja ja ho he dit, lo del forat a l'asfalt, si em dius més o menys en quina alçada, hem fet el pla d'asfalt i si som a temps perquè hem de refer un parell de cosetes més, doncs ho faríem. La vorera Frederic Solem Pau Casals va ser l'afonament de l'etapa, diguéssim, del clavegram. Les dutxes de la platja, també ho preguntaré, la dutxa de la platja, el manteniment és l'àrea metropolitana és qui gestiona totes les platges de tot del litoral i ho comentarem. I després lo de Tortosa Amposta, doncs, com que he fet vacances no he vist tantes coses aquest any, però vaja, intentarem que demà estigui solventat. Moltes gràcies. Si us plau, alcaldessa, de veritat, avui ho necessito dir, és una cosa que m'ha portat tot el dia. Jo aquesta nit no dormiré tranquil. El que ha passat avui amb el desnonament d'aquesta senyora, a mi, de veritat, ho sento, però algú ho havia de dir, però és un tema que m'ha fet repensar o em fa pensar tot el dia en quin punt estem arribant. No sé la part d'humanitat, però avui, de veritat, m'ha fet reflexionar moltíssim un cas singular com aquest. Hi ha molts desnonaments, la llei és exacta i clara, però la veritat que, hòstia, m'ha tocat i ho sento si m'ha saltat algun protocol, però volia dir-ho.
2: Queda dit. I per últim, Juan Pedro, que teniu un annex.
0: Sí, gràcies. És que m'he deixat abans una pregunta que feia el portaveu del grup d'Esquerra Republicana relativa a les places d'aparcament de persones amb mobilitat reduïda. Sabeu que tenim, d'aquestes places en tenim de dos tipus. Les que porten la matrícula de l'usuari, que acostumen a estar davant de casa i tot això, i les que són lliures, que són les places que ens demana la llei d'accessibilitat, que ha d'haver un volum equivalent o relatiu a la dimensió del carrer, de la ciutat i tot això. D'aquestes places, precisament, de les lliures sense matrícula, hem detectat que se'n fa un mal ús, que persones amb mobilitat reduïda la fan servir de manera permanent i, per tant, no respon a l'objectiu que és generar doncs, certa rotació fàcil per aquest col·lectiu. El que hem incorporat a l'ordenança de mobilitat que hem aprovat definitivament avui a petició de l'entitat Roda Blava és limitar l'ús d'aquestes places a un màxim de 5 hores. De 5 hores. A través de l'aplicació o dels mitjans que facin servir.
2: Molt bé.
4: No, el tema del barraquisme, però el barraquisme, molt breument, perquè és un problema creixent, enorme i complex. I per tant, dir que és el que es fa, s'actua, però l'actuació és diferent si és una propietat pública, si és una propietat d'una altra administració, per a mi com és el port, o per a administració com és Aena, o quan és un privat, i per tant és un solar privat, i les actuacions són diferents. L'Ajuntament pot intervenir el que és propietat del propi Ajuntament, la resta ha de demanar als propietaris que comencin un procés que ha d'anar al jutge, el jutge ha d'actuar, ja s'ho comporta mesos, anys, etc. L'altre són problemes sanitaris i de convivencials que es generen al voltant, que tenen un altre tipus de tractament, per tant és un problema, com veieu, creixent en tota l'àrea metropolitana, fruit, òbviament, de la dificultat d'obtenir un habitatge de qualsevol tipus, fruit del preus, etcètera, etcètera. Per tant, és un protocol, s'actua des del punt de vista urbanístic, policial, social, etcètera, etcètera. Intentem anar actuant i que aquesta problemàtica no es estengui més enllà del que al final sempre pues, passa, no?, a tota la ciutat.
2: Molt bé, doncs ara sí, amb això acabem. Gràcies a tothom i sobretot, ens veiem al carrer i bona festa major.

tant informe tràgic que t'ha dretit i ho ripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca foca, tiusques,

estirar-se, però el meu cos no la diri. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

i veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

arriba. La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent, ja ho veus, i trontollen les estrelles, tenen por de capbussar-se en la

Adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el

0: avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny, ben lluny.